0: Migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
8: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Ciao.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Hola, bon dia, Ramblers i Rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada. Pipiripipiripi. Almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, pipiripiri, ja hem acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada!
1: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
2: Si hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa del Rambla 54 és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
3: Doncs sí, crec que l'Armumí i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
2: I d'on han sortit aquesta parella?
3: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Hermomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243, totes elles.
2: Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
3: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja de més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
4: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs, les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra, que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
2: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
3: Exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
4: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'elit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa, doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
2: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
3: Sí, sí. Mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades. I gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
4: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
2: I un cop trobades, Albert, ara què? Què estan fent el Jordi i el seu equip?
3: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
4: Generalment, a les necròpolis, als cementiris i a les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges o els individus ja enterrats com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
3: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Armumir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
2: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Armumir i l'Arriquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
3: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent. O els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte. Després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals. Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I, per desgràcia, ens ho trobem tot sovint. D'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: Mm-hmm. De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, eh? Un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme, i tu l'acabes de pronunciar, inquirir. Un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial. Potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, va. Sí. Sí, sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé, què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però, clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que, per tant, aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.

0: com els nuats els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, un escut, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, tenen... a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
0: Sí, però és un error que caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica. Vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements, si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment. Escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya. És un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que així, que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, en el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmalt o un dibuix amb color blau o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
2: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
0: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no?, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix en el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres, amb més detall, a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
0: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
3: Hola, Anna, sóc el Dani Grau, de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des de el 18 de juny.

0: de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els analistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de canya, i segons l'escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
1: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no? Que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que a l'escut surt el ca, vol dir que l'escut, el nom del poble, ve de gos.
2: Ah, bé, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
1: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
2: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
3: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa. Crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
2: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
1: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
2: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
1: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell. Però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer, tot la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de cinc torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin deuria ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, eh? No perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Eh? Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, eh? El Sabadellis, que pot ser que potser feien el mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Eh? Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però torno a dir-ho, és una teoria, eh? Com I tantes altres que poden sorgir.
2: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
1: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, eh? El seu nom vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, eh? De les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, eh? El caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, eh? Parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
1: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti, eh? Perquè quan obriu el sí, perquè
2: veure,
1: clar, quan obriu
2: vaig
1: el cercador...
2: A fer un Google en directe, Sunyer.
1: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Menya.
2: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
1: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no? Aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no? Ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més, aquest color verd, no? Que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no? Com
2: sí,
1: hem fet de broma.
2: Jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, eh? Vull dir... Molt modern,
1: sí,
2: però...
1: És com un verd així, sí, no...
2: I
1: però
2: és
1: bé,
2: legal?
1: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, eh? Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. Uh-huh. I a més, també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
2: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
1: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no? Que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
2: Exacte.
1: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
2: Sí, sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
1: Vinga.
2: Anem pel següent.
5: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
1: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos. Aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest K, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, vindria de les estelles o estrelles, que serien les que es representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
6: Hola, hola, sóc la Laia Batlleurgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
1: Aquest cas és molt interessant, perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no?, que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit, vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
7: Ei, Anna, sóc el Sergi, de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats, fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial, i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
1: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del Sant Patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
2: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
8: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan. Com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
2: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
1: Sí, tant que tinc a afegir.
2: Doncs
1: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès. Per tant, potser en algun moment va ser seu, també. Però el que sí que puc dir és que de Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
2: Ostres!
1: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
2: I a més
1: un
2: a
1: detall,
2: més...
1: Molt...
2: Digues.
1: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen bair. El bair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest bair, i el bair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el bair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena, que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el bair, Bahir Heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
2: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
1: Un plaer.
2: Gràcies. Sí.

0: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I, bueno, m'ha agradat molt. Crec que vindrem cada any. Està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita. Ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet. I, bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes. El sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer, amb el meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això, i nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No fa molts anys, potser fa, no sé, 5, 14, 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres, el que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. Cases i horts, i llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, es trobava una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat. I és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust. Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara La Festa del Carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals. En el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja a mi els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: A temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, eh? Però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs. I és surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment doncs, que, evidentment, es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar. I ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
7: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
8: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
10: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a dos litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
8: Salut Activa.
11: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
12: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua, i és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables, que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, inclús, per què no, un cafè descafeïnat amb gel o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment, la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigró, llegums, no? Etcètera, carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.

0: Sabies que...
1: Els tardígrads o ossos d'aigua són uns embrancaments d'animals microscòpics. Són petits i aquàtics, tenen 8 potes, estan segmentats i tenen una cutícula que muden regularment. Són similars als artròpodes i probablement hi estan emparentats i se'n coneixen unes 1.150 espècies. La majoria dels tardígrads són fitofags i s'alimenten absorbint el citoplasma de les cèl·lules d'algues, molses i líquens, tot i que alguns són carnívors. Els tardígrads es troben més fàcilment en els líquens i molses. Una manera fàcil de trobar tardígrads és submergint un tros de molsa en aigua durant un parell d'hores. Els tardígrads són capaços de resistir condicions ambientals extremes que matarien a quasi qualsevol altre animal. Alguns poden sobreviure a temperatures de menys 273 graus centígrads i temperatures elevades fins a 151 graus centígrads. Poden suportar 1.000 vegades més radiació que altres animals i poden passar fins a una dècada sense aigua. També poden sobreviure a pressions 6 vegades superiors a les del més profund dels oceans i resistir la immersió en alcohol pur o èter i l'exposició a condicions de buit.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
4: A la croca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca tan oca que arribi a tan oca.
3: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: En el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, destacant que tenim de fa uns minuts 2 accidents prop d'un mateix tram de la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat, en direcció Lleida, que haurà de tallar fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a la A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'1,5 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la 23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment, aquest matí n'hi haurà poc. poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires, els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí, migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès. D'una forma local, ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda, cap al Prepirineu. Compte entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença i lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada dada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jessica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
5: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
6: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen, Escòcia, Gales i Irlanda del Nord, varen fer.
8: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible. Vostè és blandiblup.
1: Avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
9: Com la imatge, se ve, està en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
10: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
11: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: Set i 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que el fons voltor, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
12: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
13: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
12: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
14: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
15: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
16: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme. de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
17: Bon dia, Elena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Elena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 7:45 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comença a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada a demà divendres, quan sí els dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i, per tant, també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Elena, és aquesta. La gent dels participants en aquesta acampada comencen a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després de decidir quines accions són concretes anant repartint al llarg del dia.
1: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Farrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
18: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
19: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en este momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
18: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
20: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio.

0: aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
1: Pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya Central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us deia, l'alerta del Pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
2: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
3: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
2: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
3: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
2: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès. Una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
4: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
5: Un dia la guagua, eran 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si tú estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
4: La directora de Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
6: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
4: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense

0: de sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
1: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa, Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
2: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
3: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
2: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Pajor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha 2 accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla 2 carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan Despí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès, i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda, i a la nit sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 4:30 de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre als anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
3: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo. Ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
5: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
3: I Jéssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui, fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
7: Com la imatge se ve, està en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
8: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
9: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellbé.
10: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
11: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer. Sens dubte, aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
10: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
12: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
13: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
14: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment, els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu, a Barcelona. Tot s'anima a aquesta hora i és la segona nit que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són 2 dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
15: Bon dia.
14: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants,
15: sí,
14: de l'acampada.
15: Sí, una mica d'aliment per a ells. Sí, bon esmorzar, sí.
14: Què has portat?
15: Els he portat musli i suc ecològic.
14: T'han dit alguna cosa?
15: M'ho han agraït molt.
14: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
15: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona, que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
14: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí al Notícies en Xarxa. És, Elena, una de les històries humanes, gràcies, que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60, i ha augmentat el nombre de participants. Si quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arriba al Congrés dels Diputats els 2 decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
1: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara sí ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
16: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
17: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
16: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
17: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
16: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
18: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
19: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
18: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
20: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
18: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
1: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
21: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
22: Un dia en la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, echaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
21: La directora d'Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
23: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
21: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
1: Nou minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
24: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
1: L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
25: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
1: Falta també del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció, els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius McGee i Kurt Cuat estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
0: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius McGee en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
2: Coach Gerard, he's...
3: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent. Òbviament, em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
0: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Cuat, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
4: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
0: McGee farà el debut i Cuat el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
1: La Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
5: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
5: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
1: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14.800 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor, i es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
28: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
29: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
28: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
29: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
30: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
8: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I de la cultura destaquem que la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Atenció avui perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs pendents avui de la meteo. Comença el mes d'octubre i ho fa per la porta gran de l'aspecte mediterrani de casa nostra, que porta tempestes fortes i locals d'una forma força freqüent. De moment, a hores d'ara, i de fet gran part del matí, el temps ha de ser més tranquil. Sí que hi ha hagut, i de fet hi ha una bona tempesta a hores d'ara sobre el mar, que es veu des de moltes comarques de Girona. Aquí no ens arribarà a afectar, a terra ferma. Però sí que aquest matí el que despertem és amb força núvols baixos, hi ha boires amb moltes fondalades interiors, per tant, precaució al volant. Primers ruixadets cauran a cavall del Maresme del Vallès Oriental. Ja que en migdia, de cop i volta, apareixeran tempestes fortes, sobretot al Penedès i al Camp de Tarragona, i especialment entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Aquestes comarques tindran fortes tempestes ja cap allà a les 12:01, 2 del migdia. Durant la tarda, entesa? L'hora, les 3:15 de la tarda. Ja aquestes tempestes es desplaçaran també a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot interior, el Vallès, per exemple, també el Penedès i el Baix Llobregat. Independentment, tempestes fortes al Pirineu, especialment compta al Berguedà, al Lluçanès, també a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt Urgell. I compta ja, per acabar-ho d'adobar, amb les tempestes que apareixeran a l'Ebre, que sobretot aquesta propera nit i demà, molt possiblement, Helena, ens portaran un episodi molt torrencial. Més de 300 litres per metre quadrat és més que probable que caiguin en aquesta zona al sud de l'Ebre. N'estarem molt pendents.
1: Doncs tancarem portada sabent o volem saber quina és la situació que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes, perquè són les 8:05 i això vol dir hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Helena. Efectivament, les certes estan en plena hora punta. Això, com gairebé sempre, vol dir problemes. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, també la zona del Vallès o les mateixes dues rondes de la capital catalana. Però és que, a més, volem repassar una incidència que complica molt el trànsit a les principals vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a la zona de Sant Joan d'Espí. De fet, l'accident és sortint de Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. D'entrada, però, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, la cua és encara molt més llarga. Parlem de retencions de més de 7, 8, 9 quilòmetres, gairebé des de Castellbisbal fins a Sant Joan d'Espí. Per tant, l'autovia A2 avui en sentit Barcelona amb aquestes retencions molt importants. I, a més, també afecta una via propera, és l'autopista B23. Pensa que en aquesta via també hi trobarem aturades, gairebé cua, de més de 7 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo. Ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre't, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jéssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
8: Com la imatge se ve, està en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
9: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
10: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
11: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
12: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea és de posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
11: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60ena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
13: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
13: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret, perquè pensem, i ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora. Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no? Encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
1: Molts moviments socials, també el sindicat de llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. I, de fet, increpen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
13: Bé, nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
1: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
13: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prengui mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones.
1: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
13: Bé, el primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres, com a sindicat, serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions, des de baixes de maternitat, etc etc. Per tant, no barregem naps amb cols. Una cosa són permisos i l'altra és absentisme. L'absentisme és absolutament residual. I el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè es posa posa malalta. I més quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament

0: euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
1: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
2: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i quedarà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
1: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
2: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
1: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès. Una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. I marxem cap al Baix Ebre perquè Víctor Colomines ha estat proclamat nou alcalde de l'Ampolla després d'obtenir 6 vots que li han donat la majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat per escollir precisament nou batlle. Colomines, fins ara primer tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec després de la renúncia de Francesc Arasa la setmana passada. En el seu discurs d'investidura ha reivindicat una alcaldia de proximitat amb les portes obertes als veïns i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
3: A acceptar el nou repte, el que vingui, i a treballar pel poble, intentar fer-ho de la millor manera possible. Tinc un equip que és molt bo, que és molt treballador, i entre tots farem que el futur del poble continuï endavant.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyer i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
4: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit. Per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany

en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre.

0: I arribarem a 9:15 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Jana, el musical, és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Vamos, vamos! ¡Al ataque! ¡Fuego! Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
3: ¿Qué vas a hacer?
4: Recargar.
5: ¡Torpido!
4: Es genial tenerte de vuelta.
6: Me la suda.
4: Están tirados.
7: Funky Radio Show.
8: ¿Qué coño es esto?
9: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat al Notícies en xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
2: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Doncs just a pendents d'aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo. I anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, entre les 8 del matí i les 2 del migdia, al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports, destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo. Ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jéssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
5: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
6: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, varen fer.
8: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible. Vostè és blandiblup.
1: Precisament és avui, quan acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
9: Como la imagen se ve, está en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
10: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
11: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
12: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
13: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
12: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
2: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser. I s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades, i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
1: Segona nit de l'acampada Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60ena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context, on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests 2 decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
14: Sí, Elena, hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant 2 dies seguits a la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquell que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la Maca, aquesta dona de gairebé 40 anys s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, la maca, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Es dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Helena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva. S'espera cap a 9:45 per executar aquest segon intent de desnonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del Sindicat de Llogateres, també del COSAC, que s'han apropat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
1: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia.

0: És una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però, més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
1: Aquest decret que reforma el reglament de circulació, el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables: patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida de la via i per fer avançaments de bicicletes, per exemple, o de vianants o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, veiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
0: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
1: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular pel voral a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els abusos són permanents, els embussos són permanents en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar, per exemple, en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria, en tot cas, convertir els vorals en carrils. Caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C-58 i en el bus bau de la C-31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
0: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: I reprenem el fil de l'obertura de l'informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja en aquests moments el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports us expliquem que Setcases, el Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cadascuna i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. L'Atlètic Barcelonet és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als Banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història. En bàsquet, l'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. Derrota també del Kitsanàs Manresa en el debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Campos ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. El Fraikim Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg Alemanya en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20, els locals van ser molt superiors al segon temps i van deixar els ballesans sense opcions. I també en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. Doncs demà us expliquem si han guanyat aquest primer títol al Barça d'handbol.
0: Doncs esperem que sí.
3: Vinga, tant de bo.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. A partir de les 7 estarem pendents de tota l'actualitat i us l'explicarem. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dijous.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups parlamentaris. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també política, jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat, volíem dir avui, Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, als Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
1: Mentrestant, va creixent la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, que culmina la segona nit. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i també portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. La norma introdueix noves condicions per avançar bicicletes i obliga a deixar 5 metres de marge en ciutat. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 44 anys reclamat per Noruega per la seva presumpta participació en una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i proxenetisme. Les autoritats noruegues l'acusen de captar i explotar dones en situació de vulnerabilitat, així com de facilitar-ne el transport, l'allotjament i la comercialització dels serveis sexuals. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva, amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Dijous 1 d'octubre. Bon dia, Premià.
5: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
4: I ara passen 3 minuts de les 9 del matí. Benvinguts al matinal de Premià Mèdia. Ens esteu escoltant a través de la vostra ràdio. Nosaltres tenim moltes coses per explicar-vos en aquest dia també marcat en el calendari a l'1 d'octubre. Dijous, en aquest cas, el que fem primer de tot doncs, és actualitzar-nos i també mirar cap al cel. Com dèiem, mirem cap al cel i ens preguntem quin temps ens espera per avui. Ens ho explica en Joaquim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal. Bon dia.
6: Hola, què tal? Molt bon dia. Arrenquem el mes d'octubre i ho fem encara amb temperatures realment molt suaus. De fet, les mínimes d'aquesta passanit, a conseqüència dels núvols abundants, fins i tot han arribat a pujar i s'han situat entre els 17 i els 21 graus aquí a la comarca. Per tant, en alguns punts de la franja costanera encara tenim temperatures mínimes tropicals i això que acabem de començar el mes d'octubre. Sembla que això no canviarà de forma substancial fins d'aquí una setmana aproximadament. Sembla que en aquest moment sí que podem tenir una entrada de vent del nord i una bona baixada de temperatura, però mentre això no arriba, haurem de continuar convivint amb aquestes temperatures realment anormals, pel que és l'època de l'any. De moment avui, amb núvols abundants aquest matí, es tracta del pas d'una cueta frontal que, com ja indicàvem ahir, doncs poca precipitació, caldrà esperar. De fet, no n'esperem al llarg d'aquest matí, tot i que es veien alguns llamps enfront de la costa, però mar endins. I aquesta tarda sí que les restes d'inestabilitat associades a aquesta línia frontal podran arribar a deixar algun petit xàfec puntual i de forma aïllada cap a l'àrea de la meitat nord de la comarca, cap al Maresme Nord, bàsicament. Creiem que poca cosa. De tota manera, estem a principis d'octubre i, per tant, s'ha de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitació aquesta tarda. El vent s'ha d'anar reforçant del nord-nord-est. De fet, serà un vent que es mantindrà ben bé fins diumenge i es reforçarà encara més de cara als pròxims dies. Un vent que farà que la mar es vagi alterant, avui amb maró, potser alguna àrea de forta maró aquesta tarda i després de forta maró ens acompanyarà tant divendres com dissabte i diumenge. Demà divendres amb un temps més tranquil, sembla que més assolellat, la qual cosa faria pujar encara una miqueta més de temperatura màxima. Dissabte, més núvols, possibilitat d'alguna precipitació, sempre de caràcter feble, aquí a la costa, mentre que les temperatures doncs, baixarien una miqueta més a conseqüència de l'augment de la nuvolositat. De cara al diumenge, doncs, tot apunta que tindríem molts núvols encara, sense precipitacions, i es mantindria aquest vent destacable de component entre l'est i nord-est. No es pot qualificar de temporal, però sí que la mar estarà força alterada i el vent serà, com a mínim, moderat.
4: Doncs moltes gràcies, Joaquim Serra. Passen 6 minuts a les 9. I ara també ens actualitzem i volem conèixer l'estat de les carreteres. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit en Roger Serra. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària més propera. Estem en plena hora punta, per tant, en general hi ha molt trànsit, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. Pel que fa a la C31, per exemple, retencions d'un parell de quilòmetres a Badalona, en sentit Barcelona, també hi ha cua a la Pota Nord, a la B20, des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Si aneu cap a Mataró, agafeu la C60, aquesta via la trobareu prou bé, però ja enllaçant amb l'autopista AP7, una vegada més l'AP7 va molt carregada, amb lentitud, retencions, 6-7 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Barberà, en sentit sud. Per tant, en principi, i sobretot pel que fa a la xarxa viària més propera, aturades habituals, sense més sorpreses, sense més incidències. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Doncs moltes gràcies, Roger Serra. Seguirem ben atents a les actualitzacions que ens arribin durant el matí.
5: El dia comença amb el matinal Premià Mèdia.
4: I repassem ara algunes de les notícies que avui has de conèixer. Campanya del col·lectiu Arreglem Premià perquè els premianencs exhibeixin una pancarta als balcons posant de manifest el seu descontent amb la gestió municipal en matèria de neteja, civisme, aparcament o zones verdes. Aquesta plataforma, que va prendre forma l'abril passat i que s'articula al voltant d'un grup de Facebook i WhatsApp, ha dissenyat la pancarta amb un seguit de reclamacions i n'ha acordat la confecció amb una impremta local i convida els veïns a encarregar-la al preu de 20 euros i penjar-la a les façanes dels edificis. De moment, pel que ens diuen, ja se n'han penjat una quinzena. També ens expliquen que estan confeccionant un dossier amb tot un recull de queixes i propostes, fruit, la majoria d'elles, de tot allò que han copsat a través de la pàgina de Facebook i que tenen previst, quan l'hagin enllestit, sol·licitar una reunió amb l'equip de govern i lliurar-los el document. També estudien, ens diuen, altres accions públiques per denunciar l'estat de la via pública i el que consideren que són uns serveis deficients de neteja i manteniment. Recordem que aquesta plataforma està fent paral·lelament des de que es va crear una recollida de signatures al portal change.org. De moment, ja n'han recollit 275. I la Fundació El Maresme ha parlat a Premià Mèdia del congrés que se celebra avui dijous al Tecnocampus, organitzat conjuntament amb Eurecat, un congrés que aborda els nous reptes que proposa l'arribada de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les discapacitats intel·lectuals. Des d'aquesta institució maresmenca, la Lídia Ruiz i la Sandra Delgado, que han remarcat l'oportunitat de vincular una cosa i l'altra per tal de localitzar potencialitats al nou paradigma tecnològic i per tal que el mateix paradigma es pugui enriquir d'una mirada essencial. La Lídia s'aventura a dir que aquest congrés serà un dels més importants del país en matèria d'IA.
8: Nosaltres, des de Fundació Maresme, Eurecat, amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, doncs hem volgut, d'alguna manera, ser partíceps, no?, d'aquests avenços també amb el nostre col·lectiu, no?, amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Perquè si no hi ha aquesta participació ara, en aquests moments, ens perdem i la intel·ligència artificial també es perd, doncs una mirada que creiem que és essencial.
9: Aprofitem el moment també perquè ens trobem entitats del sector més social, amb entitats com és Eurecat, que són desenvolupadors i pensadors de tecnologia. Nosaltres tenim molt presents quines són les necessitats de les persones amb discapacitat i extensible a persones dependents de la societat. I Eurecat, que tenen un equip de desenvolupadors molt potent a nivell de tecnologia, llavors. És com un matrimoni ideal. No?
8: Podria dir que és un dels congressos més importants que es duran a terme a Catalunya en els propers mesos, perquè no és gaire habitual que es posi damunt la taula IA i discapacitat intel·lectual. Engrasquem molt a tothom que ens estigui veient o escoltant que s'hi apropi, perquè necessitem de la mirada transversal de la ciutadania, del món de la tecnologia, del món de la discapacitat intel·lectual, famílies, persones ateses, tothom, professionals. És un moment, doncs, això, no?, que volem, doncs, dir aquí a Mataró, a la Fundació Maresme, en el seu 60è aniversari, de la mà d'un centre tecnològic com Eurecat, fem una crida a parlar d'aquest tema. Com pot millorar la qualitat de vida o com poden millorar les persones el seu dia a dia gràcies a la intel·ligència artificial, no?
4: Més enllà d'analitzar aquestes potencialitats, el Congrés busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector assistencial i tecnològic. L'acte es farà, com diem, avui al matí al Tecnocampus de Mataró i serà conduït per la mateixa Lídia Ruiz, que és cap de premsa de la Fundació. I tot i que l'avís de vigilància per temps violent que s'emetia el dimarts al Meteocat, al Maresme, al Barcelonès i al Vallès Oriental per la previsió de pluges intenses, finalment les precipitacions van ser més puntuals i menys fortes del que es preveia. L'episodi es va allargar fins passades les 2 del migdia i tot i deixar alguns efectes com rieres plenes i passos soterranis inundats, la pluja va acabar sent més aviat una ruixada que no pas el temporal que es podia esperar inicialment. A Premià de Mar, les precipitacions van provocar algunes incidències lleus. Des de l'Ajuntament arriben dades de clavegueres embussades i un pal de llum amb risc de caure sobre la Nacional 2. Televisió de Mataró també va informar d'una avaria en un transformador elèctric del carrer Jacint Verdaguer i els bombers i equips de brigades van intervenir per resoldre els diferents casos, però no van ser requerits per cap cas d'urgència en persones. Les pluges més destacables es van concentrar als extrems de la comarca, com bé informa el Consell Comarcal del Maresme, i de Meteo Premià, que confirma que Tiana va arribar als 23 litres, al Masnou als 22 i 18 a Premià de Dalt. Per la resta del Maresme es van recollir entre 5 i 10 litres per metre quadrat. I un apunt de cultura, el Festival de Titelles Firobi arriba enguany a la seva 30a edició. Del 16 al 18 d'octubre, Vilassar de Mar tornarà a omplir places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. L'edició del 30è aniversari reunirà 12 companyies i una programació amb propostes molt diverses. Entre els espectacles destacats hi ha Manual, de la companyia Coriolis, una proposta adreçada al públic adult que es podrà veure dissabte al vespre al Teatre Ateneu. Per al públic familiar, el programa inclou espectacles com La Ossa Estel·lar, Mal de Closca, Companya o Elmer, l'elefant multicolor, a més de cercaviles i instal·lacions repartides per diferents espais del municipi. El festival també manté activitats tradicionals com la Fira d'Artesans i els tallers de la Sol, on els infants podran crear el seu propi titella. Els espectacles de carrer seran gratuïts, mentre que les propostes al Teatre Ateneu i a l'Escola Pere Sala requeriran entrada.
5: Estàs escoltant Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
4: I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí de futbol entrena aquests dies amb ganes de passar pàgina de les dues primeres jornades i per fer-se amb la primera victòria de la temporada. Els premianencs han perdut contra Quart i Lloret. En el darrer partit, el gol de Luca Martínez va ser insuficient per rebatre el gol matiner de Nicolás Rodríguez. Els lloretencs van aprofitar els darrers 10 minuts per anotar el segon i deixar el definitiu 1-2. L'equip de Cristian Carriqui haurà de tornar a guanyar galons per començar a guanyar. El proper partit serà el camp del Can Gibert a Girona, un rival que tampoc ha aconseguit puntuar en els seus primers partits. Jugaran dissabte a partir d'un quart de 5 de la tarda.
5: Les notícies del dia i els protagonistes de la jornada al matinal Premià Mèdia. Jo no quiero...

I avui aquest so t'ha de sonar perquè tal dia com avui, 1 d'octubre del 1966, naixia a Barcelona Anna Maria Agustí, més coneguda com a Nina. Cantant, actriu i una de les cares més conegudes a la televisió, Nina va representar a Espanya Eurovisió el 1989 amb Nacida para amar, amb què va aconseguir la sisena posició. Però la seva trajectòria també ha estat molt vinculada al teatre musical. Entre el 2004 i el 2008 va protagonitzar la versió espanyola de Mamma Mia, el musical basat en les cançons d'Ava. Precisament d'aquell musical escoltem avui una de les cançons més conegudes, Bató del Ganador. Un lugar seguro.

0: El passat cap de setmana vam deixar enrere el Patro Fest i avui nosaltres doncs volem recollir també les primeres impressions, saber com va anar i també avançar-nos una mica a l'agenda, com comença també el patronat. Per això hem convidat a la Laura Casanova, membre del patronat. Com estàs? Benvinguda.
1: Ai, molt bé, gràcies.
0: Dèiem ara fora de micro que comença el curs, però deies que amb una intensitat tremenda,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, bé, però això és una cosa de cada any, clar. D'entrada ja portem aquestes tres edicions de Patro Fest, que ja les hem deixat com a fixes a l'últim cap de setmana de setembre. Per tant, això vol dir que el dia 1 ja han d'engegar motors. Després, a l'escola de teatre, clar, que tots els que venen nous, les reunions informatives... Bé, tot aquest tràfic, i a més ja ha començat la programació en ferm ja a partir d'octubre, perquè el setembre només ha sigut una cosa més... un teatre familiar i un documental del mes per començar a fer boca, i llavors l'últim cap de setmana tot l'esforç canalitzat al Patro Fest, que si vols en parlem una mica.
0: Oh, i tant, doncs sí, mira, no? Comencem si vols per al Patro Fest, perquè en vam fer una prèvia aquí també uns dies abans,
1: sí,
0: per conèixer una mica com seria tot plegat,
1: sí,
0: però ara que ja hem passat aquesta tercera edició, quina valoració en feu des del Patro?
1: A veure, clar, aquella vegada van venir, crec que van venir el Dani i el Leiner, mirar-me tota l'entrevista, em va semblar, vull dir, que ho havien explicat tot, bueno, des del cor, perquè ells això ho viuen, perquè és el seu projecte, no? És un projecte jove. Llavors, jo ara, és la meva reflexió, és la meva experiència, aquest any he anat com a voluntària, gestionant temes de taquilla i tal, i a més com a públic, perquè he pogut veure tots els curtmetratges, i la veritat és que, bé, jo he quedat encantada, vull dir, va ser una bomba d'adrenalina, vull dir, tot molt intens, però, ostres, vull dir, quanta gent jove, perquè estem parlant de gent de 35 cap avall, quanta gent jove té unes capacitats artístiques, de creació, de fer aquests curtmetratges, de, no sé, vull dir, aquesta energia tan bona, no? I aquesta vegada també hem tingut la gran sort de que, tot i que dels participants, jo no sé ben bé el tant per cent, però gairebé diria que potser un 30% és d'aquí, diem, de la zona de Catalunya, no? Sí. Principat, i la resta, o sigui, ve del resta de la península. Sobretot amb molta participació de la zona, diem,

0: activacions. I no sé, vam començar el dissabte amb la part de documental. La veritat és que, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, els crec que van ser 9 documentals que es van visionar. O sigui, que, algú, que tots una mica anaven amb la cosa de la memòria, el cuidar-se uns als altres. O sigui, tots, vulguis que no, eren molt diferents, però mantenien com un petit fil conductor, sense, sense ser una cosa buscada, no? I va estar molt bé. Vam poder donar 3 petits, petits premis en els que el jurat va considerar que eren els que més, bueno, que per motius o de guió, o tècnics, o en fi, no sé, era la seva elecció i va ser això molt distès, molt bonic. I llavors, rei, el diumenge ja vam entrar, que es van fer, crec que es van fer 14, hi havia una que era de fora de concurs, però no sé si ara eren 14 i una o 13 i una. Bueno, vam anar a, allò, a començar a les 11, un documental, ai, un curtmetratge, un col·loqui, un curtmetratge, un col·loqui, una sortida al carrer per respirar, tornem a entrar, i així matí tarda i va acabar l'acte a les 8:45 del vespre. O sigui, d'una intensitat, però l'equip humà perfecte, tot aquest grup jove del Patrofés, que al final eren, venien a ser així entre uns i altres, com unes 18 persones participant, 18 més la part, diem, patronat, que era la meva companya Carol i jo, que érem, diem, els que portàvem l'organització des del patronat. O sigui, unes 20 persones voluntaris allà treballant, i això doncs va donar el seu fruit.
1: Molt bé. Laura, podríem dir que és una proposta ja consolidada, el Patrofés?
0: Sí, jo crec que sí. A veure, portem 3 edicions. La primera va ser una cosa molt petita, molt com a mitja vergonya. La segona ja vam dir, ep, que això té un poder, no? Aquesta tercera, doncs, ens hem llançat a la piscina i ara ja anem de cara a la quarta. Jo penso que sí, Vull dir, durant aquests anys, al principi ha sigut l'Ajuntament de Premià de Mar qui ens ha recolzat, i ara ja aspirem que de cara a la quarta edició seguim mantenint el suport i tal del Ajuntament de Premià, però potser anar una mica més enllà i mirar si hi ha alguna subvenció, algun ajut de la Generalitat, ara que ja el projecte ja es consolida, doncs, perquè segur que hi ha d'haver alguna cosa, no? I ho hem de mirar. Perquè, esclar, en base que tinguem més recolzament, podrem fer uns premis que ja no siguin tan simbòlics, que siguin una mica més interessants a nivell econòmic, no ens enganyem. I bé, no sé, i donar-li, doncs, bueno, que posar Premià de Mar en el mapa. Que, de fet, ja li estem posant, perquè hi ha hagut gent que ha vingut i diu me voy a poner con el Duolingo aprender català, no? Perquè, clar, perquè molta gent ve de fora. I llavors posar des de tota la península a Premià de Mar en el mapa, com amb un festival de curtmetratges, doncs pensem que això té un valor, no?
1: Molt bé. Això, per una banda, ens deies ara al principi també que ja heu començat tota la mecànica pel que fa, doncs, a tots els cursos de teatre d'aquesta nova temporada.
0: Correcte, sí, sí. A veure, ara, o sigui, les classes, de fet, van començar ahir, tot i que ahir encara era setembre, però, bueno, per fer una mica la setmana, no?, i que sempre es perd alguna classe pel camí. I no, seguim amb la mateixa estructura d'altres anys, o sigui, la Gemma Charines, que ja porta amb nosaltres a la vora de 20 anys fent la professora, ella té grups des dels més remenuts, que tenen 4 anys, fins als adults, que té 2 grups adults, un dijous matí i un dijous vespre. I bé, en alguns queden places lliures, en altres estan tots plens. Això, qui tingui interès, si encara es vol apuntar, encara hi és a temps, només cal que entri a la nostra pàgina web, miri quin és el curs on es voldria integrar, ompli aquella petita pàgina amb informació i li respondrem, dient a veure com està la cosa.
1: Molt bé.
0: I després també tenim el teatre musical, que el teatre musical, amb el Marc Vilavella i la Barney, també és un projecte molt i molt potent. Això en quant als joves i adults. I, bueno, ara també aquest any volem tornar a desdoblar grups, volem fer un projecte més ambiciós, i aquí sí que encara hi ha places, o sigui que si us interessa. I si també teniu un nen que li agrada molt cantar, l'Ander Mataró i l'Aida tenen el seu grup de teatre musical els dissabtes al matí, que també aquest any l'han desdoblat perquè hi ha diferents edats que eren massa exagerades. Els petits han anat per una banda i els adolescents han anat per una altra, però si no, era molt difícil de... Treballaran junts, però dintre de dues perspectives. I també, el mateix, bé, també tenim encara alguna plaça i, en fi, també tenim uns tallers de conversa en anglès amb el Matthew. bé, o sigui, hem seguit el mateix esquema d'anys anteriors, posant-li molta il·lusió, molta feinada, moltes ganes de que tot vagi bé, i ja després enfocant cap a la mostra de teatre Jordi Blanes, que serà el maig-juny i que ja serà la 45a edició.
1: Molt bé.
0: Que es diu

0: aviat.
1: Molt bé.
0: O sigui...
1: Doncs moltes coses en l'horitzó i també avui t'hem convidat per poder parlar i perquè ens avancis una mica com serà aquesta programació ja per al mes d'octubre.
0: Correcte, correcte, sí, perquè ja octubre comença demà. Mm-hmm. Doncs a veure, començarem el diumenge 4 a les 12, la programació familiar sempre és a les 12, altra vegada amb una nova edició del 5. El 5 és cinema infantil en català, que és un projecte de política lingüística de la Generalitat. Això sempre he d'anar fent pedagogia,
1: molt
0: no,
1: bé, perfecte,
0: del tema.
1: Perfecte.
0: I aquesta vegada tornem amb els nostres amics de Rita Luca Films, que són una distribuïdora que està a Barcelona, que són gent encantadora i porten unes pel·lícules de, o sigui, d'animació precioses. Uh-huh. I començarem amb La gran festa del bosc. Això serà aquest diumenge a les 12. I bé, i us animo doncs, que aquí estan les entrades a la venda des de fa dies, doncs, que porteu la quitxalla, ara que el mes d'octubre ja sembla que ve més de gust doncs, sí. Fer un estonet, ja allò de la platja ja no, uh-huh. No va tan bé. Doncs veniu a veure La gran festa del bosc amb els seus personatges, que són un parell de... d'espantocells, sí. Que tenen molta, bueno, molta cosa a dir.
1: Molt bé. Després, el següent cap de setmana, feu o descanseu, no?
0: Descansem. A veure, el dilluns 12 és festiu.
1: Clar.
0: Llavors, entenem, no tothom se'n va de cap de setmana. Bé, però tot i així, doncs, donem aquest marge d'aquest pont.
1: Molt bé.
0: I aquí, doncs, tots descansem, tots fem la nostra vida.
1: Ben merescut. I després ja tornem el dissabte, dia 17.
0: Correcte. El dissabte, dia 17, continuem amb el segon documental, perquè el primer va ser el setembre. Aquest any hem avançat l'horari, perquè teníem que el cineclub, en general, el fèiem a les 6 de la tarda, preveient que hi hagués un col·loqui posterior, i el documental, com que habitualment no ens dona la vida de poder fer col·loqui, el fèiem a les 7, però tampoc uh-huh. té molt sentit. D'aquesta manera, també els voluntaris doncs pleguem abans i podem anar a sopar més d'hora, que també
1: molt
0: està bé.
1: Està bé, molt bé, també.
0: Llavors, sí, els serà Les culpables. Aquest serà un documental de casa nostra, o sigui, uh-huh. és un documental que s'ha fet aquí, a Catalunya, i que, vaja, que et pinta molt interessant per la temàtica que tracta.
1: Molt bé, doncs això serà el dissabte dia 17 i diumenge, doncs, convideu també els petits al teatre.
0: Ah, correcte. I a més, aquest any, amb petits al teatre, estem molt orgullosos des del patronat, des de l'equip de programació, perquè de les 8 obres que presentem, que ja vam presentar una al setembre, 4 són de format maresmenc o prebianenc.
1: Uh-huh.
0: O sigui que o l'actor o qui sigui
1: tenen vinculació.
0: Té vinculació. En aquest uh-huh. cas estem parlant de que encara no tenen ni nom de companyia, però la Maria Oliver i el Joan Martínez és el que és prebianenc sí. de tota la vida, no? Doncs han creat un espectacle que primer li deien el Llop i la Margarita, però que ara han decidit que seria la Margarita i el Llop, uh-huh. però bé, això no treu, no? I que, bueno, ara ja han fet algun bolo, sí que van estar la setmana passada, crec que van estar a Mataró, i ara doncs van amb la idea de rodar per tot Catalunya, per allà on sigui. L'han pogut incorporar en el programa.cat, finalment. I bé, la Margarita i el Llop, doncs és una història, crec que és una història molt, molt, molt, molt, molt potent. No hi ha pels nens tan, tan petits, perquè mm-hmm. pel seu contingut, vull dir, si ve una criatura de 3 anys, probablement no copsarà de què va la cosa i potser no serà del seu d'això. Però, pels més grans, és una història potent. Què uh-huh. passa quan la Margarida conviu amb una família i en aquella família hi ha una sèrie de personatges i un d'ells fa una mica el paper del llop?
1: Molt bé.
0: Aquí ho deixo.
1: Molt bé, doncs deixo, no farem més spoilers.
0: No.
1: Això
0: no.
1: Dèiem el diumenge 18 i després ja passem al darrer cap de setmana d'octubre.
0: Correcte. Aquest cap de setmana d'octubre ens trobem que el mes de juny havíem previst fer una pel·lícula dintre de l'Americana Film Fest, que això la Federació Catalana de Cineclubs ens facilita títols de pel·lícules que no s'han estrenat habitualment als cinemes comercials. Havíem previst fer Late Fame. Però vam tenir un problema amb la llum, vam tenir un problema a la cabina, no vam poder, vam bé que dir al públic, ho sentim molt, però avui no podem projectar, i ara l'hem pogut recuperar.
1: Molt bé.
0: I serà això, serà el dissabte 24 a les 6.
1: Molt bé.
0: I té potser com a ganxo doncs, que l'actor és un actor que et dona molt de sí, uh-huh. que és el, bé, no sé com ho pronuncio, però... que és el William Defoe.
1: Molt bé, molt bé. Per tant, doncs un bon reclam també. I acabarem el diumenge 25.
0: I acabarem el diumenge 25. Passa que això, a mi se m'ha tirat el temps a sobre.
1: Sí.
0: I això també és un altre projecte. Aquest és el del Barcelona Film Fest. Uh-huh. És un projecte que també ens permeten fer passar una sèrie de pel·lícules amb unes condicions molt, molt concretes. Per exemple, a l'entrada el preu màxim ha de ser 3 euros, perquè és una cosa que es vol donar com... I, bueno, i no sabíem ben bé quina pel·lícula ens decidiríem. I última hora em diu, anem per la vena aquesta. Vam agafar una pel·lícula, és un documental de l'Agnès Barda, que es va estrenar ja fa molts anys, no sé quin any, però fa molts anys, uh-huh. i que, bueno, en català seria Els espigoladors i les espigoladores, un tema d'aprofitament del menjar, de l'agricultura, que ara és un tema que està molt, molt a boca de tots, molt perquè bé. És el que hem de fer. La presentarem en versió original, subtitulada, i llavors ara encara estic en aquella fase que hauria de tenir resolt de buscar persones vinculades aquí a Premià, siguin els horts socials, mm-hmm. siguin la cooperativa Gafarrón, sigui... bueno, també hi ha un grup que es diu Espigoladors a nivell de Catalunya, que vol dir contactar amb ells. A veure si tenim la sort de poder fer un col·loqui posterior
1: molt
0: amb
1: bé,
0: persones
1: i que us acompanyin.
0: Però això no està lligat
1: molt
0: encara.
1: Bé, doncs veurem, a veure si tenim temps, hi ha marge encara en aquests dies. Laura, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres. Perdoneu que parli molt ràpid, però és que tenia moltes coses al cap.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: I ara passen 2 minuts a 2:15 del matí i com cada dia aquesta hora és el moment de donar pas a l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'Antoni Subirà, portaveu d'Estimem Premià.
1: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
2: Junts, Antoni Subirà, Estimem Premià. Hola, per compartir una mica en aquest espai que tenim d'espai d'opinió, que en diem, voldria comentar, aquest inici de curs, per dir-ho d'una manera, voldria comentar uns quants temes. Podria començar, per exemple, perquè un tema que ja hem tractat, que ha sigut les platges. Les platges aquest estiu han tingut una afluència molt considerable de gent. No hem tingut obres. És el primer any que no hem tingut trasbassament, no hem tingut obres dels espigons. Ha sigut un any complet, net, que ens ha permès disposar de la platja al 100%. I s'ha donat, bueno, i es veu de sobres que ha sigut un èxit, perquè només la gent que hi anava i les altes temperatures que han fet han cobert una necessitat d'un espai així lliure i ampli que dels pocs que disposem aquí a Premià, vaja. Bueno, llavors, tot el tema del passeig també estem treballant perquè l'any que ve encara millorar-lo una mica més. Aquest any l'hem tingut molt despejat de trastos, l'hem tret moltes coses, molts elements que estaven obsolets, l'hem preferit deixar net, i ara l'any que ve ho podem anar complimentant. Voldríem reforçar amb bancs, amb mobiliari. Bueno, a veure si de mica en mica ens deixen al Ministeri, perquè això depèn del rest del Ministeri, de Costes, i anar demanant permisos per anar complimentant, anar fent el manteniment de les branes, de fusta, tots els elements que tenim de mobiliari. Després també voldria comentar les obres de Jacint Verdaguer. Les obres de Jacint Verdaguer ja s'estan finalitzant, ja estan finalitzades, vaja. Ara ens queda posar-hi mobiliari també, com dèiem, mobiliari urbà, per acabar de fer aquesta zona peatonal més acompanyada i més agradable. Ja s'està veient que molta gent està utilitzant aquest carrer peatonalment, i això ens és molt bo, perquè estem promocionant indirectament el comerç. Tots els locals del carrer quasi bé estan complerts, o sigui, s'ha tornat a rellogar els locals que estaven buits, i sembla que s'està tornant a activar. Hem permès posar un parell de terrasses, en queda una altra, que potser també s'hi muntarà, i bé, de moment satisfets. Ara hem d'anar acostumant a la gent al trànsit, que aquí, si passes en via càmeres, serà sancionat. Ara, de moment, estan proves, i a primers d'any voldríem activar el sistema ja que si algú passa per allà després dels avisos que hagi tingut, doncs ja sigui multat, no? Perquè serà una zona de càrrega i descàrrega i els veïns també podran accedir-hi per càrrega i descàrrega. Bueno, després, mira, ara estem a dimarts i amenaça molta pluja. Estem bastant preparats aquí a Premià. Hem fet moltes feines que no es veuen gens, amb clavegueram. I, a veure, l'objectiu és evitar l'entrada d'aire a les cases particulars. O sigui, els carrers han de servir de pulmó, s'han d'inundar, però no ha d'entrar a les cases particulars. I aquí ha sigut l'objectiu d'aquests anys, d'anar millorant l'infraestructura de clavegueram perquè ens permeti això, no? Que hi hagi una avinguda aquí al Maresme i cada vegada més a tot arreu estem tinguent pluges més sobtades. O sigui, les pluges ens venen de cop. No tenim una pluja constant de... Mira, ara mateix fa 3 mesos llargs que no plou ni una gota. I això tampoc és bo. Llavors, quan ens venen les pluges, ens venen molt sobtades. Ens sembla que estem bastant preparats, sempre queda feina per fer i ens queden feines i inversions per fer amb clavegueram. Però aquests últims anys s'han intentat fer-les i amb tots els carrers que s'han renovat, doncs ho hem aconseguit bastant, eh? Hem tingut una inversió potent amb clavegueram. Bueno, després també, per últim, volia comentar també, ens queden coses, ja hem comentat-les en altres espais, però aquesta coberta que hem fet aquí al Museu de l'Estampació, que està donant molt bon resultat, i bueno, la prova és que ens estan sortint molts actes per fer-hi sota, i la sensació d'estar-hi, la veritat és que és molt agradable, perquè passa una corrent d'aire, i s'ha canalitzat aquesta corrent d'aire que dic, fresc, que dona la sensació de frescor. Sí, ha sigut, bueno, està sent un èxit. S'ha celebrat la festa del barri i s'ha fet bàsicament tot, s'ha fet allà dins, i la veritat és que ha funcionat, i ha funcionat molt bé. Bueno, com deia, des de l'escola Bressol, etcètera, l'escola Mar Nova, bueno, anirem comentant amb altres espais i anem comentant el tema obres per la meva part, eh? Que ens en queden moltes en aquesta legislatura. Molt bé, moltes gràcies, bon dia.

0: El dia comença amb el matinal Premià Mèdia.
1: I ara passen 8 minuts a 2:15 del matí. És el moment també de conèixer quins seran els arguments informatius que ens acompanyaran durant la jornada d'avui. Ja ens explica en Joaquim Aguilar des de la redacció de Premià Mèdia. Bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, Manel. Doncs molt bé. Perfilant, m'atreviria a dir, doncs, el que serà aquesta... aquest catàleg d'informacions que avui servirem a través dels nostres canals, encara alguns d'ells, doncs, a mitges, com és lògic, aquestes alçades del matí, i que molt probablement tindran al capdamunt una informació que ens porta de nou a la Mar Nova i a les obres de construcció del nou centre, perquè aquest dimarts, aquí a Premià Mèdia, a la tertúlia política, el regidor de l'equip de govern, Xavier Gatius, ens informava que s'estan estudiant, atenció, possibles mesures per l'incompliment, entenem que interposar algun tipus de demanda, per l'incompliment de les dates en l'inici dels treballs de l'escola. Sabeu que ha estat un tema polèmic aquest, que ha donat peu fins i tot a la protesta per part de l'AFA de l'escola. Des de l'Ajuntament ja se'ns havia dit que havia estat l'inici d'aquests treballs una decisió unilateral de l'empresa constructora, que es diu Constructora Daro, n'hem parlat en alguna ocasió, que ni tan sols tenia coneixement l'Ajuntament que hi hagués diguem, aquest canvi de plans, perquè inicialment existia un acord perquè les obres comencessin abans. Doncs bé, aquest dimarts, com dic, Xavier Gatius, en nom del govern, deia que s'estan estudiant algunes mesures, i en relació a la demanda que ha fet també a Premià Mèdia aquests dies l'AFA de l'escola de millorar, de reforçar el diàleg i la transparència amb la comunitat educativa, bé, Gatius deia que és un esforç que ja fa l'equip de govern, que la voluntat de l'equip de govern és la de mantenir aquesta relació de diàleg i de transparència, i recordava o feia notar a l'AFA de l'escola que si no se'ls va comunicar a temps que les obres començarien al setembre és perquè, justament, deia, l'Ajuntament tampoc no ho sabia. Més coses. Tornem a parlar de brossa, en aquest cas, però, de brossa comercial. Ens hem trobat que, tot i que el juny d'aquest any informàvem, a partir d'unes declaracions del regidor Pep Ripollès, d'una reorganització de la RECOM, que és com es diu, el carrer, la gent ho diu així, que és
1: sí, més modern, sí, sí, RECOM. Sí, és més actual, sí.
2: Sí. La recollida comercial es reorganitza. Doncs, com dic, el juny ja ens avançava Pep Ripollès com seria aquesta reorganització. Finalment, tot i que ell ens deia que seria justament, doncs, abans de l'estiu, no serà fins avui, justament dia 1 d'octubre, que s'aplica ja aquesta reorganització. Fins ara, de manera molt resumida, fins ara hi havia, diguéssim, un servei de recollida que en una zona única i sense uns horaris determinats, recollia, doncs, quan li anava bé, passava a recollir la brossa que deixaven els comerços a l'exterior. Doncs bé, això canvia radicalment a partir d'avui. S'estableixen unes zones i unes hores i uns dies per cada fracció. El que s'intenta, pel que ens expliquen des de l'àrea de Medi Ambient, és afinar molt més amb l'especificitat, amb les necessitats concretes de cada establiment, per recollir aquella fracció en el moment adequat, en uns horaris determinats, diferents segons la zona del municipi, i d'aquesta manera aconseguir més eficiència i un servei més ajustat a les necessitats de cada comerç. S'haurà d'anar provant, ens diuen, s'haurà d'anar veient, doncs, com retocar-ho els pròxims mesos, les pròximes setmanes, però avui ja entra en vigor. Diu que tot el setembre han estat visitant els comerços premianencs des de l'àrea de Medi Ambient per informar-los d'aquests canvis i per donar-los el
1: nou quadrant, no?
2: Sí, el quadrant on s'indica per cada zona, és a dir, doncs, si vostè està situat al carrer Jacint Verdaguer número 37, passarem a buscar-li l'orgànica el dijous a les 9 del matí.
1: Molt bé.
2: Resumidament. Molt bé. Millorem-vos, que torna a la càrrega passat l'estiu. Ens diuen que aquests dos mesos, podríem dir, de parèntesi, les coses no només no han millorat, sinó que han empitjorat, que l'estiu ha estat, ens diuen, catastròfic, perquè a part de tot el desgavell que ja denunciaven abans de l'estiu, doncs han tingut la calor i sense l'aire condicionat. Els cotxes es veu que molts d'ells ni aire condicionat, gent dreta, etcètera, etcètera. I diuen, sobretot diuen, no tenim encara notícies d'aquell pla de xoc que va anunciar la Generalitat, 21 milions i mig d'euros per les línies de bus interurbà de Catalunya, que en algun lloc s'haurien de notar, i ells no ho noten enlloc. I dos, tots els ajuntaments de l'àmbit, podríem dir, del Baix Maresme, que cobreix aquesta plataforma, entre ells Premià de Mar, van aprovar al ple municipal una moció de suport i de denúncia, i diuen, però, que allà es va quedar, diguéssim, el compromís dels ajuntaments, i reclamen que, en fi, que facin algun tipus d'acció dirigint-se a la Generalitat a exigir, doncs, aquestes mesures que es van anunciar en el pla de xoc. En plana comarcal anem a l'Hospital de Mataró, perquè, no sé si ho recordaràs, que el curs passat van arribar a un acord 5 hospitals catalans per incorporar una maquinària, una compra conjunta d'un sistema d'intervencions quirúrgiques per mitjà de la robòtica. Tot un sistema moderníssim d'intervencions molt precises que s'ajudava de la robòtica. Doncs bé, aquestes últimes hores han fet ja la primera operació, una operació d'urologia, si no recordo malament, i es preveu que aviat, doncs, altres especialitats, per a altres intervencions, també s'ajudin d'aquesta nova tecnologia a l'Hospital de Mataró. Notícies, doncs, una mica distòpiques, però bé, en qualsevol cas entenem que positives pel que fa a la sanitat pública a la nostra comarca. Per últim, pàgina cultural. Hem estat parlant força aquests dies aquí a Premià Mèdia de la qüestió de les entrades pel Teatre de l'Amistat, d'aquesta situació que s'ha donat un any més, que en pocs minuts, podríem dir, volaven totes les entrades de l'any, del curs. I aquests dies la regidora de Cultura ens ha dit que s'està estudiant el que podria ser, doncs, un retoc en aquest sistema per fer que hi hagi més opcions de poder veure teatre, que és la contractació de més funcions d'algunes de les obres més reeixides, podríem dir, o les més demandades en aquesta venda d'entrades. Òbviament, això demana una inversió superior, però bé, sembla que si triomfen tant algunes obres, doncs serà bona notícia que es puguin veure fins a 3 vegades. Veurem si se'n surten.
1: Molt bé, doncs ho seguirem. Moltes gràcies, Quim.
2: Gràcies, Manel.
0: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
1: I ara un quart per arribar a les 10 del matí. Nosaltres ho deixarem aquí, convidant-vos a que continueu escoltant Premià Mèdia, també que ens seguiu a les xarxes socials, a les diferents plataformes, on avui també hi trobareu, per exemple, l'entrevista que hem fet a la directora de l'Escola Sant Cristòfol, la Sònia Ribas, per parlar de com ha estat aquest inici de curs i també, doncs, per conèixer les reclamacions que s'estan fent en termes d'educació a les escoles premianenques i també arreu. I també podreu recuperar, si voleu, l'entrevista que vam fer a Laura Casanova del Patronat, on ens anunciava moltes de les novetats d'aquest inici de curs. Això és tot. Gràcies també al Carles Soler per acompanyar-nos a les vies de so, i tornarem demà a partir de les 9 amb més notícies. Gràcies.
3: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Deixem el projecte musical de la persona que escolteu, la Berta Vaquero, la maresmenca de Sant Vicenç de Montalt, que avui ens ve a presentar justament doncs Papallones, la història de mi amiga, i atenció perquè també tenim properament nou material. Ella s'escriu les seves lletres, fa també les seves cançons i té una proposta que diríem que s'emmarca en el pop. Ha guanyat dos premis al concurs Mares Music i s'ha consolidat, atenció, com una de les veus referència, una de les veus joves de la comarca del Maresme. Així que avui a Premià Mèdia la volem escoltar i la volem conèixer. Berta, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bon dia. Déu-n'hi-do, quan un escolta la seva cançó a la ràdio, és com, ostres, ja he anat superant pantalles, no? Al final hi ha algú que em vol escoltar. Com ho portes, això?
1: Bé, no, jo la veritat és que la música ho porto com un hobby. Sí que és veritat que quan vas escalant, no?, pues és una satisfacció que la teva gent també vagi escoltant la teva música i que li agradi, pues, bueno, satisfactori, la veritat.
0: Fantàstic. Estem escoltant Papallones, de seguida també escoltarem noves cançons i, a més, sé que també hi ha gent esperant noves cançons encara, no? Què els hi podem dir, Berta?
1: Sí, bueno, són cançons que ja fa temps que estan escrites i, bueno, la producció és una cosa pues, que té molta feina i molt de temps. Llavors, pues, a poc a poc m'aniran sortint altres temes. Tinc un àlbum escrit, llavors a poc a poc aniré produint i traient per tots vosaltres.
0: Això ha canviat ara la música, no? Abans traies un àlbum, tenies 10 o 12 temes i tot veia la llum al mateix dia. Ara no. Ara hem d'anar fent píldores, singles...
1: Sí.
0: I estirant una mica el xiclet, perquè si no tot va massa ràpid,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. També com que el públic de vegades és molt exigent, si treus una també li dones temps a que la gent l'escolti, la senti, l'escolti més. Si tu treus un àlbum de cop t'arrisques a que es perdin cançons o es perdin trossos que només pel fet de treure un àlbum de 9 cançons pues l'escoltes així ràpid i no li prestes l'atenció que potser un cantant vol que li presti l'atenció a aquella cançó. Llavors si treus una dones com aquest marge de que la gent la senti de veritat i l'escolti.
0: Tot es crema molt ràpid, no? Tot dura molt poc. Justament sí. La música i l'art vol al contrari, no? Calma,
1: sí.
0: Reflexió, escolta aquesta melodia, mira que bonic, mira quina reflexió et vull fer arribar amb les lletres, no? I ara és com, ràpid, ràpid, que tinc pressa i...
1: Sí, que la setmana que ve trec una altra, no?
0: Sí,
1: molt així. La veritat que ens hem tornat una mica molt impacients en a veure què traurà el següent i de vegades pues, penso que hauríem de deixar com més marge i deixar fluir més les cançons. Però, bueno, també és el que demana el públic, llavors. També t'has d'adaptar una mica.
0: A la moda ens hem d'adaptar.
1: Sí.
0: I tant, i tant. A totes aquestes cançons que diem que formen part d'aquest àlbum, ja estan gravades, per tant?
1: No, gravades no, estan escrites. Hi ha una que sí que ja està gravada i acabada, que sortirà en breus, però estan totes escrites, composades, llavors falta pues, la part de la màgia, que és portar-la a l'estudi i produir-la. Però sí, estan totes acabades.
0: Molt bé, ara en parlarem també d'aquest procés d'estudi, que és un procés bonic. Abans, però, perquè la gent et coneixi també, Berta, en quin moment decideixes que et vols dedicar a la música i que pot ser un camí per tu?
1: Pues, saps que no et sabria dir quin és el dia en el que vaig dedicar-me, sinó bàsicament a la meva germana gran li van regalar un ukelele i jo ja cantava, però covers, no? Agafava cançons d'altres artistes i cantava. Doncs amb l'ukelele, que era per la meva germana, al final vaig ser jo la dueña d'aquell ukelele, vaig començar a tocar i arrel d'això vaig començar a cantar, a composar. I vaig dir, ostres, doncs per què no? I m'he de parlar amb amigues, ostres, jo tinc una amica que és productor, vaig provar-ho de fer alguna cosa amb ell, i pues, així. Va ser com... va sorgir, no va ser planto i em vull dedicar a la música, vull començar a gravar tot. Va ser tot sorgint sobre la marxa.
0: Que bé. I ara per tant sí? Ara sí que és una aspiració poder-t'hi dedicar?
1: És una aspiració, és un somni, però bueno, jo sé que és un món molt complicat, hi ha molts artistes, hi ha molta gent amb molt de talent, i llavors doncs, suposo que trobar un hueco en aquest món és bastant difícil, però jo ho intentaré, jo no ho deixaré.
0: Va de connectar amb el públic, no? També m'ha agradat que dius, des del principi agafava l'ukelele i em vaig posar a composar, que potser és el més delicat, no? És a dir, ara vaig a obrir-me, vaig a explicar el que em passa a mi per dins, vaig intentar connectar amb la gent, no? Era més fàcil seguir fent covers, no?
1: Sí, la veritat que a dies d'avui m'agrada més cantar les meves cançons que no fer covers, perquè penso que és algú, quan escrius, és algú molt personal. Llavors, tu tens el teu to, ho cantes amb els teus sentiments, llavors cantar cançons d'altra gent també és maco, no? Pots fer versions i poden quedar molt bé, però el tema de composar les teves cançons és... no sé, és... és molt sentimental, molt, molt teu, que et tanques tu en el teu quarto i és, per mi és dels moments més macos que si trobo un moment al dia de fer-ho, pues, ho disfruto molt.
0: Molt bé. Com trobes la inspiració? Perquè a vegades també és difícil, és el que dèiem, eh? És aquell pas endavant de dir, vaig a mostrar tot allò que tinc a dins, no? el que vull fer arribar, i ha de venir d'una manera creativa, no? Ha de ser una història que connecti. Com,
1: sí.
0: Com vius aquest procés
1: pues,
0: de creació?
1: De vegades pots tenir uns mesos de zero inspiració, no et ve res, i pues, una de les, de l'última cançó que he tret, la història de ma amiga, és literal la història d'una amiga meva. Me la va... Bueno, teníem una època que no tenia inspiració i ella em va explicar com una mica la seva història d'amor i de vegades no només escrius moments que has viscut tu, sinó també moments que ha viscut gent que estimes al teu voltant.
0: Doncs avui, escoltant a Premià Mèdia la Berta Vaquero, ella mateixa ens ha presentat i ens ha explicat com és la història de sua amiga.

0: Aquesta és la història de la seva amiga. Avui estem descobrint la seva pròpia història, de la Berta Vaquero, que a més a més estem veient que sona fantàsticament bé. Jo no sé també si hi ha molta feina, com deies, de producció, a l'estudi, però realment està molt rodonet tot, no?
1: Sí, la veritat que no trauré mèrit a l'equip que hi ha darrere. És, de fet, són d'aquí, de Premià.
0: Són de Premià,
1: de l'estudi aquí. Mm-hmm. El Marcel i el Leo, que tenen un estudi ara mateix. No sé com es diu l'estudi, et mentiria, però jo porto 5 cèntims de la cançó i amb ells ens juntem els tres i surt la màgia. Realment hi ha moltes hores, hi ha molta part de perfeccionisme, jo sóc molt perfeccionista, llavors doncs no vaig dos cops a l'estudi, potser em puc tardar un mes arreglant i fent cosetes perquè acabi sortint pues, el que a mi m'agrada.
0: Que bé, fantàstic. Podríem dir que la història entre la música i tu ha sigut de casualitat, no? El que dèiem, no has anat des del principi a buscar la música o no et va atrapar, sinó que te la vas trobar pel camí i de cop sí. I volta vau coincidir. Eh?
1: Sí, sí que a casa meva, des de ben petita, per part del meu pare, ens ha agradat molt la música. De fet, la meva música preferida és dels 80, 90, i és perquè ho he viscut tota la vida a casa i jo vaig dir, per què no començar a cantar i a composar?
0: Es nota, no?, en aquestes composicions pop, purament, no? Potser si ara escoltessis la música d'avui en dia, no hi hauria tant de pop, no? Hi hauria potser altres estils musicals o
1: sí.
0: alguna cosa més urbana, no? Escoltes música que ara mateix semblaria
1: sí.
0: que escolten els joves també, eh?
1: Sí. Jo ara mateix, doncs, dels meus cantants preferits de la música actual doncs seria un Nil Moliner. Moltes gràcies aquí a Catalunya, doncs, ha sigut per mi dels grups més macos i que millor han composat darrere d'un xarango, evidentment. Uh-huh. Però sí, ara mateix pues, hi ha artistes tant catalans com espanyols que per molt que sigui música actual i moderna ho aconsegueixen. La veritat que a mi m'agrada molt la música actual.
0: Que bé. Berta, tu ets de Sant Vicenç de Montalt, t'hem vist actuar-hi diverses vegades, l'última aquest mateix agost. Estàs fent públic ja, allò que diuen fer comunitat, com és allò d'anar fent poc a poc camí, anar pujant a l'escenari i anar-t'hi trobant a gust, fins i tot, que també és una evolució, no? Hi ha un moment sí. en què passes nervis i de l'altre dius vaig a fer el meu show sí. i aquí la gent flipa.
1: Amb tema públic no sabria dir-te, la veritat, però sí que personalment cada vegada que pujo a l'escenari per mi és com un aprenentatge, no? Els nervis pues, van millorant, la posada en escena també, sempre hi ha nervis, evidentment, jo crec que ja no perquè sigui jo, sinó crec que inclús l'artista que està a un nivell molt alt també tindrà nervis.
0: Sí, de respecte d'això, que hi ha moltes coses
1: Exacte.
0: Al darrere que han d'anar sincronitzades i tot
1: Exacte.
0: Ha d'anar bé.
1: Sí. Però cada concert jo penso que és un aprenentatge.
0: Molt bé. I això de fer música, que ja és prou important, és el que dèiem, no? M'ha de venir la idea, he de fer la cançó, he de fer-hi la composició, posar-hi coses que siguin macos, que transmeti, he d'anar a l'estudi, he de fer màgia amb el Leo... Mm. Però és que després he d'arribar al públic, perquè si jo no arribo al públic tampoc serveix de res, no? I llavors les xarxes socials avui en dia també ens ajuden a empènyer, no? Com portes això
1: sí.
0: d'haver de fer música i alhora una mica de màrqueting?
1: Les porto molt malament, la veritat. Jo sóc molt de viure amb la meva família, els meus amics, la meva parella, vaig disfrutant i el mòbil d'estar molt a sobre ho porto malament. Però la veritat que tampoc composo molt per als altres. Composo el que m'agrada i si a la gent li agrada i m'escolta, pues endavant i perfecte i em fa molta il·lusió, però tampoc m'adapto molt al públic. Uh-huh. És a dir, jo penso que els compositors són... Composem coses molt personals que tampoc ens hem d'adaptar a què agradarà o què no. Jo composo i faig les lletres que jo escoltaria d'un artista.
0: M'agrada molt perquè la gent que es dedica a la música i a fer la part més compositiva i creativa no se li dona mai bé el tema del màrqueting, les xarxes i demés. I en canvi la gent que se li dona bé el màrqueting i xarxes i demés té com un equip que li diu, bueno,
1: sí,
0: va, però tirarem cap aquí.
1: Marcial. Sí,
0: és ben curiós, eh?
1: Sí. Suposo que és perquè ho fas perquè t'agrada, perquè és com un hobby, no ho veus com un objectiu de feina, de dedicar-te a això. Sí, no sé com explicar-te, no? Com ho fas quan ho fas per hobby, en els teus moments que trobis o de ratos, no li dones tanta importància a les xarxes socials. Suposo que la gent que sí, que ha d'estar allà cada dia a sobre, és perquè la seva vida potser depèn d'això.
0: Uh-huh.
1: al principi, si ja vas amb aquest objectiu. A la llarga, pues, evidentment, ho hauràs de fer.
0: Veurem on arriba la carrera musical de la Berta Vaquero, avui a Premià Mèdia, unes cançons que parlen, ja ho veieu i ho sentiu, de records, d'emocions, de vincles, de la vida als pobles, fins i tot, que també s'ha de reivindicar, no? Una mica el que tenim al Maresme, o la sort de tenir el Maresme, no? Aquesta calma amb moltes històries a dins.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, la sort que tenim la gent del Maresme de viure en un poble. Jo estic molt agraïda i per això havia de fer una cançó del meu poble.
0: I tant que sí, i tant que sí. Berta, quins reptes et marques? Perquè al final cada artista també té els seus propers passos, no? Tu ens has dit amb molta calma, que és com, mira, la música em va trobar, vaig connectar, jo no tinc pressa, jo vaig fent, no?, a veure què passa, però hi ha reptes, hi ha objectius?
1: Home, sí, la veritat és que sí, que m'agradaria, pues, dins del pop català, pues, m'agradaria arribar, pues, a cantar un Canet Rock o alguna cosa així, i sobretot l'objectiu més proper seria, pues, que alguna productora li agradés, confiés en mi i...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat a la 2, a l'altura de Tàrrega, un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12, al Batàrrec, també un altre accident afecta a mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23 entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26, a Montagut, i a la 2, al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria als propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
4: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
3: Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
2: Notícies en xarxa.
5: Premià Mèdia. Informació.
0: En esports hem de parlar del cap de setmana ple de derrotes. En futbol, el primer equip masculí del Club Esportiu Premià queia a casa contra el Lloret per 1-2 i no ha puntuat a Primera Catalana en les dues primeres jornades. En bàsquet, el primer equip femení perdia a la pista del Badruna per 52-49. És la segona jornada de Supercopa i es tradueix en derrota. I en waterpolo, el Club Natació Premià s'enfrontava al Sant Feliu a Copa Catalunya pel tercer i quart lloc i s'enfonsava.
6: marcador final de 21 a 10. Tocarà treure conclusions i seguir preparant el debut a Primera Nacional. La única bona notícia del cap de setmana és la del primer equip masculí de l'agrupació Bàsquet Premià, que engegava projecte a Segona Catalana i ho va fer amb victòria contra el Vilanova del Vallès per un clar 70-54.
5: Premià Mèdia, informació.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Bon dia, sardanistes. Una setmana més tornem a ser aquí. A la sintonia de Premià Mèdia ha arribat l'hora del Fem Rotllana. Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, al punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa viu on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic. Però aquest programa viu, per viure, hem de dir les tres paraules tradicionals, que són mercat, sardanes i arròs. I qui no sabem si ha anat al mercat avui o no, potser sí, és el company Marçal CC, que el tenim avui en els comandaments tècnics, ja que saludem. Bon dia, Marçal! I avui aquí a l'estudi m'han deixat solet, perquè l'amiga Maite Llatjà té uns compromisos familiars i no podrà ser avui amb nosaltres. Però no patiu, perquè el Fem Rotllana està assegurat amb un servidor de vostès, en Joan Vinyals. Bon dia a tothom, dèiem. Avui no, però altres dies ja hi hem anat al mercat, ja, eh? Engeguem, doncs, el programa número 846 de Fem Rotllana, que, si ens escolteu en directe, correspon al dijous 1 d'octubre. A veure, dia que tenim instal·lat a la memòria des de fa 9 anys, jo crec que sí. Han passat anys, però el tenim ben fresc aquest 1 d'octubre i per això nosaltres continuarem treballant pel nostre país amb les poesies, les havaneres i les sardanes. I aquesta setmana portem un trosset d'una sardana que l'anirem escoltant durant el programa. Es tracta que vosaltres, ara escoltarem un tastet que són 3 o 4 segons, si es tracta de que vosaltres adivineu quina sardana és, ens truqueu aquí al telèfon del directe i dieu quina. Hi ha en joc una samarreta de la Plec i el Caminar de Sant Mateu i un disc de sardanes d'en Jordi Paulí. Escoltem aquest tastet a veure si sabeu quina sardana és. No sé, a veure... Si ho sabeu, 93-752-2544. Passeu per antena i el primer que ens digui el títol, i si pot ser també l'autor, si no, amb el títol ja fem, d'aquesta sardana incògnita que tenim, doncs tindrà aquesta samarreta i aquest CD de sardanes. Tornem a recordar-ho. Vinga, doncs. Aquest any comencem dedicant la primera sardana del programa a un aplec que es celebri aquest cap de setmana. I aquesta setmana n'hem comptat 5. Hi ha el 5è aplec de Balaguer, el 52è aplec de Móra d'Ebre, el 39è aplec de Montgat, també el 39è aplec del Roser a Martorell i també el 52è aplec de Malgrat de Mar. I la sardana d'aquest últim és la que escoltarem, escrita pel compositor de Sant Pol de Mar, Josep Maria Tarrides, i interpretada per la Cobla Salvatana, l'aplec de Malgrat.

Acabem d'escoltar l'Aplec de Malgrat, de Josep Maria Tarrides i Barri, estrenada l'any 1950 durant el tercer Aplec de Malgrat. Els números no quadren massa. Segurament aquest aplec no es va fer durant uns anys, durant unes temporades. L'hem escoltat per la cobla Salvatana. Bé, doncs aquest aplec es fa aquest diumenge que ve, dia 4 d'octubre, amb sessions de matí a les 11 i tarda, a les 4 de la tarda, a Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià. És el 52è aplec de la Sardana de Malgrat. Allà hi trobem les cobles Ciutat de Girona, Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Bé, informem dels telèfons dels nostres oients. El telèfon del directe per fer les vostres peticions i també per veure si podeu, si sabeu quina és aquesta sardana incògnita que avui portem amb aquestes quatre notes que anirem repetint. Si ho sabeu, marqueu aquest 93-752-2544 i passeu per antena i ens dieu el títol d'aquesta sardana i us podeu emportar aquesta samarreta de la Caminada i Aplec de Sant Mateu i un disc de sardanes de Jordi Paulí. 93-752-2544. O bé, per fer les peticions, podeu enviar un missatge de text o de veu al WhatsApp 649-198207. Bé, doncs, tornem a recordar aquesta sardana incògnita. Quan pugui, l'amic Marçal ens la posarà. Doncs, a veure, si sabeu quina és, marqueu aquest telèfon del directe 93-752-2544 i ens podeu dir de quina sardana es tracta. Si podeu dir el títol i l'autor, doncs molt millor. Si no, doncs amb el títol ja fem. Bé, doncs, nosaltres anem evolucionant i evolucionem tant que, a l'acabar el programa de la setmana passada, un servidor de vostès, per no perdre la tradició, ja sabeu, va donar una dada incorrecta. Vaig dir que la sardana que estàvem escoltant, La màgia de la sardana, era escrita per la compositora Maria Mercè Navarro, quan en realitat és una partitura de Jordi Paulí. De fet, vaig aprofitar per felicitar la Maria Mercè pel seu sant, això sí, no, això no va quedar per fer. Però amb les dades correctes, escoltem, acompanyats de la cobla Bohèmia, l'obra de Jordi Paulí, La màgia de la sardana.

La màgia de la sardana, de Jordi Paulí i Safon, estrenada el 10 de novembre del 2017 al Conservatori de Música de Barcelona. L'hem escoltat per la Cobla Bohèmia i és dedicada al fiscornaire Dani Gasulla. Hem esmenat un error de la setmana passada. La sardana de la Maria Mercè Navarro es diu Buscant el so de la sardana, no la màgia de la sardana, com havíem dit. Però aquesta màgia que ens dona la ràdio, hem esmenat aquest error, hem posat les coses al seu lloc. Bé, recordeu el telèfon, sobretot pel senyor Tomàs de Badalona, que m'està escrivint uns missatges que diu, home, que és molt difícil, en tants pocs segons que és molt difícil. Vinga, la sardana d'avui és molt fàcil. Segur que la adivinareu en seguida. A la que ho sapigueu, marqueu el 93-752-2544, passeu en directe i dieu-nos quina és aquesta sardana. Vinga. 93-752-2544. És molt fàcil. I també, si voleu fer peticions per un altre dia, podeu enviar un missatge de text o de veu al telèfon 649-198207. També el diumenge hi ha aquesta plec de Malgrat, com havíem dit al començament del programa, però dissabte, dia 3, a les 6 de la tarda, hi ha una ballada de sardanes al parc de Can Campassol de Malgrat, que és la revetlla d'aquest 52è plec de la sardana, amb la cobla Ciutat de Granollers. Això és dissabte, dia 3, a les 6 de la tarda. Vinga, recordeu que tenim aquesta sardana incògnita, que ens agradaria que ens diguéssiu quina sardana és. Pel primer o primera oient que ens digui el títol d'aquesta obra, si pot ser l'autor i tot, tindrà un disc de sardanes d'en Jordi Paulí i una samarreta de la caminada i aplec de Sant Mateu. Ens podeu trucar, com dèiem, al telèfon del directe 93-752-2544 per participar. I mentrestant nosaltres anem mal evolucionant i a continuació atendrem la petició de la nostra amiga oient de Premià de Mar, la Marta Clotet, que en el seu missatge de WhatsApp ens deia el següent. Bon dia. Voldríem felicitar en Joan Antoni i la Marta pel seu aniversari de casament, a la Xènia per l'aniversari del naixement i aprofitar també, encara que una mica tard, felicitar pel seu sant la setmana passada a la Mercè Alsina i Mercè Herrero amb la sardana Petjades d'argent de Marcel Sabater. Moltes gràcies. Doncs aquí la tenim, la sardana demanada interpretada per la Cobla La Llobregat, Petjades d'argent de Marcel Sabater.

0: Doncs acabem d'escoltar Petjades d'argent, de Manel Sabater, Marcel Sabater i Reixac, estrenada el dia 21 de juliol de l'any 2026 a la plaça del Progrés de Terrassa. L'hem escoltat per la cobla La Llobregat i és dedicada a Montserrat Caupena i David Sánchez. Nosaltres hem felicitat, de part de la Marta Clotet i família, a Marta Ventalló i el Joan Antoni pel seu aniversari de casament, a la seva filla, la Xènia, per l'aniversari, i a la Mercè Alsina i Mercè Herrero pel seu sant la setmana passada.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Doncs aquí a Premià Mèdia, Ràdio Premià de Mar, doncs també...

podem informar que tenim un aplec, que és el 39è aplec de la Sardana de Montgat, aquí al Maresme. Això és dissabte, 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. 39è aplec de la Sardana, com dèiem, amb les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. És a Montgat, al Parc de la Riera d'en Font. I recordem aquesta sardana incògnita. Vinga, amb aquestes 4 o 5 notes que escoltareu ara seguidament, adivineu quina sardana és. És molt fàcil, és una sardana molt coneguda. És molt fàcil i us podeu emportar aquesta samarreta de la caminada i l'aplec de Sant Mateu i un disc de sardanes de Jordi Pauli. Escolteu amb atenció. Vinga, dieu-nos quina sardana és aquesta i podeu, el primer que ho adivini us pot emportar aquests dos regals. 93-752-2544. Per altres coses, podeu enviar un correu electrònic a femrotllana@hotmail.com. femrotllana@hotmail.com. Vinga, i a continuació tenim una altra comanda que ens va arribar telefònicament la setmana passada. La nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat, ens va demanar una sardana molt concreta del mestre Ricard Viladesau, que li agrada molt i la volia dedicar a tota la seva família i a tots els oients de Fem Rotllana aquí a Premià Mèdia. Ens l'ofereix la Cobla de Cambra de Catalunya. Girona m'enamora.

0: Doncs era la sardana Girona m'enamora, de Ricard Viladesau i Caner. L'hem escoltat per la Cobla de Cambra de Catalunya i aquesta sardana va ser estrenada l'any 1989. Una petició de la nostra amiga la Montserrat de Vilassar de Mar, que la volia dedicar a tota la seva família i a tots els oients de Fem Rotllana. I oients de Fem Rotllana que ja comencen a trucar al telèfon de l'emissora. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, bon dia. És el Vicenç.
1: Sí, senyor.
0: Home, Vicenç, què tal? Com anem per aquí baix?
1: Aquí esperant que plou, que plogui, diuen que plova molt, doncs...
0: Bueno, sí, aquí a Barcelona, abans d'ahir va fer un bon xàfec, però vaja, va fer alguna destrossa material, però no va ser massa fort.
1: Aquí les destrosses poden ser pel sostre.
0: Ah, clar.
1: Però per baix no, eh?
0: Ja.
1: Perquè, vamos, ja. Si a mi m'arribés l'aigua...
0: Ja.
1: El Noé ja estaria navegant per dies.
0: Ja, perquè que esteu elevats.
1: Enlairat, sí.
0: Molt bé.
1: D'aquí al... És més, al carrer que jo visc,
0: sí?
1: de la plaça, no sé jo, que està a 30 metres de casa,
0: sí?
1: Cap a dalt, igual n'hi ha 30 o 40 metres de desnivell, eh?
0: Ja, sí, esclar, llavors...
1: Aigua baix, eh?
0: És clar, és difícil que...
1: Per això.
0: Bueno. Millor, no, millor que sigui així. Digue'm.
1: Em volia mullar, a veure què passa.
0: A veure, veiem, anem a... Diguem...
1: Podria ser d'en Vicenç Bou?
0: D'en Vicenç Bou, sí, senyor. Anem bé.
1: Vale. I aquí tenim la baralla, però farem cas a la dona.
0: Vinga.
1: Angelina?
0: No és l'Angelina. No és l'Angelina. Escolta, fem una cosa. Fem això que hem dit. Posarem un altre tastet mirat des d'un altre prisma. A veure si la coneixes. Escolta. No és l'Angelina, eh? És de Vicenç Bou, però no és l'Angelina.
1: Sí, no. Vicenç Bou li ha calat a la primera.
0: Sí.
1: No ho sé, és igual.
0: No?
1: Bueno,
0: com vulguis.
1: I és conegudíssima,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tant. Ja us ho asseguro jo que sí.
1: No, i tant.
0: Molt bé. D'acord, doncs bé, si et surt després i vols tornar a trucar, tu mateix, t'enviarem aquest lot de regals.
1: Sí, no. Jo ja he donat una pista.
0: Sí, una sí. Des de Vicenç Bou, podem dir que és estrenada l'any 1922, una altra pista, vull dir que... Però falta el títol.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Vicenç, doncs moltes gràcies per trucar i et dedicarem una sardana per a vosaltres la setmana que ve.
1: Aquí estarem esperant-la.
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Salutacions a la Carme.
1: Aquí està.
0: Ah, gràcies. Bueno, i el Sergi. A tota la família.
1: Aquest encara està
0: dormint. Bueno, no passa res.
1: Vinga.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu, bon dia. Bé, hem encertat la meitat de la sardana incògnita. Bé, també podem informar que dissabte dia 3 a les 7 de la tarda hi ha una ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània a la Riera de Sant Domènec, de Canet de Mar. Recordeu, si sabeu quina és aquesta sardana incògnita, escolteu... 93-752-2544, marqueu aquest telèfon, passeu en directe i ens dieu quina... Sardana de Vicenç Bou és aquesta, aquest tastet que acabem d'escoltar. 93-752-2544. Voleu enviar un missatge, un de WhatsApp, de text o de veu, podeu fer-ho al telèfon mòbil 649-19-8207. Vingueu connectat amb Fem Rotllana, Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, amb la col·laboració dels amics de la Sardana de Premià de Mar i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i també ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa. Em sembla que haurem de passar una altra trucada que acaba d'arribar en aquest moment. Doncs, bon dia!
1: Bon dia, torno a fer jo, eh?
0: Vicenç, som-hi!
1: Té alguna cosa que... Amb la part de València.
0: Sí, bastant, bastant, sí.
1: Podria dir llevantina.
0: La llevantina, sí, senyor. Sí, senyor, la llevantina. Molt bé, perfecte.
1: Escolta... Ha sigut la jefa, eh?
0: Ah, són sardanes conegudíssimes, el que passa que quan poses només 3 o 4 segons, es fa difícil, eh?
1: Els 3 o 4 segons l'autor el tenia seguríssim.
0: Sí.
1: La primera he dit, això és bo.
0: Bueno, escolta'm una cosa, mira, Fem una cosa, ara no pengis, el company t'agafarà el telèfon i després et truco, em dones l'adreça i això us enviaré per correu.
1: Joan,
0: digue'm.
1: No, és igual. Deixa'l de gos, ho agraïm i el donem amb un altre.
0: Sí? Home, hi ha un CD de sardanes d'en Pauli, si vols.
1: Jo estic molt content, saps per què?
0: Digues.
1: Perquè després de tants anys...
0: Sí.
1: No hem perdut l'olfacte.
0: No.
1: Ni l'orella.
0: No, bueno, d'acord. Molt bé.
1: Val?
0: Doncs...
1: I amb això estem satisfets.
0: Molt bé. Bueno, doncs ho deixarem i ho tornem a sortejar la setmana que ve, si no ho vols. Jo t'ho envio, eh?
1: No, bueno, moltes gràcies.
0: D'acord, doncs, moltes gràcies.
1: Vinga.
0: Gràcies. Moltes...
1: Adéu, bon dia.
0: Que vagi molt bé. Adéu, bon dia. Bé, doncs sí, és la llevantina. Podríem posar aquell trosset més llarg que tenim de la llevantina per refrescar-ho.

Bé, doncs aquesta llevantina de Vicenç Bou i Geli, que l'ha adivinat els amics de Sueres, del Vicenç i la Carme. Bé, continuarem el nostre programa i a continuació tindrem la petició de la nostra amiga oient de Santa Perpètua, la Montserrat, i família, que en el seu missatge de WhatsApp ens deia el següent. Bon dia, Joan i Maite. No sé si sóc a temps, però ahir va morir la Laura, que es deia Laura Major, de Terrassa. Si poguessis posar la seva sardana, que es diu Esperit Lliure, de Martí Mont, de part de tots els amics de les sardanes. Doncs naturalment que sí, que hi som a temps, naturalment. Recordem a la Laura Major, que ens va deixar dilluns, dia 28 de setembre, de part de tots els sardanistes que la coneixíem i que la saludàvem a totes les ballades i aplecs on coincidíem. A petició de la Montserrat, de Santa Perpètua, li dedicarem la sardana que la Laura tenia dedicada, obra del jove compositor Martí Mont, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Esperit lliure.

0: Esperit lliure és la sardana que acabem d'escoltar, de Marc Timón i Barceló, estrenada el 5 de maig de 2024 durant el 86è aplec de la sardana de Santa Perpètua Mogoda. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i aquesta sardana va tenir el premi a la crítica de la sardana del concurs de sardana de l'any del 2024. L'hem dedicat a la Laura Major, que ens ha deixat aquesta setmana de part de tots els sardanistes que la coneixíem i compartíem aplecs i ballades amb ella.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia, amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: Doncs amb el suport dels Amics de la Sardana també hem d'atendre els nostres oients. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Sóc la Rosa.
0: Hola, Rosa, com anem?
2: Jo, quan ha trucat aquell senyor, jo també anava a trucar, que no sabia, però llavors...
0: La setmana que ve en portarem una altra.
2: Vale. Escolta, pues, dedica aquesta sardana per la setmana que ve per tots els oients.
0: Quina?
2: La Llevantina.
0: La Llevantina, val, d'acord.
2: Sí, que és molt maca, eh?
0: Sí, i tant.
2: Vale.
0: Per tothom. Perfecte.
2: Sí, bueno.
0: Va anar bé el viatge, Rosa?
2: Ah, sí, molt bé, he tornat bé i tot. Molt curt.
0: Bueno, esclar, ja passa això. Quan estàs bé, la cosa es fa curta.
2: Vale, gràcies,
0: molt bé, gràcies per trucar, Rosa.
2: Adéu.
0: Bon dia. Adéu. Bé, doncs feu com aquests oients que han marcat aquest telèfon al 93-752-2544. Passeu per antena i feu les vostres peticions. Podeu fer-ho també a través d'un correu electrònic que tenim, que és femrotllana@hotmail.com. I una altra de les ballades de sardanes que tenim aquest cap de setmana és diumenge, dia 4 d'octubre, a 12:45 del migdia, amb la Cobla Xaloc, a la plaça de l'Ajuntament d'Alella. El diumenge, dia 4, a 12:45 del migdia. I continuem evolucionant, i la següent sardana que escoltarem és una petició de la nostra amiga oient, la Maria Rosa Andreu, de Premià de Mar. La Maria Rosa, en la seva trucada de la setmana passada, ens va demanar una sardana per dedicar a les seves amigues, la Carme i l'Àngels, per la paciència que tenen, va dir la Maria Rosa. Abans d'escoltar aquesta sardana, però atendrem més oients que volen passar per antena. Bon dia!
3: Hola, bon dia, sóc la Salva.
0: Hola, Salva, què tal, Salvadora?
3: Jo no ho havia endevinat, la sardana.
0: És que
3: coneguda, però...
0: són conegudes, però quan la poses sí, només un trosset, però... és difícil, eh?
3: Fa tants anys.
0: És difícil.
3: Mira, jo volia una sardana per tots els oients.
0: Una per tothom, molt bé.
3: Roses de tardor.
0: Roses de tardor, perfecte. Doncs ho tindrem la setmana que ve.
3: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Salvadora.
3: Gràcies.
0: Bon dia. Doncs, després de parlar amb la Salvadora, dèiem que estàvem fent aquesta petició de la Maria Rosa, que en la seva trucada de la setmana passada ens demanava una sardana per dedicar a les seves amigues, la Carme i l'Àngels, per la paciència que tenen, va dir la Maria Rosa. Doncs per aquesta paciència els hi dediquem a la Carme i l'Àngels la sardana del compositor de El Molà i intèrpret de tenora, Amadeu Escoda, que ens presenta tot seguit la Cobla Mediterrània, un somni vora el riu.

Un somni vora el riu, d'Amadeu Escoda i Castellví. Per la Cobla Mediterrània l'hem escoltat, aquesta versió. Estrenada el dia 3 d'agost de 2024, durant el 50è aplec de Móra d'Ebre. Aquesta sardana va ser finalista del Premi Sardana de l'any 2024. L'hem dedicat a la Carmen i l'Àngels, amigues carregades de paciència, es veu. Amigues, deia, de la nostra oient, la Maria Rosa Andreu, a qui saludem des de Premià Mèdia. Bé, i ja n'informarem també la setmana que ve, però el dia 11 d'octubre, a Vilassar de Dalt, es fa el 5è concurs de colles sardanistes del Campionat de Catalunya. És a les 11 del matí a la plaça de la Vila amb la Cobla Marinada. La primera sardana de lluïment que es farà serà precisament l'Andalet de Premià. Això serà el dia 11 d'octubre a la plaça de la Vila de Vilassar de Dalt. Bé, i continuarem endavant. Nosaltres també podem recordar aquest 52è aplec de la sardana de Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià, diumenge dia 4, a les 11 del matí i a les 4 de la tarda, amb les cobles Ciutat de Girona, Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Més coses que han fet aquest estiu, o millor dit, més coses que s'han fet aquest estiu tan calorós, com és l'estrena d'una sardana al Festival Festiu de Sant Antoni de Calonja. Una extraordinària sardana que porta la firma del compositor Jordi Molina i que ens interpreta tot seguit la Cobla Sant Jordi, al Castell de Calonja.

Bé, escoltant aquest castell de Calonge, arribem a les notícies de les 11 del matí. Escoltarem aquestes notícies en 5 o 6 minuts, ens hi tornem a posar. Però diem allò que diem sempre, que no marxeu gaire lluny, que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Albatàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament, el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria, i a Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamarsa. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
0: Notícies en xarxa. Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
2: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada que és Fem Rotllana, aquesta proposta sardanista de Premià Mèdia, de la que avui emetem ja l'edició número 846. Hem de recordar que avui és dijous 1 d'octubre, quan som en directe, i dissabte que ve, dia 3 d'octubre, a partir de les 9 del matí, la repetició. Tot això sense canviar de sintonia, tot aquí, al 95.2 de la FM i també pel portal web premiamedia.cat. I en aquest mateix lloc web podreu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu trobar a recuperar a la plataforma ivox.com posant al cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Ens acompanya als controls tècnics l'amic Carles Soler, no, Marçal CC, avui. Marçal CC, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu. I aquí saludem. Bon dia, Marçal. Aquesta temporada tornem amb les poesies i per això hem d'obrir de bat a bat l'espai Poesies i Sardanes.
3: Poesies i Sardanes a Fem Rotllana, amb David Espunya.
2: Doncs som-hi amb una altra de les poesies de l'amic David Espunya. Avui el David ens recitarà la poesia Cançó Trista, de Joan Arús Colomer. Joan Arús va néixer a Castellà del Vallès l'any 1891. Va viure a Sabadell i va destacar com a poeta, assagista de temes literaris i poètics i també com a traductor. Va morir el 1982 a la seva vila natal de Castellà del Vallès. Doncs anem per la poesia, la que escoltarem avui, com deia, de Joan Arús, i el seu títol és Cançó Trista, amb la veu de David Espunya.

Cançó trista, de Joan Narús. Moguts d'un oreig invisible, s'agiten els meus pensaments i canten com preses dels vents les fulles d'un arbre sensible. Tot jo m'he tornat harmonia, sóc arbre de fina remor. Si fos immortal, no voldria cap altra delícia, senyor. Més ai, que la clara música s'esmuny pel fullatge més alt. Mon goig es desfà mica a mica, mon goig que em semblava immortal, i en tant que la nota darrera es perd tremolosa pel cel, jo sento pujar de marrel el tètric rosec de la quera.

Bé, hem escoltat aquesta cançó trista, escrita per Joan Arús Colomer i recitada per David Espunya. Una cançó trista que ens dona peu a triar, per farcir musicalment aquesta poesia, una sardana del compositor de Palafrugell, Felip Vilaró, i que ens interpreta la cobla Cadaqués. Per què estàs trista?

0: Per què estàs trista? És la, el nom d'aquesta sardana de Felip Vilaró i Carbonell. La cobla que ens l'ha ofert és la cobla Cadaqués. I amb aquesta sardana hem acompanyat la poesia que avui hem programat, llegida per David Espunya. Bé, estem recordant que a Malgrat de Mar, dissabte, diumenge hi ha l'aplec, però dissabte hi ha aquesta revetlla del 52è aplec de la sardana amb una ballada al parc de Can Campassol amb la cobla Ciutat de Granollers. Això és dissabte a la tarda, a les 6 de la tarda. Bé, i el que no pot faltar de cap manera fem rotllana de Premià Mèdia és la nostra manera de cada setmana. La rosa
1: del port, quan... El fem rotllana, melodies del mar. La...

quan vinguin. Avui atendrem la petició de la nostra oient, la Isabel Andreu, que en la seva trucada de la setmana passada ens va demanar una habanera per ella mateixa. Espero que t'agradi la nostra tria, Isabel. El grup Porvo ens ofereix tot seguit l'habanera escrita, lletra i música per Nicolau Guanyavents, l'any 1858. Endavant amb La calma de la mar.

0: Doncs era La calma de la mar, escrita, lletra i música per Nicolau Guanyavents, metge, marí mercant i músic, nascut a Mataró l'any 1826, morí a Palma de Mallorca el 1889. L'hem escoltat pel grup Portbó. La nostra oient Isabel Andreu de Premià de Mar ens la va demanar per compartir-la amb tots els oients.
1: Fem rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: La joventut que ja puja, que ja ens ajubilarà i vindran aquí a fer Fem rotllana a Premià Mèdia. Bé, sabeu que teniu aquest telèfon del directe, que és el 93-752-2544. Marqueu-lo, passeu per antena i feu les vostres peticions. També es pot fer a través d'un WhatsApp de texta o de veu, que és el 649-198207. Bé, i a continuació obrim aquells espais que en diem noves i velles sardanes.
2: Sardanes acabades d'acollir.
0: I continuem evolucionant i coneixent noves sardanes que s'acaben d'estrenar. La que escoltarem avui, estrenada dissabte passat, dia 26 de setembre, durant el concert del 39è Aplec del Roser a Martorell. És escrita pel compositor Dani Gasulla i l'escoltem acompanyats de la Cobla Marinada. Denominació d'origen Martorell.

0: Acabem d'escoltar la sardana Denominació d'Origen Martorell, de Dani Gasulla i Porta, estrenada el 26 de setembre de l'any 2026, dissabte passat, a Martorell, com deia, durant el concert del 39è a plec del Roser. L'hem escoltat per la Cobla Marinada i és una de les sardanes del catàleg de sardanes acabades d'acollir. I el que hem de fer és atendre els nostres oients. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Hola, bon dia! Hola, Leonor, com anem?
1: Bé! Esperant que plogui, que està tot molt sec.
0: Sí, això d'aquí també tens raó. Me n'alegro molt de sentir-te.
1: Sí. Mira, gràcies. Mira, vull dedicar una sardana.
0: Sí?
1: A la meva família que viu a l'Empordà.
0: Sí.
1: La meva filla i els meus nets.
0: Sí.
1: Que ho sentiran per telèfon dissabte.
0: Sí.
1: Se'n diu una tenora en el mar de

0: Ah,
1: sí, a Torroella.
0: Amb això també tens raó, que allà va caure molt fort, eh?
1: Mare de Déu!
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs. Doncs escolta'm, com diu el mestre Xavier Solà, una abraçada ben xamosa, Leonor.
1: Ben xamosa. Moltes gràcies, igualment.
0: Gràcies. Igualment. Bon dia.
1: I bon retiro.
0: Igualment, adéu. Gràcies, bon dia.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Doncs tenim ja aquesta petició per la setmana que ve. Bé, doncs, i després d'una sardana d'aquestes que en diem acabades d'acollir, estrenada fa molt poc, ens endinsem en buscar una que ja té uns quants anys. I per això ens hem arribat fins al...
2: El magatzem sardanista.
0: Un altre dels discos que un servidor de vostès té a casa de fa una pila d'anys, fent les delícies de tota la família. És el següent, i donat que aquesta setmana hem anat a la Festa Major de Barcelona, avui escoltarem una sardana del mestre barceloní Jaume Torrents, enregistrat en un d'aquests discos de vinil petits, editat per la discogràfica Alhambra l'any 1960 i enregistrat per la cobla principal de la Bisbal. A la portada del disc, una foto a tot color de la Verge de la Mercè coronant la Basílica de la Mercè. A sobre, les lletres negres, el nom de la cobla. I a sota, tot això a la portada, el nom de les quatre sardanes enregistrades. A la part del darrere, sobre fons blanc amb lletres negres, ens torna a informar de la cobla que ha enregistrat el disc. Però aquí ens aclareix que el tenor solista és Ricardo Viladesau. Recordeu que estem a l'any 60 i per aquí pel carrer només hi circula el Seat 600 i algun dos cavalls també podíem veure. A la part dreta de la contraportada ens informa de dos discos més de la mateixa col·lecció i a la part esquerra el nom de les sardanes enregistrades en aquest disc. Totes quatre del compositor Jaume Torrents, la Pepa Maca, Cantar Volem, la Sardana de la Rosa i la que escoltarem tot seguit, Princesa de Barcelona.

0: Doncs era Princesa de Barcelona, de Jaume Torrents i Gutiérrez de Pando. L'hem escoltat per la cobla La Principal de la Bisbal, naturalment de l'any 1960, que, com us havia informat abans, el tenor solista era un tal Ricardo Viladesau. Una fantàstica sardana que hem anat a buscar avui al nostre magatzem sardanista.
1: Fem-ho i anar a sardanes en Premi Amèrica.
0: Doncs som-hi, i tant que sí. Encara tenim mitja horeta llarga de programa. Si voleu trucar, el telèfon del directe és el 93-752-2544. Passeu al directe i feu les vostres peticions. Podeu fer-ho també a través d'un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. I a continuació dedicarem una sardana als nostres amics de Premià de Mar, la Rosa i el Salvador Turull. Tot enviant una salutació al Salvador i la Rosa, els hi dediquem la sardana del compositor i intèrpret de tenora, l'Enric Cortí, que ens presenta tot seguit la cobla Sant Jordi. Escoltarem aquestes memòries compartides després d'escoltar els nostres oients. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Joan, sóc la Maria Lluïsa.
0: Ah, hola, Maria Lluïsa, què tal?
2: Sí. Mira, és per demanar, sisplau,
0: sí,
2: la venera que es diu Lola la Tavernera.
0: Lola la Tavernera, sí.
2: Per la Isabel i la Maria Rosa Andreu.
0: Per la Isabel i Maria Rosa, molt bé.
2: Sí, i molts records a tots.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho posarem la setmana que ve.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
2: Adéu.
0: Doncs dèiem que tot enviant una salutació al Salvador i la Rosa, els hi dediquem la sardana del compositor i intèrpret de tenora, l'Enric Cortí, que ens presenta tot seguit la cobla Sant Jordi. Memòries compartides.

Acabem d'escoltar Memòries compartides d'Enric Ortí i Martín, estrenada el dia 26 de juny de l'any 2016 durant el 55è aplec de la Sardana de Sabadell. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i és dedicada a Teresa Pujol i Joan Ferrer. I aquesta sardana, Memòries compartides, va ser finalista del Premi Sardana de l'any del 2016. Una sardana que hem dedicat a la Rosa i al Salvador Turull, i a qui saludem des de Premià Mèdia. Bé, encara tenim uns minuts per agafar el telèfon, per passar en directe. Recordeu, 93-752-2544. Si voleu enviar un missatge de WhatsApp, de text o de veu, ho podeu fer al 649-198207. I us recordem que dissabte, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda, hi ha el 39è aplec de la Sardana de Montgat, al Parc de la Riera d'en Font, amb les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Bé, continuem aquí a Premià Mèdia, a Fem Rotllana, escoltant més sardanes. Avui, si ens escolteu en directe, que avui és 1 d'octubre, un dia que tenim gravat a la memòria col·lectiva 9 anys fa ja, i jo m'atreviria a dir que els que van votar aquell dia, aquells més de 2 milions de catalans pel sí, encara hi som. Per això no puc deixar passar aquest dia sense dedicar una sardana a l'aspiració d'independència del nostre país. Porta la firma del compositor Jaume Oliver i ens la interpreta la Cobla per la Independència. Endavant amb Catalunya Independent.

0: Catalunya independent era el títol d'aquesta sardana que acabem d'escoltar. És de Jaume Oliver i Perpinyà. Es va estrenar el dia 11 de novembre del 2012 a Elna i l'hem escoltat per la Cobla de la Independència. Som a l'1 d'octubre, de 9 anys després. Vam votar i vam guanyar. La llàstima és que els partits que ens havien de portar a la independència no s'entenen entre ells i aquesta situació no sembla que s'hagi d'arreglar. En fi, en el que puguem, els de sota, que són sempre els que rebem, seguirem empenyent.
1: Fem rullana, les aranes en Premi Amarillo.
0: Molt bé, doncs, recordeu que tenim aquest telèfon, encara tenim 20 minutets de programa, que podeu trucar al directe 93-752-2544. I també podeu enviar un WhatsApp de text o de veu al 649-19-82-07. I escoltarem més sardanes, una sardana la que ve a continuació, que la dediquem a tots els nostres oients per la vostra paciència que teniu cada setmana, cada dijous i dissabte, escoltant el Fem Rotllana de Premià Mèdia. És una obra del tarragoni Alfred Abad que ens ofereix tot seguit la Cobla La Llobregat, La Roca Foradada.

0: Acabem d'escoltar la sardana La Roca Foradada d'Alfred Abad i Gascón, estrenada a Torredembarra el dia 30 de juliol de l'any 2016. L'hem escoltat per la Cobla La Llobregat. I tenim un altre oient que vol passar per antena. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, la Montserrat. Què diu la Montserrat de Vilassar?
1: A veure, jo voldria que la setmana que ve, si pots, ens posis una sardana pels meus besnets.
0: Pels besnets, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: El galliner esvalotat.
0: El galliner esvalotat, perfecte. Doncs ho tenim apuntat i ho posaríem la setmana que ve, Montserrat.
1: Molt bé, gràcies, eh?
0: Gràcies per trucar.
1: Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, doncs tenim una altra comanda per aquesta setmana que ve. Havíem acabat d'escoltar aquesta La Roca Foradada d'Alfred Abad. Bé, i informem també, o recordem, que dissabte dia 3 a les 7 de la tarda hi ha una ballada de sardanes per la Cobla Contemporània a la Riera de Sant Domènec de Canet de Mar. Dissabte dia 3 a les 7 de la tarda. I amb aquests minuts que ens queden encara podem escoltar alguna sardana més. En aquest moment dedicarem una sardana a tots els nostres oients de part de la nostra amiga, la Maria Rosa Andreu, que ens havia demanat una sardana per tots els nostres oients, amics i oients sardanistes. Es tracta d'una sardana de la filla de l'autor que hem escoltat aquesta Roca Foradada fa un moment, que és Anna Abad, estrenada del mes de juny de l'any 2022 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla Sant Jordi. Porta per títol Platí per Sabadell.

Platí per Sabadell, d'Anna Abad i Gils, estrenada, com dèiem, el 19 de juny de 2022 a Sabadell. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i és dedicada als 75 anys de l'agrupació Sabadell Sardanista. L'hem dedicat a tots els nostres oients de Fem Rotllana, la Maria Rosa Andreu de Premià de Mar. I amb aquests minutets que ens queden encara podem escoltar una última sardana, que el títol ja ho diu tot. Per tots els nostres oients, també, des de tot l'equip de Fem Rotllana, desitjant que hàgiu passat un molt bon estiu. Porta la firma de Ramon Vilà i ens l'ofereix la Cobla La Llobregat. I no és un altre que... Visca la Pepa!

Doncs era la sardana Visca la Pepa, de Ramon Vilà i Ferrer, una obra que data de l'any 1959 i l'hem escoltat interpretada per la cobla La Llobregat. Bé, i amb res, ja no tenim més minuts per posar més sardanes, però amb aquests dos minutets que queden us recordo l'aplec de Malgrat de Mar. Dissabte a la tarda, a les 6, hi ha aquesta revetlla del 52è aplec de la sardana de Malgrat al Parc de Can Campassol amb la cobla Ciutat de Granollers, una ballada. I l'endemà, el dia diumenge, dia 4, a les 11 del matí, i a les 4 de la tarda, l'aplec, aquest 52è aplec de la sardana, amb les cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Tot això també es fa al Parc de Francesc Macià, al Malgrat de Mar. I aquí al Maresme també tenim una altra ballada, al Canet de Mar, amb la cobla contemporània, a les 7 de la tarda de dissabte, dia 3, a la Riera de Can Domènec. I un altre plec, el de Montgat, és el 39è aplec de la sardana de Montgat, amb les cobles Bisbal Jove i la Ciutat de Girona, al Parc de la Riera d'en Font, dissabte a partir de les 6 de la tarda. I també una ballada de sardana ja diumenge al matí, a l'Ella, amb la cobla Xaloc, a la plaça de l'Ajuntament, a 11:45 del matí. Bé, doncs ho deixem aquí, perquè no tenim temps per res més. Us donem les gràcies a tots els oients per la vostra atenció, per les trucades, que avui n'hi ha hagut una pila. Moltes gràcies a tothom. Gràcies també a l'amic Marçal CC per la feina feta en el control de so i a les línies telefòniques. Moltes gràcies, Marcel, i res més. Us deixem amb el matinal de Premià Mèdia i us convoquem aquí, dijous que ve, aquí, a les 10 del matí. Tornarem a ser amb més Fem Rotllana a Premià Mèdia. Que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill comença ara a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé. I podem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa. Perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta. Dient la veritat, això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
1: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena en una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer d'Otger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial Porta a Porta, RECOM, que va anunciar l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació. Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura, després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
0: 9 moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que, en cas d'èxit, permetrien oferir als premianencs el servei a les platges, fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Ho avançava ara fa uns dies l'alcalde Rafa Navarro.
5: Nosaltres ara posarem en marxa una prova pilot d'un sistema de dutxes que ens garanteixen, segons ens diuen, un estalvi pràcticament del 80% amb el consum d'aigua. El que estem intentant fer és quadrar el cercle. Quan no posem les dutxes per instrucció europea i som l'únic poble valent que realment fa cas, una mica com amb la brossa, ens diuen de tot i ens crucifiquen. Quan posem les dutxes, encara hi ha algú que ens diu que no les hauríem d'haver posat perquè no som sostenibles. Aleshores, anem a intentar fer la quadratura del cercle i ara farem una prova pilot. La posarem una dutxa, un rentapeus, en un lloc molt precís durant fora la temporada per fer provatures, a veure si el sistema funciona i podem incorporar dutxes que facin un estalvi important de consum d'aigua, unes dutxes de poc consum, per poder-les mantenir fins i tot en cas de que hi hagin períodes de sequera. Per tant, estem treballant ara en temps de pau, perquè quan arribi un altre cop el temps de guerra, fem aquesta quadratura del cercle de tenir dutxes sense atemptar contra el medi ambient.
0: Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té data. Recordem que després que l'estiu del 2025 es tanqués l'aigua de les dutxes per sequera greu que patia el país, aquest estiu passat l'estat dels embassaments va portar el govern a reobrir-ne algunes. En tots dos casos, segons l'alcalde, hi va haver crítiques. Dels que no creien que s'hagués de suprimir el servei en cap cas i després dels que consideraven que s'estava malgastant aigua innecessàriament. Ara les dutxes de baix consum podrien ajudar a trobar el terme mig, segons Navarro.
4: Premià Mèdia, informació.
6: Estàs escoltant? Premià Mèdia. Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Avui volem parlar de relleus, de tradició i també de futur. Ens acompanya l'Israel García, nou president de l'Associació d'Amics de l'Art Pessebrístic de Premià de Mar, i també en Joan Muñoz, president sortint. Amb ells parlarem d'aquest canvi al capdavant de l'entitat, del nou curs que comença i de com es prepara també l'associació per una nova campanya de Nadal, sense perdre de vista també els projectes i, com dèiem, els reptes de futur. Bon dia, com esteu?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, Joan, explica'ns a què es deu aquest relleu que heu fet o aquests canvis que heu fet a la presidència o a l'executiva de l'entitat.
2: Bueno, ha sigut un canvi causat per una malaltia, diguéssim. Jo estic en tractament i llavors considero que el president ha d'estar al peu del canó. Llavors hem fet una renovació de la Junta, a l'Israel ha acceptat el càrrec de president i jo he passat com a vicepresident, que és un càrrec més honorífic, però bueno, per assessorar amb el que es pugui i per continuar amb les coses.
0: Molt bé, segur que sí. Israel, com arriba a tu aquesta responsabilitat o aquesta oferta d'assumir aquesta responsabilitat?
1: Bueno, doncs jo porto un temps aquí amb els companys, treballant, m'he involucrat i penso que és una tasca, pues, que podia fer. Amb en Joan el tinc com un suport, no? Perquè ell encara està aquí al meu costat, continuem fent coses, i és una mena de director artístic, almenys, jo ho entenc així, i ens va guiant a vegades, no? Pues, per exemple, no sé, el pessebre de Can Roure, o coses així, doncs clar, ell ja té molts anys d'experiència, estem parlant de pràcticament tota la vida que en Joan porta fent això. Llavors, doncs, bueno, és un bon suport que tinc, a part de tots els meus altres companys, doncs, que estan fent tota la feina, que els hi pertoca, vaja. Cadascú ens anem distribuint.
0: Molt bé. Joan, deia l'Israel que portes tota la vida dedicada, o gran part de la vida dedicada justament als pessebres. Són moltíssims anys els que ja has dedicat i els que ja estàs dedicant.
2: Pues sí, mira, jo vaig començar a fer pessebre amb 17-18 anys. Dels que van començar a fer pessebre, quasi tots els 3-4 presidents que hi ha hagut abans, ja, pobres, ja no hi ha ningú que hi sigui. Llavors, tots els membres de l'entitat, ens arriba un moment que ja comencem a tindre una edat, 70 i pico. Llavors, és qüestió de començar a buscar gent nova. Des de fa uns 5 o 6 anys, l'Israel potser fa 2 o 3, i han vingut 3 o 4 nois, en Xavier Vidal, algun altre més. Llavors, procurem que no siguem sempre els mateixos, sinó que continuar i augmentar la participació, perquè, clar, arriba un moment que si no ens renoves, pues, la cosa es va desfent.
0: Clar. Joan, la darrera vegada que ens vau visitar, o millor dit, que us vam venir a visitar, ens parlaves d'una mica d'aquest relleu generacional, no? Que sí. Costava encara que la gent jove mostrés un interès i s'impliqués, no? O que no vingués un dia i després, doncs, deixessin de fer-ho. Ho esteu aconseguint a poc que vagi entrant gent una miqueta més jove.
2: Sí. El que passa que, clar, això és una cosa amb llarg temps, eh? Vull dir, no, hi haurà persones que et vindran i estaran 2-3 anys que sí que s'hi posaran a disposició, però després, per coses de la vida, que cadascú té les seves, doncs potser es pot retreure. Tindre la continuïtat amb el temps és molt difícil. I, clar, això no és que cap compromís, però és una obligació moral, si tu entres en una entitat, de participar i fer tot el que puguis i portar totes les idees que hi hagin. Quan més gent estigui disposada a fer-ho, millor. Llavors l'entitat funciona més bé.
0: Perquè, clar, Israel, nosaltres veiem la feina que feu per Nadal, no?, o sí, a les portes del Nadal, però, clar, hi ha feina durant tot l'any, no?, sí, pràcticament.
1: Sí, nosaltres estem tot l'any, nosaltres treballem sempre, i clar, nosaltres que acabem una campanya, ja estem començant la següent, ja estem planificant, ja estem fent. Nosaltres, de fet, tots els dissabtes de 9 o 10 fins a la 1 al matí estem al local. Nosaltres estem allà i anem fent coses. Si algú vol venir, està convidat i pot veure el que fem. I si s'hi anima, sobretot, doncs, bueno, el que diem, estem buscant gent que vulgui participar amb la tradició dels pessebres. La tradició dels pessebres, doncs, considerem que és algo que, encara que no ho sembli, està en alça. Perquè no només amb l'aspecte, potser, que molta gent diu, bueno, potser jo és que no sóc religiós o tal. No, en l'aspecte artístic, doncs, també és una manera de desenvolupar, doncs, unes inquietuds, no? I dir, bueno, igual que pinto un quadre, doncs faig un diorama, faig un pessebre, faig, no? Llavors, fer una miqueta això, no? De dir, pots fer aquesta activitat i és una activitat creativa que et pot despertar altres maneres de pensar, bueno, mm-hmm. ja et dic, algo així.
0: Molt bé, està molt bé. Joan, ara deia l'Israel que esteu els dissabtes en el local, de moment continueu estant en el mateix edifici, eh? Això de moment no ha canviat, eh?
2: Sí, de moment no ha canviat. L'edifici està, bueno, en condicions pèssimes, llavors mm-hmm. resulta que des de Cultura ens han dit que sí, que miraran d'arreglar-lo una miqueta. Nosaltres, per la nostra banda, vam posar un sota-sostre amb lones perquè quan plou el pis de dalt s'inunda, i aquesta aigua arriba a baix, que estem a la planta baixa. Llavors hem fet com una espècie de conductes per recollir aquesta aigua. El que passa que segons com plogui o varí, és possible que això s'hagi de reformar. Si aquest edifici s'arregla, no hi haurà cap problema. El que passa que a nosaltres ens va molt bé perquè és un edifici molt gran i ens serveix com a magatzem, clar. Perquè, clar, per fer el pessebre de Can Roure, per fer altres pessebres, necessitem un espai gran, no una cosa petitona.
0: Clar. Israel, quins objectius o quines propostes et marques una mica així en l'horitzó d'aquest mandat que comences?
1: Bueno, lo principal és donar a conèixer, doncs, el pessebrisme com a tal, uh-huh. i després doncs, també fer partícip a la gent del poble, o no només del poble, sinó de rodalies del poble, de que nosaltres hi som, que nosaltres fem activitats, que d'aquí 2 anys farem 80 anys com a entitat, que això no tothom ho pot dir. Bueno, i saber que la gent pot venir i disfrutar doncs, dels pessebres, vaja, que és el que avui es pot fer.
0: Molt bé. Ara estem gairebé a punt d'entrar al mes d'octubre, per tant tenim el Nadal relativament a prop. Com està sent aquesta preparació? O no sé si ja heu començat a definir una mica com serà el Nadal d'enguany.
1: Sí, no, ja el tenim més o menys pensat, sí, eh? No? Veritat, Joan?
2: Sí, sí. Diguéssim, els puntals de si sempre són el pessebre que es fa a Can Roure, uh-huh. l'exposició i la pujada a Sant Mateu. Aquestes són les tres activitats més importants. Després també fem el del centre cívic i llavors a la sala el que fem és, a part del particular que fa cadascú, que són els que s'exposen cada any, una part a la segona, diguéssim, sala que hi ha al costat, hem modificat i hem fet una ampliació del pessebre popular perquè a la canalla li agrada molt que hi hagi figures que es belluguin, hem posat una miqueta més d'aigua, una miqueta més de riuets, hem variat una miqueta per donar-li una dimensió més espectacular. Sí. Això ja està fet.
0: Això ja ho teniu fet, molt bé. Israel, ara parlaves i deies, d'aquí 2 anys arribem als 80 anys de l'entitat, suposo que aquí haureu de fer alguna cosa una miqueta especial, no?
1: Sí, bueno, ja hem començat a treballar una mica amb aquest tema i bueno, ja tenim una comissió per anar preparant durant aquests 2 anys que manquen per fer-lo. I bueno, ho estem estudiant. Ja us anirem informant, ja us anirem dient a mesura doncs, que vagi...
2: La idea és fer una revista que expliqui una miqueta totes les que ha sigut l'entitat a còpia dels anys, amb fotos i amb algun reportatge, perquè és curiós, perquè nosaltres que estem al dia, arriba un moment que et diuen el pessebre de l'any tant, del 92 o 95, no te'n recordes. Clar. O teníem documentació, que abans sí que hi havia molta fotografia impresa, però ara avui dia, amb els mòbils o el que sigui, resulta que hi ha moments que tens el mòbil ple de coses, però no cap de les que tu busques. Ja. Llavors, volem fer un recull perquè,
1: sí, bueno,
2: perquè em sembla que 80 anys, vull dir, Déu-n'hi-do, hi ha molta cosa, i hi ha hagut pessebres molt macos, sobretot els que fem abans a la plaça de l'Ajuntament, ara a Can Roure, que val la pena revisar-los, perquè crec que eren espectaculars.
0: Què deies, Israel?
1: No, dic que els estem recordant.

0: Hem estat fent feina i encara falta.
1: Molt bé, encara falta totalment. Suposo que continuareu comptant també doncs, amb la participació, amb la col·laboració de les escoles, no? Perquè això és una cosa que també atrau molt de públic, no? De les famílies, dels nens i les nenes. No?
2: Clar, cada nen porta els pares.
1: Clar.
2: Això sempre es farà. El que passa que cada vegada hi havia més escoles que participaven. Ara el nombre queda reduït a 3 o 4. I sí, els que fan... També hi ha una altra activitat que hi ha, potser gent particular que fa algun pessebre que té una certa gràcia, i també mirarem d'exposar-lo també per animar una miqueta a fer una miqueta més d'això. A part d'això, també nosaltres estem federats, som una de les entitats de la Federació de Pessebristes de Catalunya. Això també et porta un enrenou, perquè has d'anar a reunions, has de preparar trobades. Nosaltres hem procurat, tot i per mi ja siguin un poble gran, no som un poble que té una força...
0: Pessebrística, no? D'una manera.
2: Pessebrística potser sí, però per poder-la omplir... Per exemple, això amb un poble petitó, ara es faran les trobades a Capdevano, perquè Capdevano és un poble molt més petit que Premià, però clar, com que no hi ha gaires entitats, aquesta entitat...
0: L'enfoquen molt.
2: Ràpidament troba maneres de poder-se desenvolupar. Nosaltres som una de les, o millor, 20 o 30 entitats que hi ha aquí a Premià, i a més no hi ha aquella involucració de tot el poble amb això, que això és el difícil.
1: Doncs aquest és un dels reptes, segur que us marqueu, Israel. Sí. I Joan, gràcies per acompanyar-nos els dos, i ja tornarem a parlar quan s'apropi una mica més al Nadal per conèixer tot el que esteu preparant. Moltes gràcies.
0: Molt bé.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La Biblioteca Martí Rosselló s'assuma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per a famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres prohibits. L'activitat titulada Els llibres prohibits proposa als participants descobrir on estan amagades unes obres que el govern ha ordenat cremar. Per aconseguir-ho, els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats i superar diferents reptes dins de la biblioteca. L'experiència també permetrà als participants conèixer com funciona una biblioteca, aprendre a buscar informació al catàleg en línia i descobrir algunes obres destacades de la literatura juvenil. L'activitat anirà a càrrec de Tot Jugar i es faran en equips de 2 a 4 persones. L'Escape Room tindrà lloc el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí a la Biblioteca Martí Rosselló. Està adreçat a famílies amb infants a partir de 8 anys i nois i noies d'entre 11 i 12 anys, amb places limitades a un màxim de 10 equips simultanis. Per participar-hi, cal inscriure's prèviament al web de la biblioteca.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Seguim parlant del tema del dia, del fet d'independitzar-se, i des de Palafolls ens fan un petit experiment amb la perspectiva del temps, en concret de fa 20 anys. Volen, doncs, veure com ha canviat el procés d'independitzar-se. Jordi Pratsavalls, tot teu.
3: Doncs sí, Gemma, avui nosaltres el que volem fer és apropar una secció diferent. Tenim amb nosaltres una convidada, ara us la presentaré, però el que volem és contraposar una miqueta el procés d'independització de dues persones, és a dir, la d'aquest mateix locutor, que ja fa 20 anys que es va independitzar, i també de la nostra convidada, que tot just s'ha doncs, independitzat aquests últims mesos. És la Mafalda Hansen, la saludem. Mafalda, molt bona tarda, benvinguda a l'Hora Maresma.
4: Hola, Jordi.
3: Per començar, donar-te les gràcies per intentar participar d'aquest experiment d'entrevista, però també per assolir aquest procés d'independització que tampoc és fàcil, eh? Mira, vull entrar directament a destacar diferents temes, com per exemple, com va reaccionar el vostre entorn al dir que us independitzàveu. Jo començo, t'explico la meva experiència i després tu m'expliques. Jo la veritat és que molta gent el que em va dir és que millor hipotecar-se que no un lloguer. Fa 20 anys es veia de millor manera el fet d'independitzar-se pagant hipoteca que no pas el fet de llogar un pis. Vosaltres com us heu trobat davant d'aquest aspecte?
4: Nosaltres teníem molt clar que volíem que fos lloguer, perquè al final és l'inici d'aprendre a viure en una convivència. Llavors, la reacció dels més propers, en el meu cas, va ser com molt més senzill, perquè ja porto 3 anys independitzada amb la meva germana. I en cas de la meva parella, doncs, va sobtar una mica. I sí que és veritat que va ser una mica... us costarà molt trobar un lloc, com estan les coses avui en dia, per poder marxar.
3: Seguint amb això, et volia proposar també tractar el tema de quin tipus de vivenda buscàveu. Jo sí que és veritat que buscava una cosa petita perquè feia front jo sol a la hipoteca i tampoc em podria permetre gaire cosa. Amb els 20 anys de perspectiva, en el vostre cas, ha canviat? Quin tipus de vivenda buscàveu, Mafalda?
4: Nosaltres volíem un pis que realment tingués 2 habitacions, una per nosaltres i hi hagués una altra que fos com volíem un estudi, perquè al final passem moltes hores també treballant a casa, i que fos més còmode per tots. I finalment vam trobar un pis que està molt bé, de 3 habitacions. Llavors ens hem pogut donar com un marge de cadascú tenia el nostre propi espai dins de casa.
3: I com us vau plantejar el tema del finançament? Algú us ho va poder ajudar? Torno a començar jo, per exemple. En el meu cas, sí que és veritat que vaig necessitar l'aval dels meus pares, però va ser relativament fàcil, cosa que és difícil de pensar amb la perspectiva dels 20 anys. En el vostre cas, com heu portat el tema del finançament?
4: Nosaltres ens vam mentalitzar molt en el sentit de que teníem com la... com el repte de, si volem marxar, com entre cometes el més ràpid possible, però en un lloc que ens sentíssim a gust. Llavors, va ser com tenir molt de cap i estalviar cada mes el màxim de diners possible. En temes de lloguer i tot, no ens han ajudat ni a donar les entrades, però, per exemple, i amb els temes dels mobles tampoc. Però sí que és veritat que hem tingut regals. Per exemple, els pares de la meva parella ens van voler regalar la tele, les meves amigues, per exemple, ens van regalar coses a la cuina, els meus pares igual.
3: Per tant, en aquí la perspectiva, tot i que estem parlant d'una hipoteca en el meu cas i un lloguer al vostre cas, sí que és veritat que us ha resultat entre moltes cometes, eh? Fàcil el tema del finançament, tot i que jo crec que us ho heu programat des de fa molt de temps i porteu molt de temps estalviant, és el que em vols dir, no, Mafalda?
4: Sí. També és veritat que haig de fer un apunt que hi ha moltes coses del meu antic pis que les tenim al nostre pis actual. Llavors, són molts diners que també ens hem estalviat perquè són mobles que, per exemple, ja teníem.
3: Mm-hmm. Seguint amb això que m'estàs comentant ara mateix, et volia parlar també del mobiliari que posem al nostre pis o en una casa que acabem d'estrenar, no? Jo sí que és veritat que vaig començar dient, vaja, doncs, amb un sofà, amb un llit, una tele, faig prou i mica en mica ja aniré posant els mobles, tot i que després et vas animant i sembla que mica en mica vas omplint aquesta casa més ràpid del que t'esperaves. No sé si us ha passat el mateix, em deies que ja teníeu moltes coses que portàveu de casa.
4: Sí, clar, al final sí que, crec que el més potser ens va costar és com trobar el punt del que ens agradava, perquè en aquest sentit som tot el contrari, però vam trobar com una harmonia molt, molt fàcil de saber què és el que volíem. I al final, bueno, el pis venia completament sense mobles, llavors ho vam fer tot de zero. Però tenir aquesta facilitat d'haver tingut ja coses de casa meva ens ha facilitat molt. Sí que és veritat que nosaltres hem tingut la sort de que ens ho podíem permetre i el pis el vam tenir gairebé en dues setmanes, tal com el tenim ara actualment.
3: Mm-hmm. Aquí hi ha la diferència del que dèiem, d'independitzar-se sol, en el meu cas, o independitzar-se en parella, com vosaltres, Mafalda. I ja per tancar l'entrevista, un titular ben curt, és el que estàveu buscant? És a dir, quan us vau plantejar independitzar-vos, pensàveu en el que realment ara teniu? Bé, si això, jo t'haig de dir que sí, que no aspirava molt més del pis que ara mateix tinc. En el vostre cas, amb la perspectiva dels 20 anys, és el que esperàveu?
4: Crec que és molt més del que ens esperàvem. Hem tingut molta sort amb tot el que és el pis. Les habitacions també vam poder aconseguir que tinguessin pati, el pàrquing. Llavors, realment, moltes coses que havíem dit ok, no és un privilegi, o sigui, no cal que ho tinguem ara, finalment ho hem pogut aconseguir trobant aquest pis. Llavors, és molt més del que esperàvem.
3: Doncs amb aquesta bona notícia, en aquest cas per vosaltres, Mafalda, hem volgut contraposar una miqueta amb la diferència de dues dècades com ha canviat o no ha canviat aquesta qüestió de buscar pis i d'aconseguir també l'habitatge que volíem. Mafalda Hansen, gràcies avui per ser amb nosaltres.
4: Moltes gràcies, Jordi.
3: Ara els hi toca als oients doncs, saber si amb aquesta perspectiva dels 20 anys ha canviat molt la cosa o no.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube dels Mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La segona fase de l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere ja s'ha completat gairebé en un 70%, segons les xifres que ens facilita l'Ajuntament. Concretament, s'han enderrocat 1.490 metres quadrats dels 2.178 que inclou aquesta fase. Els treballs, que van començar a finals de juliol passat, s'han desenvolupat fins ara sense incidències ni contratemps i es preveu que s'acabin pels vols a mitjan desembre. Com diem, aquesta fase de l'enderroc va començar a finals de juliol i, de fet, cobreix la segona i la tercera fase del planejament global de l'actuació, que cobrien un sector a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase tocant a l'escola 6. Per la banda del carrer Marina, l'actuació ja ha comportat l'obertura del recinte pel mur que va servir durant tants anys per l'emblemàtic concurs de grafitis que organitzava l'àrea de joventut. Recordem que el pressupost global de l'enderroc és de 261.246 euros.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre la coeducació als centres escolars del municipi. L'Ajuntament ha informat de la celebració d'una sessió de treball participada per 9 centres educatius des de l'educació infantil fins a la formació d'adults que va desembocar en aquest document que no només, segons diu l'Ajuntament, identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant cap a una educació més igualitària des de la infància. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres. La informació de l'Ajuntament recorda que tot plegat està impulsat per l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i del Pla Corresponsables. Val a dir que el novembre del 2023 el ple municipal premianenc va aprovar una moció de Crida Premianenca que demanava justament accions per avançar en matèria de coeducació i que proposava 2 accions concretes: l'elaboració del Pla Local de Coeducació i la creació d'una taula de coeducació.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Protecció Civil envia unes alertes a les comarques del Garraf, Penedès, Tarragones i l'Ebre per pluges intenses i torrencials aquesta tarda. És el cas de les, en el cas de les Terres de l'Ebre, volíem dir, avisa que les tempestes es concentraran a partir de la nit i la matinada i poden quedar estàtiques durant moltes hores i es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Escoltem ara l'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, que demana precaució i evitar zones inundables.
2: Prioritzar, si podem, doncs, les vies principals davant de vies secundàries, no tenir vehicles aparcats en zones on te pugui ploure, on te pugui acumular aigua, no baixar a buscar els vehicles a soterranis quan ja la pluja ha començat i, sobretot, també doncs, estar molt amatents del radar meteorològic per veure per on està passant aquestes possibles precipitacions, quina intensitat pot tenir.
1: A les comarques del Montsià, el Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes s'allargaran fins demà al matí i es poden produir fenòmens també de temps violent. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix del risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura ja va passar a la crisi del 2008. Tot plegat ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Tot plegat quan el sindicat de llogateres fa una crida també a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, de fet, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. I en aquest sentit, en parlant d'habitatge, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre, segons dades publicades avui pel Servei Català de Trànsit. La xifra suposa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 113 víctimes mortals. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial Porta a Porta, RECOM, que va anunciar l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Marnova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació. Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura: després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
5: Estàs escoltant?
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
7: Funky Tracks Radio.
8: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
9: Funky Radio Show.
8: Consulte la programación.

0: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Junts, Antoni Sobirà. Estimem Premià. Hola, per compartir una mica en aquest espai que tenim d'espai d'opinió, que en diem, voldria comentar, aquest inici de curs, per dir-ho d'una manera, voldria comentar uns quants temes. Podria començar, per exemple, perquè un tema que ja hem tractat, que ha sigut les platges. Les platges aquest estiu han tingut una afluència molt considerable de gent. No hem tingut obres. És el primer any que no hem tingut trasbassament, no hem tingut obres dels espigons. Ha sigut un any complet, net, que ens ha permès disposar de la platja al 100%. I s'ha donat, bueno, i es veu de sobres que ha sigut un èxit, perquè només la gent que hi anava i les altes temperatures que han fet han cobert una necessitat d'un espai així lliure i ampli que dels pocs que disposava aquí a Premià, vaja. Bueno, llavors, tot el tema del passeig també estem treballant perquè l'any que ve encara millorar-lo una mica més. Aquest any l'hem tingut molt despejat de trastos, l'hem tret moltes coses, molts elements que estaven obsolets, l'hem preferit deixar net i ara l'any que ve a veure si el podem anar complimentant. Podríem reforçar amb bancs, amb mobiliari... Bueno, a veure si de mica en mica ens deixen al Ministeri, perquè això depèn d'obres del Ministeri, de costes, i anar demanant permisos per anar complimentant, anar fent el manteniment de les branes, de fusta, tots els elements que tenim de mobiliari. Després també voldria comentar les obres de Jacint Verdaguer. Les obres de Jacint Verdaguer ja s'estan finalitzant, ja estan finalitzades, vaja. Ara ens queda posar-hi mobiliari també, com dèiem, mobiliari urbà, per acabar de fer aquesta zona peatonal més acompanyada i més agradable. Ja s'està veient que molta gent està utilitzant aquest carrer peatonalment i això ens és molt bo perquè estem promocionant indirectament el comerç. Tots els locals del carrer quasi bé estan complerts. O sigui, s'ha tornat a rellogar els locals que estaven buits i sembla que s'està tornant a activar. Hem permès posar un parell de terrasses, en queda una altra, que potser també s'hi muntarà. I bé, de moment satisfets. Ara hem d'anar acostumant a la gent al trànsit, que aquí, si passes amb via càmeres, serà sancionat. Ara, de moment, estan proves. I a primers d'any voldríem activar el sistema ja que si algú passa per allà després dels avisos que hagi tingut, doncs ja sigui multat, no? Perquè serà una zona de càrrega i descàrrega i els veïns també podran accedir-hi per càrrega i descàrrega. Bueno, després, mira, ara estem a dimarts i amenaça molta pluja. Estem bastant preparats aquí a Premià. Hem fet moltes feines que no es veuen gens amb clavegueram. I, a veure, l'objectiu és evitar l'entrada d'aire a les cases particulars. O sigui, els carrers han de servir de pulmó, s'han d'inundar, però no ha d'entrar a les cases particulars. I aquí ha sigut l'objectiu d'aquests anys, d'anar millorant la infraestructura de clavegueram perquè ens permeti això, no? Que hi hagi una vingut aquí al Maresme i cada vegada més a tot arreu estem tinguent pluges més sobtades. O sigui, les pluges ens venen de cop. No tenim una pluja constant de... Mira, ara mateix fa 3 mesos llargs que no plou ni una gota. I això tampoc és bo. Llavors, quan ens venen les pluges, ens venen molt sobtades. Ens sembla que estem bastant preparats, sempre queda feina per fer i ens queden feines i inversions per fer amb clavegueram. Però aquests últims anys s'han intentat fer-les i amb tots els carrers que s'han renovat, doncs ho hem aconseguit bastant, eh? Hem tingut una inversió potent en clavegueram. Bueno, després també, per últim, volia comentar també, ens queden coses, ja diguem comentar-les en altres espais, però aquesta coberta que hem fet aquí al Museu de l'Estampació, que està donant molt bon resultat, i bueno, la prova és que ens estan sortint molts actes per fer-hi sota, i la sensació d'estar-hi, la veritat és que és molt agradable, perquè passa una corrent d'aire, i s'ha canalitzat aquesta corrent d'aire que dic, fresc, que dona la sensació de frescor. O sigui, ha sigut, bueno, està sent un èxit. Ara s'ha celebrat la festa del barri i s'ha fet bàsicament tot, s'ha fet allà dins i la veritat és que ha funcionat i ha funcionat molt bé. Bueno, com deia, l'escola Bressol, etcètera, l'escola Mar Nova, bueno, anirem comentant en altres espais i anem comentant el tema obres per la meva part, que ens en queden moltes en aquesta legislatura. Molt bé, moltes gràcies, bon dia.

Dijous 1 d'octubre, avui amb el repàs de tot el que vam viure ahir amb els equips de casa nostra, Champions femenina de futbol amb una nova golejada del Barça, gran victòria també de l'Europa, la Copa de la Reina de futbol, decepció a Girona, perquè l'Uni s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femenina de bàsquet aquest curs, després de perdre ahir a la prèvia de l'Eurolliga, i també derrotes en les estrenes europees del Manresa, també en bàsquet a l'Eurocup, i del Granollers, en handbol a la European League. Per cert, avui el Barça juga la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Mongarès de Pasqui, també en handbol, evidentment aquí en farem la prèvia. Tot això i molt més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça goleja la Champions femenina i ja pensa en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F.
1: Les blaugranes van superar per 0-6 a la Roma i en la segona jornada de Champions femenina, amb doblets de Caroline Graham i Claudia Pina, Diana també d'Eva Pajor, i en pròpia porteria de la defensa del conjunt italià Oladipo. El Barça és líder en solitari de la competició europea i ja es prepara per rebre aquest diumenge el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Un Real Madrid que encara ha de jugar avui al seu partit de Champions.
1: Les blanques visiten aquest vespre a les 9 al camp del Manchester City en el partit més destacat del dia. En el torn de tarda jugarà l'Inter de Milà al camp de l'Àustria Wien i el duel entre el Coque danès i el Servet suís. També a les 9 es disputarà el PSG Lovaina.
0: I ahir destaca l'empat a 0 entre Olympique de Lió i Chelsea.
1: El primer gran duel d'aquesta Champions va acabar sense gols. Tampoc no va passar de l'empat, en aquest cas a 2, l'Arsenal al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweck i idèntic marcador en el Benfica Bayern de Múnich.
0: Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
1: Les gracienques van golejar per 4-0 a un rival d'una categoria superior, el Villarreal, amb doblet de Júlia Serrat abans del descans i dianes també de Natàlia Fernández, de penal i de Paula Arcos.
0: En conjunt, escàpula, que serà el sorteig de dilluns vinent, evidentment el seguirem, 5 d'octubre, en què ja entren 8 equips de la Lliga F, inclosos, per exemple, dos dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. En canvi, males notícies d'ahir també en categoria masculina, perquè el Terrassa s'acomiada del somni de la Copa del Rei.
1: Els agrencs van perdre 4-1 a les Llanes contra el Sestao River. Cauen eliminats de la Copa Federació i no podran disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
0: En bàsquet, l'Espai Girona s'haurà de conformar amb disputar aquest curs la Eurocup femenina.
1: Les gironines van caure clarament 69-81 contra l'Emblac Konut Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart. L'Uni jugarà a l'Eurocup, segona competició continental, que arrencarà a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Kelter alemany.
0: Abans, però, aquest mateix mig dissabte, comença ja la Lliga femenina, amb l'Uni visitant la pista del Movistar Estudiantes a partir de les 6.
1: A la mateixa hora debutarà la Lliga l'altre català de la categoria, el Cadí Laseu, que s'estrena a la pista de l'Avenida.
0: I en categoria masculina, també derrota ahir en l'estrena europea a l'Eurocup, en aquest cas del Quinzanas Manresa.
1: L'equip de Diego Campo va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits al títol, el PAOK de Salònica, però es va desinflar en l'últim quart per acabar perdent 93-78.
0: En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Hongarès.
1: De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta el de Xavi Pasqual en una reedició de la final de l'any passat, que es van dur al conjunt blaugrana després de dues pròrrogues. El partit començarà a les 8 del vespre, hora catalana.
0: I també en bola, es va estrenar amb derrota el Freaking Granollers de la European League masculina, segona màxima competició continental.
1: Ho va fer a la pista del que ha de ser un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé a la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31.
0: En waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa.
1: Els mariners van superar per 10-8 en un partit molt dur al Marsella, vigent campió de l'Eurocup, i que va plantar cara fins al final. Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu.
0: També en waterpolo, un resultat d'ahir, en aquest cas de partit que es va jugar a la Lliga a la Divisió Nord femenina.
1: Amb triomf clar del Mataró, 5-19 a la piscina del Catalunya.
0: En futbol sala, golejada també ahir del Barça en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
1: Els blaugranes van superar per 6-1 a l'Oparrulo Gallec al Palau. El Barça és líder provisional amb 10 punts, un més que Palma i Jaén, que han disputat un partit pendent. El Barça torna a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altre català de la categoria, el Catgas Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita al pavelló 9 del Saragossa, que hi va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia.
0: I un últim punt de tennis. Paula Badosa avança ronda al 8000 de Pequín.
1: La tennista empordanesa ha remuntat contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina i accedeix a la segona eliminatòria del torneig xinès. La seva rival serà la letona Jelena Ostapenko.

0: I com cada dijous hem de repassar ja tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Carme, dos grans partits de futbol.
1: Dissabte es podrà veure el duel català de la segona federació masculina corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana. I diumenge, a les 4 de la tarda, nova cita amb la Lliga Elit i l'enfrontament de la tercera jornada entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs.

0: Dijous 1 d'octubre, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça a la Champions femenina. Ahir, a més, en portaria 0 al camp de la Roma. 0-6 va guanyar l'equip de Pere Romeu amb gols de Caroline Graham Hansen, que en va fer 2, Claudia Pina, que també en va fer 2, Oladipo, en pròpia porteria, i Eva Payor. Un resultat que dona impuls al conjunt blaurana de cara al clàssic de diumenge contra el Real Madrid, corresponent a la 6ª jornada de la Lliga EF, que jugarà, recordem, a l'Spotify Camp Nou. Escoltem a la que va ser segurament la jugadora més destacada, la noruega Caroline Graham Hansen, que va fer 2 grans gols, a més de generar el segon en pròpia porteria.
1: Lo han intentado y sabíamos que si le dejamos espacio atacando rápido por fuera, pocos pases pero directos con precisión, y lo han intentado, pero nuestra línea de defensa también nos ha jugado un partido muy serio y lo han hecho muy difícil para ellas. Para los pocas veces que han llegado ya tenían presión y al final hemos marcado 6 en el otro portería.
0: Graham, que destacava també en declaracions a TV3 el fet d'haver recuperat ja moltes de les baixes que l'equip ha anat arrossegant aquest setembre.
1: Personalment era una sorpresa que elles estaven hoy, después de volver rápidamente de Polonia, después de ganar el sub-20. Un grande lujo para nosotros, nos hemos echado de menos a todo el mundo y felicitados por todo el sub-20 que ha ganado el Mundial. Y hoy han jugado algunas, que me parece brutal, después 120 el otro día, con minutos no sé qué, y bueno, pero es un lujo. Son jugadores muy buenas y nos ayudan un montón, y más en el momento que estamos, que hemos tenido muchas bajas y, bueno, justamente hoy hemos juntado casi volver a todo el mundo más de sub-20, así que bueno, nos da tranquilidad y espero que siga así.
0: El Barça, que ja és líder en solitari després de només 2 jornades de Champions, amb 6 punts, 11 gols a favor i 2 en contra, aprofita l'empat d'ahir entre Olympique de Lyon i Chelsea a 0. I també el de l'Arsenal, 2-2, va acabar acabant el conjunt londinenc al partit al camp del París Futbol Club. També resultats ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackensack, idèntic resultat en el Benfica-Bayern de Munic. L'únic equip que podria igualar 6 punts al Barça és l'Inter de Milà, que avui juga al camp de l'Àustria-Viena a 6:45, a la mateixa hora es disputarà el Kogge-Servet, i a les 9 tindrem un PSG-Lovaina d'una banda i l'altre partit destacat de la jornada, el Manchester City-Real Madrid. Les blanques, recordem, que visiten diumenge a l'Spotify Camp Nou per enfrontar-se al Barça en partit de Lliga F. Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança la tercera ronda de la Copa de la Reina després de golejar 4-0 un rival d'una categoria superior, el Villarreal, de la primera federació femenina. De seguida se li han posat les coses a cara a l'equip graciencs, amb doblet de Júlia Serrat abans del descans, i en cap moment va haver-hi relaxació i la golejada es va completar amb dianes de Natàlia Fernández de penal i de Paula Arcos. Escoltem l'entrenadora d'aquest Europa, Nani Aces.
2: Aquest és l'equip que jo vull veure cada setmana. No sé si es pot jugar a la Lliga o no en dimecres, però Real, que és que ens mola molt la Copa i avui ho hem tornat a demostrar. Avui estava l'estaf de l'AEM jugant amb l'avantatge de saber que arribarem com arribarem, perquè crec que han deixat molt clar que nosaltres avui no regulàvem minuts, sinó que anàvem a pel partit. Problemes de demà, començar a preparar una, baixar l'eufòria, que serà important. Avui no, avui encara ho celebrarem, però demà baixar l'eufòria i ràpid tornar a ficar-nos en la realitat de la Lliga, que apreta, que no espera ningú, i que dissabte tenim un partidàs complicadíssim contra les líders que voldran anar a punt.
0: L'Europa, que, com sentíem, aquest dissabte visita el camp de l'AEM Lleida, l'actual líder de la segona federació femenina. El conjunt escapulat serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre, en què ja hi entren 8 equips de la Lliga F en aquesta Copa de la Reina, en aquesta tercera ronda, inclosos, per exemple, 2 dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. Us ho anirem explicant, evidentment. Bones notícies en categoria femenina, encara, en canvi, males notícies en la masculina, perquè el Terrassa va caure 4-1 ahir a les Llanes contra el Sestao River i diu adeu al somni de disputar la primera ronda de la Copa del Rei. I un últim punt de futbol, tot a punt per al reinici del Lleida Club de Futbol, un club que compta ja amb més de 3.800 socis i que jugarà la quarta catalana, l'última categoria de futbol català. Ho heu dit a Ràdio, Sergi Guiu.
3: La sala de premsa del Camp d'Esports va obrir les seves portes per una roda de premsa on part de la directiva del Lleida Club de Futbol va fer balanç d'aquests darrers mesos. El president Andreu Ratés va deixar clar que ha començat un camí llarg, que va posar en valor la resposta de la gent i va quantificar 2 blocs claus per la salut del Lleida actual. 43 empreses formen part de la família Blava, una família formada per més de 3.860 socis. Amb tots ells, Ratés va deixar clar que comença un projecte basat en la unió.
4: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, vale? Vull dir, tothom té dret a vot en aquest club, i així ho hem explicat moltes vegades. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, pel sacrifici que també que fan a tots els jugadors, a la ciutat ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts. I estem molt contents, no tenim cap però en cap aspecte. No ens ho esperàvem, també ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
3: Entre altres qüestions, també es va parlar del conveni d'ús del camp d'esports. El secretari responsable de l'àrea jurídica del club, David Verdiem, va explicar que en els propers dies s'assignarà un conveni bo, fort, robust i amb les garanties jurídiques per l'entitat.
5: Jo estic avui en disposició d'anunciar que estem pràcticament ja a punt de tancar l'acord. I si s'ha demorat tant és perquè volíem centrar molt els esforços en que fos un acord bo, fort, robust, i amb les màximes garanties i seguretat jurídica per la nostra entitat.
3: Per acabar, parlem de futbol. El director esportiu de Lleida, Roger de Mesa, va deixar clar que l'objectiu aquesta temporada és ascendir a tercera catalana i que en un futur, al més aviat possible, treballaran per tirar endavant la base del Lleida Club de Futbol.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar en disputar aquest curs la Eurocup femenina. Les gironines van caure clarament ahir 69-81 contra el Black Connaught Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart, en la prèvia d'aquesta Euroliga. Això ho explicava l'entrenador Roberto Íñiguez.
6: És difícil encontrar paraules, ¿no? Yo ahora estoy realmente jodido. Pero como ya os dije, no tanto por mí, sino porque creo que era ese deseo de jugar Euroliga con muchas jugadoras del equipo y, bueno, pues el saber que eso se te va, pues es complicado, ¿no? Y es normal estar triste, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes. Digerirlo y pasar el mal trago y como es el deporte. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está. Nosotros hemos demostrado que igual no, pues que no nos merecemos. O sea, que es justo que no estemos.
0: L'única, com dèiem, jugarà a l'Eurocup, segona competició continental que arrenca a mitjans d'octubre. Abans, però, aquest mateix dissabte comença ja la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant la pista de l'Estudiantes a partir de les 6 i en categoria masculina, també derrota ahir a l'estrena europea entre l'Eurocup, en aquest cas, del Kitzanes Manresa, que va aguantar molt bé pràcticament tot el partit fins a l'últim quart, en què un dels favorits del títol, el Pauc de Salònica, va fer un pas endavant i va acabar guanyant 93-78. Bona imatge, això sí, del Manresa en aquest primer partit d'Eurocup, que ha de canviar de xip i tornar a pensar en la CB. Dissabte els del Bages estrenen el nou Congost com a locals en la visita del Rio Breogán. L'Hilerna Lleida, que ve de la gesta de guanyar la pista de la vigent campió, el València, també jugarà el seu primer partit a casa. El Barris Nord serà, en aquest cas, diumenge al migdia contra el Sant Pablo Burgos. U a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
3: El tret de sortida del curs 26-27 per part de l'Hilerna Lleida va ser millorable. Comença la temporada guanyant, ho signa tothom, però fer-ho a la pista del vigent campió i amb l'exercici de resiliència que va dur a terme és el guió perfecte. Tot plegat, acaba de començar, però tal com deia el capità Oriol Paulí, la imatge a València cal repetir-la aquest diumenge.
7: El nostre ADN és el de ser un equip molt intens a darrere per poder córrer i anotar punts fàcils, i això és el que hem de seguir fent, no? Crec que València vam estar molt bé, sobretot de mentalitat. Va haver-hi moments on l'equip es va veure darrere el marcador, però tot i així vam seguir creient en nosaltres, amb la nostra feina, i això ens va fer remuntar ràpid i com et dic, guanyar el partit. I ara hem d'encarar de la mateixa manera aquest partit el diumenge, no? I a més és el primer aquí a casa, segurament els nous en tenen moltes ganes de veure lo espectacular que es posa al Barris, així que ja et dic, amb ganes que arribi diumenge.
3: El debut a l'Espai Fruita Barris Nord serà diumenge a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, aquest cap de setmana també comença la tercera FEB i ho fa amb un duel entre el Valls i el Salou, que jugarà a porta tancada. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: En l'àmbit esportiu, el Valls arriba amb bones sensacions. Ha estat subcampió de la Lliga Catalana després de disputar 3 partits en un cap de setmana. El tècnic Miqui Larraz confia que l'equip arribi recuperat. Jan Campeny és un dels dubtes.
9: En el moment que ho vam patir, els 3 partits seguits, va ser massa exigent. Sí que és veritat que vam donar el dilluns lliure per poder descansar i llavors comencem la setmana avui, diguéssim, d'entrenos, i segur que l'equip ja s'ha recuperat físicament.
8: El Salou estrena una plantilla molt renovada. Només manté 3 jugadors de la temporada passada. El tècnic Jesús Muñiz admet que encara han de conjuntar l'equip. També avisa de l'exigència de la categoria.
10: No pensemos que porque venimos de una categoría el año pasado, o sea, en esta va a ser más fácil, ni mucho menos. Lo que tenemos que intentar aprovechar es pues el hábito que teníamos de trabajo, eso sí que lo vamos a aprovechar.
8: El derbi entre el Club Bàsquet Valls i el Club Bàsquet Salou està previst diumenge a partir de les 6 de la tarda.
0: Thank you. Gràcies, David. En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs d'Egipte contra el Veszprém hongarès. De nou, l'equip de Carlos Ortega contra la Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat que es van endur, recordem, els blaugranes després de dues pròrrogues. Escoltem el capità del Barça, Tim Engesan.
11: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado, conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien, conocemos también jugadores, entrenadores también. No, no, será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
0: Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquesta final del Mundial de Clubs. I encara en handbol, ahir es va estrenar el Freaking Granollers a la European League masculina, segona màxima competició continental, i ho va fer amb derrota a la pista del que és un principi un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé la primera meitat, però la segona van cedir i van acabar perdent 40-31. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
12: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé. Sí que és veritat que després, doncs, cada contacte es nota físicament, doncs, ells són molt, molt més grans i molt més forts i evidentment, el nostre nivell d'energia baixa molt durant la segona part i potser el que ens ha faltat és això.
0: Ara toca canviar d'així per al Granollers, que dissabte rep el Conca al Palau d'Esports en partit de sobal abans de tornar a la competició europea la setmana vinent, també dimarts, també al Palau d'Esports contra el Buzău de Romania. I en waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa en superar 10-8 en un partit molt dur al Marsella, que va plantar cara fins al final. Els mariners que jugaven a casa de la piscina de Sant Sebastià van començar molt bé, van obrir la renda, però es van encallar en atac al tercer quart i al final va ser ajustat. Escoltem el jugador del Barceloneta, Unai Biel.
13: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
0: Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu. També en waterpolo, per cert, un resultat d'ahir, amb la partit de Lliga a la divisió nord femenina, triomf clar del Mataró 5-19 a la piscina del Catalunya. En futbol sala, golejada del Barça ahir en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera masculina, 6-1 van guanyar els blaugranes a l'Oparrulo Gallec, al Palau. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez, exigent amb el seu partit, amb el seu equip, malgrat la golejada.
14: Yo creo que este equipo sigue pecando de ser muy buena gente. Y cuando digo de ser muy buena gente es de que al final si tú tienes 8 ocasiones tienes que meterlas. Hoy a la media parte les he dicho que, con todos mis respetos, son jugadores de Barça. Y hay ocasiones que no se pueden fallar, por eso estás en el Barça. No podemos tener ocasiones tan claras y no materializarlas. Y al final las fallas y es como que no pasa nada, ¿no? Sí que pasa porque si el equipo contrario te la mete, bueno, pues ya empezamos con las caritas, ya empezamos a ponernos nerviosos y cuando los partidos pueden ser mucho mejor. Creo que si de haber estado acertado el partido podría haber sido muchísimo más abultado. Esa mala leche, ¿no? Quizá para querer ser más ambicioso, para querer meter más, ¿no?
0: El Barça, que és líder provisional amb 10 punts, un més que Palma i Jaén, que encara han de jugar un partit més. Els blaugranes tornen a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altra catalana de la categoria, el CatGas Energia, que buscarà la primera victòria del curs, amb la visita del pavelló nou del Saragossa, un Saragossa que ahir va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia. I acabem amb tenis taula, perquè demà mateix arrenquen les superdivisions, amb 3 cada equips catalans a la masculina i 2 a la femenina. La competició masculina, per exemple, l'Olot serà qui obri la temporada contra l'Alacant. Olot FM, Manuel Puigverd.
15: Comença la temporada per al club tenis taula Olot, que vol iniciar de la millor forma possible. El conjunt olotí viatjarà fins a la Comunitat Valenciana per enfrontar-se aquest divendres amb l'Alacant, equip favorit està a la part alta de la taula. Enguany, el funcionament de la categoria torna a deixar alguns dubtes, ja que tots els equips jugaran aquesta primera jornada i descansaran unes 3 setmanes fins a tornar a jugar a la segona a finals d'octubre. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavi Sellas, explica que l'Alacant és un rival que ha canviat bastant la plantilla i que té baixes importants.
16: Molt i molt reformat, perden 3 jugadors referents, els dos polacs de top i Badovski, jugadors d'una extraordinària vàlua, i també perden el Diego Lillo, que ha anat a jugar a la Bundesliga 2. Els dos polacs se centraran en la Superliga polonesa i, per tant, els han perdut. Per tant, són 3 baixes de nivell. No obstant això, mantenen el Carlo Rossi, el Nishihara, el japonès Nishihara, continuen amb l'Alberto Lillo, I després han fet dues incorporacions també importants, ja, el jugador húngar Lakatos, amb llarga trajectòria internacional, i després han fitxat un jugador molt jove, de 21 anys, iraní, David Sams.
15: El conjunt ludí jugarà amb la tripleta de confiança i que l'any passat els va donar tantes alegries. Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost tornaran a formar equip un any més en una nova temporada Superdivisió. De fet, el club tenista l'Olot obrirà la temporada 26-27 a Superdivisió. Jugarà a la sala José Jaime Murcia, 5:45 de la tarda d'aquest divendres contra l'Alacant.
0: Gràcies, Aniol. D'altra banda, l'Hospitalet comença rebent a Linares demà a la tarda, també. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
17: El Linares serà el primer rival del club tenis taula l'Hospitalet a la seva nova aventura a la Superdivisió masculina. El conjunt riberenc inicia la temporada amb la màxima ambició i il·lusió i és conscient que en els partits com a local ha de sumar el màxim de punts possible. A més, els andalusos són, a priori, un rival directe en la lluita per evitar el descens. L'entrenador de l'Hospi, Òscar Gallego, considera el partit de vital importància.
18: Cada equip té 8 jugadors, 10 jugadors... Però a nivell d'estrangers, vull dir, tenen un ventall de, no sé, 6, 7, 8 jugadors, que uns millors que altres. Per tant, depèn qui vingui, doncs tindrem més opcions o menys. Però bueno, nosaltres també presentarem un bon equip i intentarem guanyar el partit.
17: Dins del club tothom té molt clar l'objectiu, que no és un altre que mantenir-se a l'elit del tenis taula. No serà fàcil, ja que la Lliga s'ha reduït de 12 a 10 equips, el que comporta que totes les plantilles tinguin un punt més de qualitat respecte de la temporada passada.
18: Ho sabem, ho acceptem i intentarem jugar el millor possible. Sempre que el partit és a casa, independentment del rival, hem d'intentar treure punts, si pot ser guanyar millor, però com a mínim treure algun punt, i és el que intentarem aquest divendres.
17: El partit contra el Linares es jugarà aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda a l'Institut Bisbe Berenguer, al barri de Santa Eulàlia.
0: Gràcies, Sergi. També demà s'estrenen el Borges, en aquest cas a fora de casa, a Santiago de Compostela, UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: La màxima categoria del tenis taula estatal s'ha reestructurat de cara a la temporada 26-27 que comença aquest divendres. La Superdivisió masculina compta enguany amb 10 equips i es mantenen els dos descensos de categoria. Per tot plegat, l'exigència augmentarà des de la primera jornada. En parlava en aquesta casa l'entrenador del club tenis taula Borges, Josep Lluís Andrade.
19: Doncs bé, doncs, la veritat que és una temporada complicada. La Lliga ha passat de 12 a 10 equips i segueixen baixant dos. Objectiu principal, mantenir la categoria, però sabem que serà un any complicat perquè tots els equips s'han reforçat molt i hem d'intentar sumar des de la primera jornada.
3: La primera passa és de les grans. El club tenis taula Borges visita la pista de l'Arteal aquest divendres a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. I acabem la competició femenina perquè tenim el Miró Ganxets i el Girbau Vic, que arrenca la competició amb limitacions econòmiques i per primera vegada en 20 anys sense disputar competició europea. Ràdio Vic, Pep Portet.
20: El Girbau Vic, tenis taula de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula, encetra la temporada aquest divendres a la pista del Clíniques Linares. El conjunt biguetà, que després de més de 20 anys no jugarà competició europea, afronta la competició amb limitacions econòmiques i un equip més de casa. El Girbau Vic desplaçarà a Linares Gavi Feher, Camila Moscoso i Sílvia Coll, mentre espera per finals del mes d'octubre el retorn de la japonesa Honoko Kawakita i, en partits puntuals, l'hongaresa Anita Matsuki. La nota més destacada és el retorn de Sílvia Coll, que es va perdre tota la temporada passada per una lesió a l'espatlla. Coll comenta com es troba i com afronta la temporada, tant a nivell individual com pel que fa a l'equip.
21: Encarem aquesta temporada com una temporada nova, sabent que, bueno, que vinc d'una lesió llarga, però amb les màximes ganes, la veritat. I com aquí, una mica en la mateixa línia, amb molta il·lusió. Aquest any és cert que som més de casa, més nacionals, però tot i així encarem la Lliga amb ambició i amb molta il·lusió. Donarem el màxim i tant de bo els resultats ens acompanyin.
20: Temporada il·lusionant, però difícil per a un equip acostumat a lluitar per títols i que afronta un any de reconstrucció i fer créixer jugadores de casa.
0: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Pep, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
22: La xarxa de comunicació local.
1: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial porta a porta, RECOM, que va anunciar a l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació. Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura, després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
22: Bon dia, són les 2.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
22: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
23: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats, que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
22: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
24: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
25: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
22: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mibérez, bon dia.
4: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
22: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
24: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments jurídics, judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
22: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
24: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
22: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
24: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
22: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
22: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
6: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
23: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
6: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
22: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que a partir d'endavant ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
24: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
22: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
8: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
7: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
9: Millor reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya. Un pacte de país d'uns mínims. I tinc... expreso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
7: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
22: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
10: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que li informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
11: Me dijo, Manuel, dije, cuando tenga los zapatos arreglados, te llamaré o te lo llevaré o te va tu cuñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale. O sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver. Y entonces, o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya, pues de piedra.
10: Fons municipals han explicat que l'home portava 2 anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat. No havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
22: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
24: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
12: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís. És alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteo.
26: Una situació meteorològica que afectarà Castelló, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha 2 llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
13: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
22: Just Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
24: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
22: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
14: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
3: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
15: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
3: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
22: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
24: El tribunal ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha reprès al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
22: I aquesta tarda, el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
24: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
2: Notícies en xarxa.
22: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
24: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
22: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
16: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
17: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, quedarà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
16: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
17: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
16: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
22: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
24: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
0: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
22: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
18: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
1: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
22: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
20: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
21: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
25: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
19: La proposta l'ha desenvolupada VTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
22: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
24: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
27: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
24: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
4: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
6: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
5: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
4: I Joan Dausà ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
24: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 14, no, els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
4: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar la Roma per 0-6. I el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic, Pere Romeu.
8: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt.

0: va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició garenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
1: I aquest proper diumenge, el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les quatre barres. Escolteu amb Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
2: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
1: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elite que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En plena poliesportiva, el Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
3: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juga en un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
1: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial porta a porta, RECOM, que va anunciar a l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de...

0: reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació, les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura, després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudia en programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
4: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convertir al Congrés dels Diputats, que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
2: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
5: Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
6: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
2: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona. També a la Catalunya Central hi ha especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
5: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
2: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
5: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
2: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
5: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
2: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
8: El conjunt blaurana s'imposa a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
2: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
4: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
9: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
2: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
5: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
2: I avui el BOE publica el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
10: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
11: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
10: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
12: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya. Un pacte de país d'uns mínims. I tinc... expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
10: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
2: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
5: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
13: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
15: Una situació meteorològica que afectarà Castelló, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
14: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
2: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
5: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
2: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
16: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
17: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
16: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: Notícies en xarxa.
2: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
19: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
18: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
20: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
18: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
2: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença, per motius de salut, d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
5: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. dia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
2: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president, un fet inèdit que no tirarà endavant.
5: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
1: Notícies en xarxa.
2: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
5: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
2: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
0: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
21: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, quedarà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris perquè, si no, seran multats.
0: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
21: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
0: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
2: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
1: Notícies en xarxa.
2: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
23: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
22: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
2: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
6: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
7: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
8: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
3: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
2: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
5: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
24: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
5: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
2: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
26: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
25: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a la...

0: Dijous, com
1: escoltem Joan Dausà, que ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
2: Tres mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
1: I abans dels esports, passem per Torre Serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: El Festival d'Arrel arriba a Torre Serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els tres dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
1: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
4: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
5: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
4: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt ballesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adéu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
4: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les quatre barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
7: Tenim una samarreta, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
4: I en handbol, avui el Barça juga contra el Vesprem la final del Mundial de Clubs.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial Porta a Porta, RECOM, que va anunciar l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació, les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura, després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
5: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
4: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, el PNB ha anunciat fa uns minuts que donarà suport crític al primer dels dos d'aquests habitatges del govern espanyol que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. I un altre dels temes d'avui, alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat una alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
6: També hem activat un avís
3: de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
4: I atents, aquesta tarda al Parlament el ple votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha una proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa com a president, un fet inèdit que no tirarà endavant perquè no compta amb els vots d'Esquerra i els Comuns. I acabem amb nom propi, Joan Dausà, que ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
6: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca des de 8 punts diferents del territori, passant per Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella, Sant Vicenç de Montalt, Canet de Mar, Arenys de Mar i Premià de Mar amb en Marçal CC a les Vies de So. Avui és dijous 1 d'octubre de 2026 i parlem de la gent gran. Avui se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran, una jornada dedicada a reconèixer el paper de les persones grans a la nostra societat i a posar en valor tot allò que ens aporten. Parlem d'una generació que acumula experiències, coneixements i una manera d'entendre la vida que també forma part de la nostra memòria col·lectiva. Són pares, mares, avis i àvies, però també persones actives amb inquietuds, projectes i ganes de continuar participant en la vida dels nostres pobles. Avui, a l'Hora Maresme, volem posar-los al centre, parlar de com vivim l'envelliment i reivindicar una etapa de la vida que va molt més enllà de l'edat que marca el DNI.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
6: I comencem parlant de la gent gran, primer coneixent la feina que es fa des dels ajuntaments de cara a aquest col·lectiu. Fixem-nos, en aquest cas, en l'Ajuntament de Palafolls, amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, a continuació parlem amb una regidora, veritat?
7: Sí, tens tota la raó. De fet, no serem l'únic municipi. En molts municipis, per exemple, de la comarca, avui s'han fet activitats amb motiu d'aquest Dia Internacional de les Persones Grans que comentaves a la presentació. Gemma, avui vull conversar amb la regidoria de gent gran del nostre municipi, amb la regidora de gent gran, la Marta Labart. Crec que la tenim al telèfon. Marta, molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Dia intens, aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on a Palafolls, per exemple, igual que molts municipis, s'ha fet la lectura del manifest. Nosaltres avui, que també hem fet l'homenatge a les persones que celebren els 50 anys de casats, i acabarem amb un concert de la Coral Palatiol a la tarda. Per tant, un dia especial per la regidoria, oi?
8: Sí, bé, a més aquest dia és l'últim d'aquesta setmana de la gent gran que portem des del dimarts de la setmana passada, amb diferents activitats que donen inici també al curs, etc. I avui doncs ho acabem amb aquesta lectura, amb aquest homenatge i amb aquesta coral, que és una coral formada per gent gran. Vull dir que aquesta és la particularitat i la gràcia també d'aquesta actuació d'avui a la tarda.
7: Marta, a les 9 del matí a Palafolls s'ha fet la lectura del manifest institucional. Què ha volgut reivindicar aquest manifest?
8: Bé, aquest ha sigut un manifest una mica transversal. Hem parlat una mica de tot perquè, de fet, la importància de cuidar les persones grans implica una societat que cuida les persones grans, implica una societat que es cuida ella mateixa. Tots acabarem sent grans, no? I llavors hem de treballar perquè la realitat, el dia a dia d'aquesta gent, no? Que han sigut els nostres pares, mares, avis o tiets, no? Els que ens han precedit, doncs tinguin la bellesa i una edat avançada amb dignitat, des dels que són actius com avui, no? Que hem caminat bastant, fins als que avui malauradament no han pogut venir, però han pogut gaudir d'altres activitats.
7: Marta, aprofitant que et tenim aquí per fer una semblança a totes les regidories de gent gran o fins i tot de benestar social que podem tenir repartides pels municipis de la comarca, què suposa poder fins i tot a nivell personal ser regidora de la gent gran i què t'aporta?
8: A mi, personalment, m'agrada molt, la veritat, perquè aquests dies que hem sigut intensos, vam fer l'excursió, que vam anar a Peralada, vam fer una festa en homenatge a les persones de 90 anys, més tota la gent gran en general, que vam fer un bingo musical xulíssim, vam anar al geriàtric, etc. Tots aquests dies, a part del dia a dia també, la gent gran t'explica moltes coses i et parla molt. I quan una cosa no els agrada, te la diuen ràpid. I això és molt bo també, perquè ens permet a nosaltres millorar, ens permet reaccionar i aportar novetats, no? Jo és la quarta setmana de la gent gran que fem i cada setmana és millor perquè, com et deia fa un moment, te'ls escoltes, te'ls mires, veus què els agrada més, què els agrada menys i amb això vas treballant. I després també passa que amb aquestes converses també detectes doncs, aquesta soledat no volguda que és tan... que és aquesta mena de xacra que és tan important perquè és silenciosa i, en canvi, molt present, també detectes això, no? Doncs la senyora que fa dies que no diu res, la senyora que no vol venir perquè li fa vergonya, llavors doncs, des de serveis socials podem trucar, podem fer... Tota aquesta xarxa importantíssima ajuda també a cuidar-nos els uns als altres i que des dels consistoris puguem actuar i podem fer feina, podem treballar per ells.
7: Per tant, Marta, ara t'escoltava i una de les principals tasques de la regidoria de la gent gran segurament és reincorporar-los a la societat, en el cas que sigui així, o si més no, fer que no es despengi, no? Una societat que cada vegada va més de pressa i que sembla que has d'aprendre coses noves constantment si no et quedes enrere.
8: Totalment. Nosaltres ara hem fet... Bé, nosaltres tenim la sort que aquí a Palafolls tenim un casal de jubilats molt actiu amb moltes activitats, però sí que és cert que no tothom va al casal. La gent que posa les tardes té altres activitats i no té ganes d'anar al casal a jugar al que sigui, no? Però sí que hem fet cursos de digitalització, per exemple, ara... Precisament atenent amb una de les demandes, no recordo quina de les activitats que hem fet, farem un taller perquè la gent es pugui donar d'alta a l'IDCAT per poder entrar a la meva salut, una cosa tan senzilla com aquesta. Ara ho han canviat el sistema i ja tothom va, bueno, ostres, i ara què, no? Doncs farem tallers amb el mateix personal de l'Ajuntament, no cal contractar personal extern. Amb el mateix personal farem tallers perquè tots puguin accedir a una app tan important com és la meva salut per poder veure les agendes, per poder veure les cites, etc. Vull dir, i això és el que dèiem, no? Treballar perquè no quedin despenjats amb la realitat. A mi em sembla molt bé, no?, poder fer un taller d'Instagram, està molt bé, però la realitat és que volen entrar a la meva salut.
7: No, o a l'hora d'anar, per exemple, a treballar, no?, amb l'aplicació, per exemple, de la Caixa en qüestió o del banc en qüestió, que en aquest cas sí que es necessiten precisament aquestes nocions. I lligat a això, precisament, i ja per anar tancant l'entrevista, Marta, sí que m'agradaria dedicar un temps a aquell, un dels projectes que a mi em sembla més tendre dins la regidoria de la gent gran, que és allò, el projecte intergeneracional, no? Moltes vegades el que heu fet és unir escolars o gent de l'institut amb la gent gran del nostre municipi, fins i tot del geriàtric que tenim aquí, simplement per compartir experiències.
8: Sí, això és maquíssim i moltes vegades són iniciatives que surten de les mateixes escoles. No, nosaltres, evidentment, que hi donem tot el recolzament i a vegades podem donar doncs, una idea, una pinzellada, però és una consciència, crec, molt important. I aquestes activitats, fa un parell d'anys es van fer un projecte preciós que es deia Paraules desconegudes i en què es feien parelles lingüístiques amb persones grans del municipi on es descobrien paraules que els nanos avui en dia no tenen ni idea del que vol dir, no? Llavors es va fer tot un projecte que va ser preciós i amb això es treballa aquesta relació i aquesta realitat, perquè també la bellesa en ve baixa, no? A vegades és com que vivim d'esquena, no? I hem de viure de cara, perquè la gent gran, vull dir, són els nostres, vull dir, som tots al final. I això és molt maco de fer, també s'ha fet amb l'institut, amb diferents projectes també, sí.
7: Ens sumem, doncs, aquestes últimes frases que ens comentaves avui, doncs, amb més motiu amb aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on hem volgut també veure quines són les feines que es fan des dels diferents ajuntaments. Marta Labart, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Palafolls, gràcies avui per compartir una estona amb nosaltres.
8: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
6: Gràcies, Jordi. Seguim avançant i ens preguntem com tractem a les persones grans. Les escoltem i respectem la seva autonomia o de vegades tendim a decidir per elles sense adonar-nos-en? Per aprofundir en aquesta qüestió, en parlem a continuació amb en Martí Capçada.

0: Doncs sí, Gemma, quan parlem de gent gran, sovint ho fem des de la idea que són persones que necessiten ajuda, atenció o protecció. Però, realment, com les tractem en el nostre dia a dia? Aquesta és la pregunta que ens farem avui. Els parlem amb normalitat o de vegades ho fem com si fossin infants? Els escoltem quan prenen decisions sobre la seva pròpia vida i fins a quin punt els prejudicis sobre l'edat condicionen la manera com ens relacionem amb ells? Avui volem posar el focus precisament en això, en com tractem la gent gran i quins comportaments tenim normalitzats que potser hauríem de revisar. Hi ha situacions molt quotidianes que probablement tots hem vist alguna vegada. Una persona gran entra en una botiga i algú de cop li parla amb un to excessivament infantil. Va al metge i en lloc de dirigir-se directament a ella, el professional parla amb l'acompanyant. O bé, dins d'una família, els fills o els nets prenen decisions per aquella persona sense preguntar-li què en pensa. Són gestos que moltes vegades es fan amb bona intenció, però que poden acabar transmetent una idea, i és que pel fet de ser gran, aquella persona té menys capacitat per decidir. I això ens porta a parlar d'un concepte que cada vegada sentim més, l'edatisme, els prejudicis o estereotips associats en l'edat. Però com es manifesta exactament aquest edatisme? I com pot afectar també a les persones que el pateixen? En parlem amb la Pepa Bossi de l'associació Senior Place.
1: Si parlem de com tractem la gent gran, crec que el primer que hauríem de fer és deixar d'infantilitzar-los. Masses vegades els parlem des de la compassió o decidim les coses per ells, com si no poguéssim triar. Tractar la gent gran amb dignitat vol dir mirar-nos de tu a tu, reconèixer tot el que portem a sobre i escoltar-los de debò. Són persones amb veu pròpia, amb ganes de seguir vivint i amb moltíssim que aportar. Per mi, cuidar la vellesa no és posar-los en una bombolla, és caminar al seu costat respectant la seva llibertat i el seu lloc al món.
0: I bé, probablement un dels aspectes més interessants és que moltes d'aquestes actituds no són necessàriament conscients. Podem pensar que estem ajudant una persona gran quan en realitat simplement estem limitant la seva autonomia. Podem pensar que parlar-li d'una determinada manera és ser amables quan aquella persona pot sentir que l'estem infantilitzant. També passa quan assumim que una persona gran no sap utilitzar la tecnologia, que no pot aprendre coses noves, que no pot prendre determinades decisions o que ja no té interès per participar activament en la societat. I aquí hi ha una qüestió molt important. Fins a quin punt l'edat acaba determinant què esperem d'una persona? Perquè, evidentment, no totes les persones grans són iguals. N'hi ha que necessiten molta ajuda i n'hi ha d'altres que són completament autònomes. N'hi ha que tenen dificultats de mobilitat i d'altres que fan esport, viatgen o contínuament treballen. Per tant, potser hauríem de començar a deixar de parlar de la gent gran com un grup homogeni i començar a mirar cada persona individualment. Azucena Izquierdo, també de l'associació Senior Place, ens explica el per què molts cops acabem decidint nosaltres per la gent gran.
2: Moltes vegades tractem la gent gran des d'un paternalisme que porta com a una mena de tutela invisible i crec que ho fem sense voler i acabem decidint per ells, com si pel fet de ser grans haguessin perdut el dret d'opinar o decidir sobre la seva pròpia vida. De fet, vivim en una societat que valora tant la joventut que envellir no val res. I això, a més, es nota especialment amb clau de gènere. O sigui, a les dones grans sovint se les aparta a un segon pla o se les deixa amb un paper molt passiu. I, no sé, se'ns omple la boca de parlar de cures, però cuidar no és infantilitzar ni decidir pels altres. Cuidar de debò és escoltar, respectar la seva veu i deixar que decideixin de manera autònoma.
0: Ja l'heu escoltat? Potser la clau és precisament aquesta. Entendre que ajudar una persona no significa necessàriament decidir per ella. Escoltar-la, preguntar-li què necessita, respectar les seves decisions i no donar per fet què pot o què no pot fer simplement per la seva edat són gestos que són molt senzills però que poden marcar una diferència important. Perquè tractar bé la gent gran no hauria de significar tractar-la de manera especial, sinó tractar-la com qualsevol altra persona, amb respecte, autonomia i escoltant què té a dir. I al final hi ha una última idea que ens hauria de fer reflexionar, i és que la gent gran que tenim avui som, en certa manera, nosaltres mateixos d'aquí uns anys.
3: Tot seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Espai Caixa de Calella, sobre el concepte de l'economia platejada. Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, abordem els reptes i les oportunitats que planteja l'envelliment de la població i com l'economia platejada, que engloba els productes, serveis i activitats econòmiques adreçats a les persones grans, pot donar resposta a les seves necessitats. Sergi, bona tarda.
4: Bé, avui és dia 1 d'octubre, un dia molt important, és el dia de la gent gran, i per parlar avui 5 minutets tenim el president de l'Esplai, Josep Maria Granyó. Què tal, com estàs?
5: Molt bé.
4: Avui m'has comentat que per al dia d'avui volies parlar sobre un concepte que jo desconeixia, la veritat. Sé que has vingut moltes vegades per aquí, hem parlat de l'edatisme, hem parlat de la relació dels joves amb la gent gran, però avui em vols parlar de l'economia platejada, m'has comentat. Què significa això exactament?
5: Sí, bueno, això... l'economia platejada està associat una mica de que la gent gran, com que tenim canes, sembla com si fossin el cabell platejat, no? Això és una mica la denominació del paral·lelisme amb això, no? Però l'economia platejada és una economia que... el trasfons hi ha una cosa, no? De que a vegades, quan som grans, la societat ens desplaça amb molts conceptes, no? En el sentit de que, bueno, ja ho hem fet tota la vida, el que hem de fer és procurar passar els millors anys que ens quedin per tal, divertir-nos, anar a ballar, fer excursions, viatges de l'incerso... O sigui, tot està una mica muntat com puguem dir, escolteu, ja no és que no serviu per res, però ja esteu desplaçats a la societat tan competitiva que hi ha. I amb això jo em rebel·lo. Em rebel·lo, i més apoyant-me en el que és l'economia platejada. L'economia platejada mou milions i milions i milions d'euros a nivell de tot el món, i a nivell d'Europa, i a nivell d'Espanya, i a nivell de Catalunya, no? Lo qual vol dir que nosaltres encara som productius, molt productius, que hi ha molta gent que se n'aprofita de la productivitat de la gent gran sense potser tindre, d'alguna forma, la compensació que ens correspon. L'economia platejada, doncs, bueno, fixa't, nosaltres mengem. Nosaltres participem, per exemple, en espectacles, on anem a veure els espectacles. Nosaltres viatgem, nosaltres comprem, paguem els lloguers, el que no té de pis de propietat, però paguem nosaltres els impostos. Les necessitats presents i futurs de la gent gran també requereixen inversions. S'està parlant de les vivendes tutelades. Vull dir, s'està parlant també de que t'exprimeixen fins que et mors perquè tens seguros de vida i de mort. Vull dir, tot aquest conjunt de economia platejada, genera una quantitat de mils de milions que els més joves i les empreses se n'aprofiten. I, d'alguna forma, també dius, aquesta economia està creixent a vegades per damunt dels dos dígits. Vull dir que també s'inverteix molt perquè saben que la vida de les persones serà cada vegada més llarga i amb un consum més important. Per exemple, producte farmacèutic. El 65% del producte farmacèutic, d'alguna forma, és consumit per persones de més de 65 anys. Els hospitals, vull dir, que dius, bueno, doncs estem donant beneficis a una sèrie d'empreses, com la indústria farmacèutica, després en benefici al pagar aquests impostos, en benefici de tota una societat.
4: Sé que hem comentat, de fet, al principi ho hem mencionat, no? que durant molt de temps hem comentat aspectes com l'edatisme, com la soledat, com aquesta relació amb els joves que no acaba de poder encaixar per aquesta diferència d'edat o simplement de generació. Creus que això de l'economia platejada entraria dins d'aquests problemes, superaria fins i tot l'edatisme, que és un dels problemes que es comenta més, o simplement és una cosa a tenir en compte però que poder... no té massa prioritat, diguéssim.
5: Home, jo em refereixo que l'economia associada amb tot això que m'estàs dient jo crec que és positiu, perquè si tu vas, per exemple, al dentista, qui t'atén?
4: Bueno, generalment una persona
5: més jove
4: adulta.
5: Que tu. Més jove que tu. I tu, si li aportes un benefici, pues, te tractarà millor, no? Perfecte. O, per exemple, si qui et cuida a casa, pues, és una persona que té que tindre físicament més força i que venen pues, els immigrants, que en aquest sentit són molt carinyosos, normalment en aquest sentit, perquè tenen un respecte a la gent gran, potser per damunt d'aquí, i que, d'alguna forma, els ja estàs oferint una economia amb ells, i ells també et corresponen amb un carinyo i amb un tracte, no? O, per exemple, amb una amb un pis tutelat, que és el que cap on va el futur, bueno, està donant vida a persones, metges, personal que et cuide, o personal de cuina, i, claro, si tu li aportes un benefici, lògicament hi ha una correspondència tal. Sí que és molt materialista, sí que potser és poc social, però al final el que d'alguna forma et pague o el que d'alguna forma t'aporta benefici, d'alguna forma el tens amb més estima. Nosaltres el que no volem ja és demanar caritats, no volem demanar ajudes, de dir, bueno, es correspon l'ajuda i volem que d'alguna forma, vull dir, tens l'obligació de tractar-nos bé perquè són grans. No, vull dir, també volem que ens mirin com persones que estem rendint, produint i ajudant amb una economia col·lectiva. Què farà la joventut d'aquí quan els robots substitueixin a moltes aquestes...
4: Ja veurem, eh? Als anys 90 es deia que els cotxes volarien i encara no...
5: Bueno, però això, no és que no puguin volar, però pensa una cosa, no és que no puguin volar, el que passa és que no els interessa que volin encara,
4: exacte.
5: Vull dir, que l'altre dia també estava escoltant una cosa, d'aquí uns anys, d'aquí uns pocs anys, els que pagaran impostos seran els robots, que faran els altres.
4: Viure. Josep Maria Granyó, moltíssimes gràcies.
5: A tu, Sergi.
3: I acabarem a Malgrat per parlar amb algú que viu de primera mà aquest tracte cap a la gent gran, amb la Laura Espanyol i la persona entrevistada.
6: Avui ens acompanya a la ràdio en Raül Grinyó, president del Casal d'Avis de Malgrat, perquè ens expliqui de primera mà com se senten tractats per part del poble. Bona tarda, Raül.
7: Bona tarda.
6: Anem directes cap a la pregunta que ens ocupa. Sentiu que se us tracta diferent per part del poble o de les persones més joves?
7: De veritat, no. No. No, perquè jo penso que a cops...

0: que hi ha hagut un canvi, que ara no es nota que se us tracta diferent, però potser abans sí que es tractava diferent a la gent gran?
1: Mira, ja no sóc expert en això, però l'edat fa que siguis expert, perquè és l'edat, i el que tu em preguntes és el que em pertoca a mi. Tot depèn el comportament. Jo estic sempre en què... El que abans he dit és que no hi ha sempre allò que m'estan fent malament, això. També vaig a pensar jo, estic fent bé jo aquestes coses, per sentir-te el tractament, has de tractar bé. Jo sempre he intentat, no sé si ho he lograt, tractar bé la gent, llavors he tingut la sort poder de que m'han tractat bé, no només familiars, sinó companys, amics, gent jove, que són els fills dels que conec jo. De moment, no. No, no, no. Sempre s'ha dit, és que aquest jovent... Però jo me'n recordo que quan era jove també deien, aquest jovent, i jo estava... És com la música, aquella sí que era bona, el teu temps no. I jo ara penso, la que escolto ara no m'agrada, però pot ser bona, però aquella era la meva. Jo penso que cada un a la seva època tot això ho va tenint. Depèn la teva època d'edat i tot això. Tornant a la pregunta... No, no noto que hi hagi diferència.
0: Perquè, de fet, en el casal d'avis feu moltíssimes activitats.
1: Sí, moltes, moltes, moltes. Sí, és veritat, tenim com unes 12 o 13 seccions engegades. No vol dir que totes, diguem, tinguin el mateix volum de, diguem, d'assistència. Hi ha algunes que realcen de les altres perquè són més adequades, o les altres són més minoritàries, hi ha gent potser més atrevida, gent que la nostra sempre ja té d'una edat cap amunt, eh? Per ser soci d'elles a tindre 60 anys, o bé tindre una pensió, o coses d'aquestes, eh? Però no, de moment no. Jo torno, em sembla que el que té mal caràcter, allò que diu, quien riega, quien siembra tempestades, recoge tormentes, o alguna cosa d'aquestes. Si tu no t'estàs portant gaire bé, és fàcil que després doncs, notis un rechaç per a les altres persones o un tracte diferent. Penso jo, de moment no em sento actor de si ara es tracten malament perquè són més grans. De moment no. Hi ha de tot, hi ha de tot.
0: Potser vaig a posar el dit a la llaga, com diguem, però clar, com més gran et fas, més proper estàs, depèn de quin tipus de malalties o també de la possibilitat o no d'anar a residència. Com es veu un cop t'acostes en aquestes possibilitats des del teu punt de vista?
1: Evidentment, les patologies, que és lògic que per l'edat vas agafant, et fan variar el caràcter, et fan variar moltes coses, perquè, bueno, és allò que dius, m'ha anat al metge i tal cosa. Però sempre hi ha aquell que diu, calla, home, calla, tu tal cosa, mira, jo això, això, això i això. Caram, jo em queixo, potser no tinc dret a queixar-me, no? A l'estar potser amb patologies no tens ni l'agilitat, ni l'alegria, ni les coses que tens quan és més jove, perquè allò t'està molestant molt, o bé, encara que tu, pels fàrmacs, no notis la sintomatologia que et faci mal l'estómac o el cap o els ulls o el que sigui, però l'humor el vas perdent una miqueta. Tot depèn del caràcter de la persona, també, que sigui positiu o negatiu. Perquè hi ha persona jove que és molt negativa, eh?
0: Ja.
1: Molt. I no té res a veure l'edat, eh?
0: Doncs, aprofitant que és el dia de la gent gran, quin és el missatge que voldries enviar a tothom que ens està escoltant?
1: Quin missatge els hi diria?
0: Sí.
1: Doncs, bueno, escolta, que és molt... Que se'n donin compte que la bellesa és molt, molt, molt maca. Si la saps gaudir. Si saps rodejar-te de les millors persones. I a cops no només és la família, sinó amistats. I veus que realment, què diria, tot el que saps no ho has llegit en llibres, no ho has après. És l'experiència de tractar amb gent, de tota la cosa. Vull dir, hem d'estar, penso jo, a cops sembla que sigui molt fàcil de dir, però difícil de complir. que tinguis salut, que no tinguis dolors, això també, perquè els companys i companyes en les seves patologies, que són doloroses, lògicament, que li diràs a aquella criatura? Escolta, fas mala cara, si és que em fa mal això, quina cara vols que faci? Sí. És que no puc caminar, és que m'han d'ajudar. Has de pensar que el teu segle de vida, doncs, escolta, té un principi i té

0: i té un final.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al teu punt de vista a la ràdio.
0: No, no, gràcies a vosaltres per tindre doncs, aquest ple que m'heu invitat.
2: Moltes gràcies, Laura. Nosaltres tot seguit ens fixem en el cel i en el temps amb la crònica d'en Quim Serra.
3: Hola, bon dia. De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions i força núvols. Fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger. Ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est-nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada, amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I aquesta hora, com sempre, ens fixem en les xarxes socials i repassem què és notícia. Avui comencem pel Maresme. Mataró estrena el 18 d'octubre el nou centre de protecció d'animals de companyia després de 10 anys de provisionalitat. El nou equipament compta amb millors espais per a gossos i gats, clínica veterinària, quiròfan, zones de quarantena i espais de formació i esbarjo. El projecte suposa una inversió de més d'un milió i mig d'euros i representa un canvi important respecte al 2015, quan la ciutat fins i tot es plantejava deixar de tenir un centre propi. L'objectiu, però, no és augmentar-ne l'ocupació, sinó reduir l'entrada d'animals i facilitar que els que hi arribin siguin adoptats el més aviat possible, reforçant d'aquesta manera les polítiques de benestar animal, assistència veterinària i adopció. En clau internacional, Rússia ha advertit l'OTAN que podria utilitzar armes nuclears si els països occidentals ataquen territori rus o intenten bloquejar Kaliningrad, l'enclavament rus situat entre Polònia i Lituània. L'OTAN ha condemnat l'amenaça i ha reiterat que està preparada per defensar el territori dels seus membres. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha demanat a Vladimir Putin que posi fi a les amenaces nuclears i ha assegurat que actualment no hi ha una amenaça imminent d'un atac rus contra països de la Unió Europea. I el tema curiós del dia, Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee, ha sobreviscut a dues dosis letals de pentobarbital durant la seva execució, després de passar 30 anys al corredor de la mort. La dona continuava respirant i movent-se després de les dues injeccions i, finalment, va ser traslladada a un hospital. Pike va ser condemnada a mort el 1996 per torturar i assassinar Colin Slimer, de 19 anys. El cas ha generat una situació excepcional perquè, segons els seus advocats, el protocol estatal no preveu què fer si una persona sobreviu a les dosis establertes. El governador de Tennessee ha suspès les execucions previstes per al 2026 i també ha ordenat una revisió per determinar què ha fallat. Això, doncs, és el que es parla avui a les xarxes i tot seguit repassem la pregunta del dia. I en relació amb el tema del dia, us preguntem a partir de quina edat consideres que una persona s'ha fet gran. Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram, @horamaresme, i us llegirem per allà. Podeu enviar-nos un missatge. Fins ara!

0: I ara és moment de parlar de natura i descobrir què està passant actualment al nostre entorn. Ho fem amb la nostra companya, la Laura Espanyol.
1: Doncs com deia Gemma, avui descobrirem què estan fent les aus del nostre entorn aquesta època, perquè l'Helena Ferrer, secretària de Natmón i tècnica en Educació i Control Ambiental, ens explicarà tots els detalls de la migració postnupcial. Bona tarda, Helena.
2: Bona tarda.
1: Per què parlem avui de la migració postnupcial?
2: Doncs perquè, mira, si t'assembla, el que farem serà parlar, deixar un concepte clar, que seria el de la migració. Així es podem seguir després. La migració és una adaptació de moltes espècies, no només de les aus, els humans també estem implicats en aquí, a les fluctuacions de les seves fonts d'aliments. És a dir, ens traslladem pel planeta per buscar fonts d'aliment. Una vegada tinguin aquest concepte molt, molt clar, parlem de la migració que ens afecta ara, que és la postnupcial. En parlem avui perquè ens trobem de ple en el període de l'any en què es produeix aquesta migració postnupcial. Aquest fenomen té lloc a finals d'estiu i durant la tardor, principalment entre els mesos des de l'agost fins al novembre, més o menys. I és un cop acabada l'època de cria, el període nupcial, i els polls ja han crescut. Llavors els ocells inicien el seu viatge cap al sud. Perquè podríem dir que hi ha dues migracions a l'any. Una és la de la primavera, la prenupcial, prenúpcies, és a dir, és una manera una mica antiga de dir abans d'unir-te per criar, i una altra que és la tardor, que és aquesta que passem ara, que és la postnupcial, després de les núpcies.
1: D'acord, i quines característiques concretes té aquesta migració?
2: Aquesta de la tardor podríem dir que es caracteritza per exemple, un flux massiu de joves. És a dir, a diferència de la migració de la primavera, la prenupcial, que hem explicat abans, la postnupcial aquesta inclou tots els polls nascuts durant l'any. ¿Vale? Això fa que la població total en moviment sigui molt més elevada i que veiem exemplars adults i també exemplars joves migrant. També perquè és un viatge una mica més lent i més pausat, perquè els ocells no tenen tanta pressa d'arribar per aconseguir el millor lloc per criar, de manera que es fan aturades per alimentar-se i descansar. Aquest és un apunt molt, molt important, les aturades, perquè igual que fem nosaltres, que quan anem de viatge necessitem parar de tant en tant per posar benzina, menjar o anar al lavabo, i trobem aquests llocs meravellosos a les autopistes per fer parades d'aquestes, doncs ells fan el mateix en el seu vol, i aquests llocs de parades són aquests llocs on te poden trobar menjar, descansar, i solen ser els espais humits, val? En la nostra ruta migratòria tenim uns espais, per exemple, que hi ha des dels aiguamolls de l'Empordà, el delta de la Tordera, el Llobregat, el delta de l'Ebre, on ells poden anar fent parades per repostar una mica i agafar una mica de greix, que és en realitat el que ells necessiten com a combustible per poder seguir viatjant, no? Doncs aquesta migració postnupcial té un viatge una mica més lent i pausat i poden anar saturant per alimentar-se. Perquè al principi el que volen a la primavera, que és l'altra, el que volen és arribar ràpid, ràpid, ràpid, a aconseguir un lloc, conquerir-lo, com si diéssim, i buscar parella. Una altra característica d'aquesta de la tardor és que les rutes són una mica menys experimentades. És a dir, com que hem dit que molts viatgers són joves, doncs a vegades aquests són una mica més inexperts i es desplacen i es poden arribar a desviar, no? Això fa que alguns exemplars es desviïn i puguem veure espècies poc habituals en un lloc o a l'altre perquè era un ocell que era inexpert i no ha trobat ben bé el camí, no? I també perquè és una estratègia temporal. Se sol fer generalment de nord a sud i de nord-est a sud-est. Moltes espècies petites viatgen de nit per evitar els depredadors, mentre que les grans aus planadores viatgen de dia per aprofitar els corrents tèrmics.
1: I nosaltres com podem detectar, quan veiem els ocells, si estan fent aquesta migració o simplement estan volant?
2: Clar, és una pregunta molt xula, perquè, clar, volar ho fan sempre i clar, no sabem, bueno, aquest està de viatge o està aquí només exhibint-se, no? I, bueno, requereix una mica fixar-se una mica en el seu comportament i en el context de tot, no? Per exemple, amb un ocell que estem veient que vola, si és un local o resident, és a dir, un ocell que no està migrant, la direcció del vol serà canviant o circular o que volen en totes les direccions buscant aliments, etc. En canvi, amb un ocell en migració activa, anirà normalment direcció constant i lineal, generalment cap al sud o cap al sud-oest, ara a la tardor. Això seria una. Per exemple, una altra seria l'alçada. El local o resident vola a baixa o mitjana alçada, prop de la vegetació o del terra perquè està buscant menjar. En canvi, el que està migrant vola a gran alçada, sovint gairebé n'hi ha molts que són invisibles a ull nu, si no són grans, grans ocells, perquè estan agafant les autopistes del cel. Val? També podem veure si s'agrupen o no. Els residents poden haver grups familiars petits i exemplars solitaris tancats en un territori. Pots veure els adults amb els joves junts, etc. Aquests els residents. En canvi, els que estan en migració, veus grans estols, alguns en forma de V baixa o amb línies, van en grup, o fins i tot hi ha un degoteig constant d'individus que no van en grup, però que és constant, de la mateixa espècie en una mateixa direcció. Per això també podem veure llavors que són migrants.
1: D'acord, doncs ja sabem que aquests dies hem d'estar pendents del cel, a veure si veiem aquests ocells migrants. Moltes gràcies, Helena, per portar-nos aquesta informació a la ràdio.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i a mirar cap amunt.
0: Molt bé, com cada dijous, ara és moment de parlar de moda amb la nostra companya, la Judit Jiménez, i estilista de capçalera. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com estàs? Com va el dia?
3: Bé, treballant molt.
0: Molt bé, ben fet. Judit, avui parlem d'un tema en concret. Et volem preguntar, en primer lloc, si la roba té edat o ens hauríem de posar allò que simplement ens agrada, i si té gènere, les dues coses.
3: Mira, és una pregunta que realment moltes vegades me la faig, sobretot la del gènere, perquè quan et diuen aquesta bamba és d'home, aquesta bamba és de dona, jo per mi crec que que no és ni d'una cosa ni de l'altra, que sí que potser té una amplada especial o el que sigui, però també hi ha dones que tenim el peu més ample, no? O homes que tenen el peu més estret i potser li va millor un número que l'altre o un model que l'altre. Vull dir que per mi no té ni gènere ni té edat, perquè que jo sàpiga no tenen DNI.
0: Clar.
3: Si no, bueno, igual sí, eh? Però jo crec que no té edat. Jo crec que la clau és que et faci sentir còmode, autèntic i que et faci ser tu mateix, no?
0: Uh-huh. En el cas de l'edat, d'on creus que surt aquesta idea que a partir d'una determinada edat hi ha peces que ja no toquen posar-se?
3: Mira, jo que ja soc gran, no molt però gran, una mica gran, m'he trobat tota la vida que he escoltat el típic de a partir dels 40 el cabell llarg no, perquè queda malament. A partir de no sé què, jo crec que són coses molt convencionals. Són coses de la societat d'abans. Són coses heredades, saps? Mm. I no penso que siguin... Per sort, crec que ja no... Crec que estan, que ja no es fa gairebé cas, aquestes coses. Antigament sempre era com que havies d'anar d'una manera, o si se't moria algú, si acabes de dol i era obligatori, estrictament obligatori, o no podies anar amb la faldilla per sobre el genoll, havia d'anar sempre per sota, o el que et dic, el dels cabells de l'edat i tot això. Jo penso que són prejudicis de fa anys.
0: Hi ha alguna peça de roba en concret que consideris, tot i que tu penses que la roba no té edat, no? Però hi ha alguna peça de roba que pensis que és molt juvenil o molt adult?
3: Jo penso que... No, per mi no, eh? Però sí que és cert, que això ho hem parlat algunes vegades, que hi ha peces de roba que jo penso que no són... Jo és que no les considero... Quan són així no les considero ni peces de roba, eh? Uh-huh. Perquè, per exemple, els mini shorts que són tan mini, que no poden donar calces, per mi això no és una prenda de roba, no ho veig una prenda de roba, saps? Llavors jo no crec que sigui elegant de cap de les maneres. Per tant, penso que qualsevol peça, o sigui, jo parlant sempre de l'edat de les persones, siguem més grans, més joves, si per exemple una minifalda, una faldilleta curta, la pots portar amb un blazer i la pots portar amb una manolatina i vas més elegant que no si la portes, doncs potser amb una caçadora tejana i unes botes camperes, saps? Mm. O sigui, depenent dels complements i de la roba que tu li posis a les peces de roba, o dels bàsics que els combinis, si depèn de la sofisticació, tu pots sofisticar un look i pots anar amb roba que potser vista sola seria molt de dir, ui, sembla que no vagi gens arreglada o sembla que vagi deixada i que va superelegant, saps?
0: No creus que a vegades com a societat som massa crítics quan veiem una persona doncs d'una certa edat vestida de forma juvenil?
3: Sí, absolutament sí. I et diré una miqueta més. Penso que de vegades això ve donat de la gent que té ells mateixos inseguretats, saps? O sigui, algú que té una inseguretat o que té un prejudici, quan veu això ho critica, però és perquè és la seva pròpia inseguretat, penso jo, eh?
0: Mm. És com a no s'atreveixen, potser, i els hi fa...
3: Clar.
0: Els hi dona mania i ràbia que un altre sí.
3: Sí, pot ser, eh? Hi ha gent que és envejosa de mena i veu una persona que li pot quedar molt bé una peça de roba. Ostres, a mi em vindràs a dir que va, clar, a veure, anem a veure una cosa. Partim de la base del que diem sempre aquí tu i jo quan parlem, eh? Que sigui roba que ens fa sentir a nosaltres bé. Compte, en el moment en què et disfraces per vestir-te ja no t'estàs sentint bé, ja t'estàs disfressant. Per tant, si és roba que tu et fa sentir bé, els altres que diguin el que vulguin, saps? Uh-huh. És que això és per davant de tot. Tens l'invers, els viejóvenes, no?, que diem, que sembla sí. Broma. Aquest és un viejóven. Jo tinc un germà que és director d'hotels i té 16 anys menys que jo. Quan ens veuen junts, semblem iguals. Uh-huh. Però no que, saps? O sigui, a mi, molt jove... i amb ell se'l veu més gran. La cosa és una cosa raríssima, i és perquè ell sempre ha d'anar vestit d'una manera i condicionadament d'una manera. Ell ha d'estar donant una imatge davant dels clients perquè és molt seriós, ha de ser molt seriós el seu paper i tal. Però és el senyor director i ha d'anar així, és el que dona, saps? Ha d'estar amb una... Però pobre nano, ell no és un... I llavors, clar, el veus i dius, ostres, i això és una pena, perquè a vegades, moltes vegades, el nostre dia a dia, o sigui, el nostre entorn i les nostres tasques de feina i les nostres gent que ens codegem i totes aquestes coses... et fan haver d'anar d'una manera o d'una altra, eh?
0: Uh-huh. Ja per anar acabant, Judit, sí. hi ha colors i estampats o doncs, determinades textures de roba que tradicionalment s'hagin associat a determinades edats?
3: Penso que sí, però penso també que estan desapareixent. Uh-huh. O sigui, penso que fins fa... O sigui, el mateix que et deia abans allò dels cabells, no? Fins fa uns anys no era normal que una dona de 40 anys dugués el cabell llarg. Ara no passa res, ara està bé. Si tu cuides el cabell, a veure, hi ha gent de jove que porta el cabell llarg que porta fet una porqueria. I més valdria que el dugués curt, saps? I hi ha gent gran que el té superarreglat i superbé. Per tant, és el mateix. Amb els estampats, abans hi havia els estampats aquests del cashmere, que es veia la llengüeta aquesta que era com associat a gent gran, que era molt més seriós i tal. O les camises de quadres, no sé si te'n recordes,
0: sí.
3: que eren més de franela i eren com més de gent gran, i ara no. Ara són més per complements, per anar vestits en plan més grunge o anar vestits així amb la samarreta oberta i no sé què. O sigui, al final és tot que se li ha anat donant la volta i penso que, per sort, s'han anat perdent totes aquestes coses que feien. Això és igual a això, això és igual a això, saps? Ja no és una equació exacta. I és una miqueta com cadascú es sap... treure partit.
0: De fet, hi ha moltes persones del món de la moda, cantants, artistes, que es vesteixen doncs, amb una mica l'estètica d'abans, no? Com més vintage, més antiga... Al final, no importa, no?, ser una persona jove i vestir-se doncs, amb la roba que portaven els nostres avis.
3: Clar, és que això és cool. Uh-huh. Tu, els Peaky Blinders, la sèrie et va posar en el punt de mirar una de cop els tirants, les boines, roba que això el duien els nostres avis, és el que estàs dient tu. I això es va posar de moda gràcies a les sèries de televisió. Al final les tendències surten i tornen. Si tu de vegades et passeix una miqueta així amb un toc vintage, és que és guai, és que queda bé. I a més és fi. De fet, vestien molt fins, vestien molt elegants. Era molt més elegant que ara. Llavors, el que s'ha de fer és trobar un equilibri i saber fer aquestes coses, no? Uh-huh. Saber combinar l'actual amb l'antic. I és que al final és que la moda és això per nosaltres, perquè sempre ho hem dit, la moda és cíclica. Cada X anys tornen les tendències. El que passa és que es van readaptant al moment actual per poder-ho lluir d'una manera diferent. Imagina't ara amb les ombreres dels 80, tal qual, literal. O 90, jo surto corrent, saps?
0: Clar.
3: Però sí que és cert que ara estructuren les americanes una altra vegada i amb el punt adequat queda molt bé.
0: Uh-huh. Molt bé. Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres. La setmana que ve ens tornem a escoltar. Fins ara.
3: Perfecte. Adéu.
0: Arribem a la part final del programa d'avui. Ho farem amb la tertúlia conduïda per en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Explica'ns una mica de què debatrem avui.
4: Arriba aquell moment on podríem compartir una miqueta de cafè i pastetes, no? L'hora del te. Per compartir tertúlia també amb tots vosaltres. Crec que et tinc a tu, Gemma, i també el company de Ràdio Calella, en Sergi, pot ser?
5: Hola, què tal?
4: Gràcies per compartir aquests minuts de tertúlia amb tots nosaltres. Bé, jo volia estirar una miqueta el fil del que s'ha parlat aquesta tarda quan parlàvem de gent gran, i una miqueta la velocitat que va a la societat, no? La meva pregunta és ben directa. Si creieu que la gent gran l'adaptem a aquesta societat o al contrari, com que potser no entenen moltes coses, no saben, per exemple, utilitzar diferents tecnologies noves que han anat sortint i que nosaltres d'alguna manera podem acabar dominant, això fa que sense voler o volguent, els apartem una miqueta de la societat d'avui en dia. Què em creieu?
5: Jo crec que els deixem apartats d'una manera, podríem dir, indirecta, no? Sobretot per aquesta velocitat, aquesta rapidesa, sobretot, jo diria, de canvis tecnològics. Però sí que jo crec que se'ls deixa de banda també per la gent jove, no? Aquesta relació entre la gent jove i la gent gran que no acaba d'encaixar molt bé, costa, perquè són dues generacions, diguéssim, diferents. Aquest tecleig també és una mica diferent, no, Gemma? Esteu, aquest tecleig?
6: Sí.
5: No, vale.
6: Et molesta?
5: No. Ah. Queda professional, saps? Faltaven les pastetes, això sí. Però, bueno, bàsicament és això, no? Aquesta rapidesa dels canvis, podríem dir culturals també, però sobretot la tecnologia que avança a un ritme desmesurat.
4: Mira, us proposaré una altra cosa a tenir en compte, que és poder el tema temps, no? En aquesta societat on tots vivim tan ràpid i que gairebé no tenim temps ni per respirar, abans, quan jo parlava amb la regidora de Palafolls, sortia un projecte molt maco, que era el fet de compartir estona als petits, des d'una escola o des d'un institut, amb la gent gran, i sobretot per ensenyar-los a compartir, per exemple, doncs això, com entrar a La Meva Salut, com utilitzar les xarxes socials. Jo no sé si nosaltres, i ja m'incloc, tenim temps material que serviria com a excusa, però per sentar-nos amb el nostre avi, amb la nostra àvia, amb la gent gran, i ensenyar-los una miqueta com funciona això, o perdem la paciència molt ràpid en aquest sentit?
0: Vaja, no et sabria contestar, sincerament, Jordi, perquè, clar, això depèn de cada persona.
4: Òbviament, eh? Sí.
0: Clar, cada persona, ja em poso del costat de la que ensenya o la que està aprenent, eh? Hi ha gent molt espavilada que s'adapta sense cap tipus de problema a les noves tecnologies, i després hi ha gent, doncs, que té més resistència a adaptar-se o que li costa més aprendre. Jo crec que, vaja, que la gent jove no té problema en ensenyar. A mi, per exemple, no potser amb tecnologia, però crec que alguna vegada ho he comentat, quan estàs posant un tiquet de cotxe i algú gran, no?, amb una certa edat, et pregunta que com funciona això, fins i tot una màquina de tiquets de pàrquing, que no estem parlant de la tecnologia més avançada, però fins i tot... Jo crec que, vaja, la gent normalment entre nosaltres ens ajudem, i al final, quan veus algú gran que necessita ajuda, almenys com a mínim, a mi el que em surt és ajudar.
4: Sergi, tu com ho veus?
5: Jo, heu comentat, hi ha un concepte que és interessant, que és el concepte de la paciència, no? Que aquí, si mirem les dues bandes, jo crec que és interessant destacar que la paciència ha de recaure tant de la gent gran com de la gent jove, no? Al final, quan pensem en aquesta relació entre gent gran i gent jove, almenys parlo per mi mateix, no? Quan et sentes a parlar amb una persona gran, doncs tu has de tenir paciència, no? Per si li has d'explicar una cosa de tecnologia, doncs perquè l'entengui correctament, i també la mateixa paciència, doncs, que han de tenir ells a l'hora d'explicar-te, doncs, una cosa que passava a la seva generació i que tu t'acosta d'entendre, no? I llavors has de tenir aquesta paciència també, doncs, perquè, bueno, entenguis una mica com funcionaven els altres temps. És una qüestió de paciència mútua, vaja.
4: Precisament, Sergi, agafo això que ara m'estaves comentant, perquè voldria acabar aquesta mini tertúlia amb una nota com molt tendra, no? I és que jo ara no tinc cap dels avis vius, però a mi sí que m'agradava molt posar-me al seu costat a escoltar històries, no? Quan t'explicaven, doncs, el que havia passat amb la Guerra Civil, amb la Quinta del Biberón, que m'explicava també el meu avi, i històries que poder deambulaven i duraven tres quarts d'hora, perquè anaven d'un costat cap a l'altre, però sí que aquestes històries són vivències i també formen part de la nostra cultura i de la nostra manera de ser. Jo crec que això no s'ha de perdre. I aquí ja, més que conductor de tertulià, em posiciono. No sé si a vosaltres us ha passat el mateix.
5: Mira, malauradament, t'he de dir que jo crec que s'està perdent, sobretot per tot aquest tema de la distància una mica del jove amb la persona gran, no només per la tecnologia, sinó també doncs, per ja sigui quedar amb amics o no tenir temps, aquesta excusa que es busca, no? No tenir temps per veure la gent gran. Però sí que t'he de dir que un dels punts a favor, i jo crec que ho hem mencionat abans, que és el concepte d'anar i tornar de l'escola. Molts nens, com que els pares treballen, no poden portar els nanos a l'escola, ho fan les persones grans, ho fan els avis, igual que també es queden a dinar, no? Això suma molt, no?, en aquest transcurs, en aquest camí, doncs, de conversa i d'ensenyament, jo crec.
4: Clar, però aquí suma el concepte també de necessitat, eh? Ara deixa'm fer l'altra banda de diable per entendre'ns, però clar, hi ha molts pares que ho necessiten perquè estan treballant, per tant els avis es presten a anar-ho a buscar, però també s'han escoltat d'altres veus que estan cansats, no? Que diu, deixeu-me viure, que jo ara necessito doncs, fer altres coses i no anar a buscar els meus nets, que no sigui per necessitat, que sigui per voluntat pròpia. Llavors hi ha les dues cares de la moneda, eh? També compta aquí.
5: Correcte, sí, sí. Però bueno, jo crec que la gent gran, generalment, quan es parla de nets, estan molt ben entregats.
4: Oh, i tant. No, i a més és d'elit el que tenen molts nets i moltes netes, amb els seus avis, àvies. Qui tingui doncs, la gran virtut de tenir-los encara vius al seu costat, doncs que aprofitin per passar estones amb ells de qualsevol manera, prenent un cafè, escoltant històries, participant, jugant amb ells a jocs de taula, que de veritat que això és temps de qualitat de vida i que després, malauradament, quan no els tenim, els trobem a faltar.
5: Les pastetes que dèiem, doncs feu-los...
4: L'hora del
5: mira, avui mateix, ara que acabem el programa, incentivem a la gent, aneu a veure els vostres avis, si encara ja són vius, doncs aneu a veure'ls, o si trobeu una persona gran pel carrer, saludeu-la, que això també s'ha perdut, no? Llavors, aprofiteu avui mateix, no perdeu el temps.
4: Combatre a vegades aquesta soledat no desitjada que també ha sortit avui al programa, totalment d'acord.
0: Companys, gràcies a tots dos, de veritat. Ha estat una tertúlia molt, molt productiva. Nosaltres acabarem el programa d'avui i demà tornarem amb un nou tema del dia. Adéu, que passeu una bona tarda.
7: Adéu. Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions de propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
2: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
1: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pumpido ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
3: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
1: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre, precisament del 2017, s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona. I golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol. Abans de rebre el Real Madrid, el conjunt blaugrana s'ha imposat a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid diumenge al Camp Nou.
4: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, nyi-nyi-nyi, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
5: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas. L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom, d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben donant, ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: me.
1: You got a friend in me, tens una amiga en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman, de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
2: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
1: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
2: No, potser la primera per la sorpresa.
1: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
2: el nivell, sí.
1: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és sí, com sí. Buf, però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho compri.
2: Doncs la veritat és que sí. Però els que més ho hem de comprar som els pares.
1: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
2: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
1: Doncs quin crac aquest senyor, no?
2: Doncs sí.
1: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels Amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a UAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
1: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues, que com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López, també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
4: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
1: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
4: Sí. Ho has dit correctament, Anna.
1: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
4: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa i per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
5: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
1: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
4: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
5: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren los pianets, los organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Però vaig veure que estaven pues, per tirar, per runes, per desaparèixer, no? Clar, el Berel, vaig dir, això no es pot, ja, pot desaparèixer, no? Es vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
1: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que sí. Escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
4: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
5: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tot aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues, als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
1: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
4: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre està lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
5: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el perquè.
4: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
1: Sí, són moltes,
4: no estem parlant... Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta el Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
1: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
4: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist en moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012, quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal. I és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les Nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
4: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
2: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
0: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: del...
0: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
2: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, s'ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
2: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa, a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món, i no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
4: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale. Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: És mapa, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles. Los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos... Representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen aquest aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc
3: bueno,
4: és
3: tampoc
4: que...
3: Bueno, tampoc és poc, que...
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era de fet l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges

0: històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
1: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
0: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
1: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
0: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
1: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
0: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
1: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
0: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
1: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
0: Molt bé, vinga, una abraçada.
2: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
3: Esteu escoltant Rambla 54.
2: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
3: Esteu escoltant Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, a Gramunt.
1: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants de Gramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
5: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
1: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
5: Doncs, mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i, com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina de Gramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones Esbarjo de Gramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables Les Petec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
1: Què vols dir quan dius recuperats?
5: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants de Gramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per la gramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
1: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la de Gramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
5: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna de Gramunt i ens parla del rei de Tremisent, que va ser un conqueridor que va prendre la vila de Gramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila de Gramunt, que llavors s'anomenava Acrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Acrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
1: I què va passar amb la nena?
5: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisent. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
6: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
5: Sí, sí, sí.
6: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
5: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
6: Txell, com són aquests gegants?
5: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos, respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisent, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa, i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que tapar és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisent es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
6: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisent i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
5: Una abraçada, moltes gràcies.
3: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
7: Fes-la diferent, aquesta última.
3: Com que diferent?
7: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
3: Ok. Perfecte.
7: Així, amb una mica d'alegria.
3: Alegria.
7: Vinga, va.
3: Die,
7: die,
3: go. Ale, let's go.
7: Som-hi.
3: Caem a la Rambla 54.
7: Estupendo.
8: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
6: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
9: Hola, què tal? Bona tarda.
6: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
9: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
6: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
9: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
6: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
9: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral va encalcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
6: I va ser un procés fàcil o no?
9: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escalé. Aquí li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona. O sigui, a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
6: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
9: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves, va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut, i és encara avui en dia, un dels més prestigiosos de Catalunya.
6: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
9: I en podrem parlar.
6: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
9: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
6: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants abans d'acabar. Jordi?
9: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
6: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
9: M'hi poso ara mateix.
6: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
9: Fins aviat.
10: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
6: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
11: De tornar aquí amb ella, amb vosaltres.
6: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
11: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona, i els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
12: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts, ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
6: Doncs ja tenim clars els canvis.
11: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
12: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants doncs, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar si algú es vol visitar.
6: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
11: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
6: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
11: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
6: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
11: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
6: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
11: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
6: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
11: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
12: El primer cap de setmana de juny els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
6: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
11: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
12: Fins i tot té una... Hi ha una melodia, eh? hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor. I el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat. O sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
6: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
11: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
6: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
11: Això està fet.
6: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
11: Fins aviat, Anna.
4: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54.
6: Ràdio Calella. Sergi Ferrer, com anem?
13: Molt bé, Anna.
6: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
13: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
6: Doncs vinga, quan vulguis.
13: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
6: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir.
13: No és un animal, encara que ho sembli.
6: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
13: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
6: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
13: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
6: Doncs d'entrada sí, això d'a Marc.
13: Sí, Marc és que el que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere, en lloc de darrere.
6: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
13: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
6: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la roca de la cabra.
13: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
6: A veure, explica'm.
13: Mira, ves a cobrar la roca de la cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
6: I per què la roca de la cabra?
13: Doncs perquè, mira, la roca de la cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
6: O sigui que si em dius ves a cobrar la roca de la cabra...
13: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme,
6: ja, eh? Ja m'ho imaginava.
13: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros.
6: Ni idea d'aquesta.
13: En comptes de banyador, diem banyeros.
6: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
13: Sí, perquè Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
6: I va, l'última.
13: Fer una musclada a les roques. Aquesta sí que és molt d'aquí.
6: I això entenc que és anar a menjar musclos.
13: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la roca grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
6: Això, doncs, ja no només és una expressió, eh? És gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
13: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
6: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
13: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna Bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serizol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarraco Viva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació.
3: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial porta a porta, RECOM, que va anunciar l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de la Lió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a la Lió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació. Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura, després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify.
5: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat la proposta dels socialistes de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Es tracta d'una de les iniciatives estrella del president Salvador Illa al debat de política general. El punt ha comptat únicament amb els vots favorables de PSC i Esquerra i l'abstenció dels comuns. El Parlament també ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei d'amnistia i ha condemnat l'actitud de bloqueig antidemocràtic, diu, dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació. És una proposta d'Esquerra que ha estat aprovada en aquest debat també amb l'abstenció de PP i Vox. I a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat ja que donarà suport crític al primer dels dos decrets i rebutjarà el segon. Les mirades ara estan posades a Junts, que fa aquesta nit ha convocat una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. Més enllà de l'aprovació dels dos textos des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país de l'habitatge a nivell estatal.
6: Millor recabar-me en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
5: I alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials. A partir d'aquesta tarda, Protecció Civil ha activat un avís d'alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i a l'Ebre. En el cas de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre s'avisa de tempestes a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant 18 hores i podrien acumular 200 litres per metre quadrat. Santi Segalà és el cap de predicció de Meteocat.
7: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
5: Justament avui hem sabut que el mes de setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres. I el pare del nadó hospitalitzat el març passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per possibles maltractaments greus ha assegurat avui al jutjat que ell no va ser conscient en cap moment d'haver-li fet mal i tampoc que ho fes la seva mare. És la primera vegada que declara.
8: Estàs escoltant?
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
10: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
9: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
11: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
12: Pues la cosa es así, verá.
13: Es impresionante.
14: Me encanta, me encanta.
15: Mola.
16: Me gusta como suena.
17: Qué bonito.
11: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
18: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
19: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de EBBO Sound Machine. I és aquesta banda que des de Londres lidera aquesta cantant nascuda a Nigèria, Eno Williams. Alhora també el guitarrista Alfred Bannerman des de Ghana o el percussionista Afla Saki, que també hem sentit en solitari aquí al programa. EBBO Sound Machine, que de fet ja des de fa uns quants anys, aquest és el seu sisè disc, van començar el 2010 i des del 2014 doncs van publicant discos. Potser els més coneguts han estat ara, venint cap aquí, al passat 2024, Pull the Rope, Estira la corda. Però, doncs, aquest que acaben de publicar aquest mateix setembre, Chopping Mountain, doncs és el amb el que comencem avui. De fet, doncs, el disc es diu així, Chopping Mountain, i el tema que hem sentit, Menso, i aquest altre, en el qual col·labora Dele Sosimi, Give Me Peace.

nou disc de EBBO Sound Machine. I podríem definir aquesta música d'alguna manera com una barreja de la música africana, de l'afrobeat i també del drum and bass dels anys 90. Per tant, un afrofunk electrònic, doncs això, amb ingredients de diferents ritmes africans. EBBO Sound Machine, amb Eno Williams, i en aquest cas l'única col·laboració d'aquest darrer disc, la de Dele Sosimi. Anem a buscar un tema anterior, són dos discos endarrere, i EBBO Sound Machine ho van petar amb aquest Electricity.

La nostra descoberta aquesta setmana és ben especial i ben esperada. És el nou disc de Raúl Rodríguez, en aquest cas acompanyant a Ratgeri, el mestre de la balija, que és aquesta arpa tubular de Madagascar. Un músic, doncs, increïble, que porta tota la vida fent aquesta música especial de Madagascar i que és un antropòleg, un etnomusicòleg com Raúl Rodríguez, doncs, que el busca per fer aquest disc. Mandi bé. N'hem sentit un primer tema que, doncs, té un nom complicat, té un nom, diguem-ne, que de Madagascar es diu Afinda Findau. Bé, Raúl Rodríguez i Ratger, i és un disc meravellós. De fet, Raúl Rodríguez, que porta anys treballant amb el tres i buscant les connexions entre el son cubano i el flamenc, per tant, a una banda i a l'altra de l'oceà, en aquest cas se'n va a l'oceà Pacífic, a la gran illa de Madagascar, per buscar aquesta connexió amb Ratger.

De fet, tots dos seran al Jamboree. Això serà aviat, relativament aviat, el 25 d'octubre. I, doncs, amb dos passis i, sobretot, doncs, això, la possibilitat de veure de molt a prop aquests dos músics fent aquesta música. Madagascar, avui al Mixtures amb Raúl Rodríguez. Mandi bé.

Ratger i Raúl Rodríguez, amb aquest disc que ajunta el tres flamenco amb la valija de Madagascar. De fet, és un projecte que va néixer ja fa temps, el 2019, a través d'una setmana flamenca a Madagascar, organitzada pel consolat a Antananarivo, la capital de Madagascar. Allà es van trobar doncs Raúl Rodríguez i Ratger i van començar a teixir el que ara és aquest disc. Bé, tenim una segona descoberta també protagonitzada per un veterà músic

d'aquest estat espanyol, com és Antonio Arias, baixista, cantant i líder de Lagartija Nik, que es va apuntar amb els ulls clucs a l'aventura amb Enrique Morente, a l'aventura d'Omega, doncs també porta anys treballant amb un projecte que en diu El Mapa del Trance. I en aquest Mapa del Trance, o Maplit, doncs, té una importància cabdal la música nahua. La música nahua del Marroc, i ell, doncs, des de 2018, que treballant i investigant, per tant, totes dues descobertes tenen en comú aquesta inquietud i d'aquesta, doncs, investigació i descoberta de les connexions de la música. Per tant, Antonio Arias, investigant en la música nahua al Marroc, n'ha fet un projecte, acaba d'editar un disc i que també acaba d'estar present al mercat de la música viva de Vip, de Vic. Mablit, Mapa del Trance, i aquest tema, Boabdil el Chico.

Boabdil, el darrer rei moro a Granada. I en aquest tema hem sentit, evidentment, Antonio Arias, però també, si l'heu descobert, la veu de Miguel Ríos. I alhora també, qui és el col·laborador amb Antonio Arias per fer realitat aquest disc Mavlid, que és Moncho Rodríguez. De fet, és un disc molt especial, és una molt bona descoberta que doncs, ajunta una banda i a l'altra d'aquest estret de Gibraltar que, de fet, protagonitza la portada. Mapa del trance, Antonio Arias. Un altre tema, La Peregrina.

El primer dels concerts recomanats, tot i que ja n'hem recomanat un, el Jamboree amb Raúl Rodríguez i Ratger, però ara el nostre primer concert recomanat és el de Suat Massi i el seu nou disc, que ja hem escoltat aquí al programa, el seu disc de 2026, Zagate, com aquest tema que acabem de sentir. I, de fet, doncs és un disc agosarat, és un disc que, com explica la pròpia promoció del concert, diu, és una veu dolça que fa front al fracàs del món. Zagate, Suat Massi, un disc de folk, de rock i de poesia. Aquest concert tindrà lloc a Perpinyà, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. I val a dir, com hem dit altres vegades, que hi ha un circuit de músiques del món que no arriba mai a l'altra banda dels Pirineus, que es queda, doncs, això, a França. Ja sigui, doncs, música africana o, en aquest cas, aquesta dona, aquesta cantant argelina, que, doncs això, no té programats concerts aquí a l'estat espanyol. Bé, per tant, caldrà anar a Perpinyà. Suat Massi i el seu disc Zagate. Això serà el diumenge, dia 11 d'octubre, a les 6 de la tarda, ja ho hem dit, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. Però tenim encara un altre concert recomanat avui, i és el concert de Eliades Ochoa, a Girona, a l'Auditori de Girona. Si la setmana passada parlàvem de l'aniversari de la publicació del Buena Vista Social Club, doncs ara podem dir que torna Eliades Ochoa a Catalunya. El març va ser a Barcelona i ara, el 12 d'octubre, serà a l'Auditori de Girona. Aquest home, que llavors tenia uns 50 anys, ara ja en té 80, evidentment, i doncs està de gira amb el seu disc que ha publicat ja fa uns dies, El Guajiro. Guajira, que és la música de pagès de Santiago de Cuba i que era la seva aportació a aquell disc del Buena Vista Social Club, a part de la seva relativa joventut davant dels seus companys de disc. Eliades Ochoa a l'Auditori de Girona i del seu disc Guajiro, doncs aquest tema, Se soltó un león, un tema de tota la vida.

0: Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. I tenim encara temps per un record, per aquesta secció de records, que un any més és per Jimi Hendrix, que va morir un 18 de setembre, per tant, la setmana passada feia 56 anys de la mort de Hendrix. I, doncs, ara, aquests dies, es publica un nou disc, sempre. Sempre com si tot allò que fes en directe o en estudi hagués estat gravat, que de fet així va ser, ell tenia aquesta obsessió, doncs segueixen apareixent gravacions de Hendrix cada any. En aquest cas, aquest 2026 serà Magic Boy, la gravació d'un concert en directe, evidentment, un concert a Berkeley. I això amb la Jimi Hendrix Experience. Això, doncs, a més, aclareixen que és el first show, o sigui, va ser el primer dels diferents concerts que va fer a Berkeley. Bé, Jimi Hendrix, en el nostre record, sempre. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Voodoo Child.
1: So now we all have to be, we're all in this mess together, we're all living, trying to grow. Little children taking steps here and there from home. And some have big dreams, and some of those get killed by all these bullshit, old traditional schemes. So that's why we always have to keep our asses together, one kind of way or another, right on together. We got a thing called Voodoo Child, and it won't take too long after a while. Thank you very much for showing up together. Thank you. We'll see you next time.
2: Turn the lights on. Wait a minute, I'm scared now, man.
1: This is a new American anthem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns. La cambra ha tombat així la iniciativa de Junts, que volia que se'l reprovés per, segons diuen, manca de respecte al Parlament, incompliment dels mandats i la no defensa dels interessos de Catalunya davant de l'Estat. La proposta ha rebut els vots a favor de Junts, PP, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció de Vox. En canvi, sí que ha aprovat una proposta per recordar les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Panic, Esther Niubó i Núria Parlon. I avui, primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil especialment vulnerable. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres. N'escoltem el portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, amb les mirades posades a Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. Qui també n'ha parlat és Belén López, la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, que creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència. Ho ha dit a la xarxa.
3: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer.
1: Els Mossos, per cert, investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida de l'Hospitalet. Algunes informacions apunten a que l'home estava esperant ser desnonat. L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia sabater, estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava d'un procediment de desallotjament. I el Departament d'Agricultura confirma 4 nous positius de pesta porcina africana l'última setmana, que eleven a un total de 400 des de l'inici del brot. Tots els casos s'han registrat a la zona d'alt risc.
4: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial Porta a Porta, RECOM, que va anunciar l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació, les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura, després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: A veure, parla'm una mica tu.
7: Hola, sóc el López.
6: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
6: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
7: Em van a Morgades Valldosera.
6: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
7: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
4: Escoltant

0: Si una cosa li podem objectar a això de fer castells és el temps que implica i l'espai mental que ens ocupa. Assajos fins tard, missatges des de bon matí, reunions constants, dissabtes de temes logístics i dinars, sopars, sobre taules, actuacions... Invertim molt de temps en els castells, en fer-los directament, però també en preparar tot el que és necessari per fer-los i celebrar-los. I el temps que vivim fent castells potser no el dediquem a altres coses. La família, els amics que no fan castells... Quants de nosaltres no hem pensat mai que potser ens troben a faltar quan ens absentem o arribem tard per la famosa frase del no puc, tinc castells, o ja faré cap quan acabin els castells. Els qui ens estimen saben que fem tot això perquè no podríem viure sense fer-ho, i també saben que, tot i que sembli que estem molt enfeinats, en realitat ho fem per amor. De tant en tant, però, cal parar i recalibrar si tothom al nostre voltant està rebent l'amor que es mereix, si a banda dels grans castells també ens queda temps per estimar. Hi ha vegades que fins i tot les persones que estimem i l'activitat que estimem estan al mateix lloc, en el mateix moment, i això és fantàstic, perquè al cap i a la fi, per què fem les coses si no és per amor? Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Benvinguts a La Figuereta especial Sant Jordi de tardor.
1: Sant Jordi, perquè és d'amor avui, tot.
0: Tot d'amor.
1: Sí.
0: Tot ja està, prou drames.
1: Sí.
0: Prou drames.
1: Pues o mira, l'altre dia, saps que sempre que comencem La Figuereta pensava, ostres, parlem de la gent que ho deixa, de la gent que està al mercat. L'altre dia pensava, tothom ja torna a estar aparellat? Que...
2: Arribat, és l'amor de tardor.
0: A veure, tothom.
1: Estic fent sacs molt grossos,
0: sí,
1: no?
0: Però... Sí, però bueno, també és veritat que el contingut està viatjat per una raó de pes, que és que el drama sempre ven més.
1: Som correcte, saps? Sempre.
0: Vull dir, si aquí expliquéssim les meravelloses tardes que passen la gent mirant pel·lis al sofà, vale, ens hagués durat això mitja temporada.
2: Nadal a Sant Esteve.
0: Aleshores, per parlar de castells, hem de parlar de tot el que ve aquest cap de setmana, Mareta, que no és poc, i, primer de tot, el primer diumenge.
2: T'has posat romàntica, romàntica?
0: No, has fet l'aire.
1: No sé què,
0: el que passa que jo he agafat aquell to.
2: Es veu, sí, romanticones...
1: No sé què m'ha passat, perquè jo en sec m'ha vingut aquesta cançó de Quan tots en l'aire, i he pensat, mira, em ve a primer diumenge.
0: Bueno,
1: ja està.
2: No, res negatiu, però...
0: Ja està, anem a pujar una mica el to del programa.
1: Sí, ànimo, perquè cuidado el que passarà aquest diumenge a la plaça de la Font, a partir d'un quart d'una del migdia. Doncs tindrem les dues colles de Tarragona, els Xiquets i la Jove de Tarragona, acompanyades de la Colla Vella dels Castellers de Vilafranca.
0: Per saber l'ordre d'actuació, caldrà esperar aquell moment que a mi m'encanta, fascina, i espero que no es perdin mai, quan surten allà al balcó, com si fessin l'àliga quan acaba la baixada.
1: És que és fantasia pura.
2: I la plaça aplaudeix, és molt bonic.
0: Ah! Ha sortit Àngel Grau, saps?
1: Sí.
2: És molt guai.
0: És fantàstic.
2: Sí.
0: Llavors, no sabem l'ordre d'actuació, anem a fer-ho per l'ordre que ens ha sortit quan hem escrit aquest guió, que és,
1: correcte,
0: primer de tot, Xiquets de Tarragona, després de descarregar el 5 de 8, que ells deien que era una condició imprescindible per anar a Santa Tecla a fer el 3 de 9.
1: Jo he de dir que sóc de la versió de que sentaria tot el que tens junt. És a dir, que tornaria amb el 4 de 9 en folre, que repetiria 5 de 8, que crec que, bueno, va donar guerra i no va ser d'aquells bonics, i li afegiria el 7 de 8 i llavors m'esperaria potser un dia, no? Penseu que al cap de 3 dies, sí, tornen a tenir actuació, fer el 3 de 9 en folre. No sé si són més d'estirar la rauxa que el seny, també perquè reconec que el 3, quan l'hi he vist... m'hi ha faltat encara una mica de solidesa.
2: Jo, per mi, hi ha dos punts claus. Un és les lesions d'última hora i l'altre és la caiguda del 7 a l'assaig de divendres passat.
0: 5, 7.
2: Un dels dos.
1: Bueno,
2: sí, un dels dos. Però el fet és que a plaça es van recuperar bé, però van fer un set extremadament límit, molt difícil, molt treballat.
1: El pitjor de la temporada.
2: Sí, i mira que en porten 10. Vull dir que tornar-lo a fer molt bé, tornar a fer un 4 sense un intent desmuntat abans, també els hi ve per la confiança pròpia, i tornar a fer el 5. I un cop has assentat el màxim que tens, jo crec que el dia de la patrona pot ser el dia d'atacar el 3.
1: Sí, jo també.
2: Que no tinc clar que vagin amb 3 i 4.
1: Ja. Crec que tenen moltes ganes, però, dels dos castells de nou. Per tant, no ho sé, veurem quina és l'estratègia.
0: Jo crec que dins de l'actitud de plantejar la diada, crec que s'han de treure el 5 de 8 com si fos un castell difícil, no? O sigui, crec que són una colla que el pot tenir, igual que té el 7 de 8 aquesta temporada. Llavors, si tu ja t'has tret una mica aquesta espineta, no? Van fer aquell intent desmuntat i van tornar-hi. Ara jo crec que han de fer una mica com amb el 4 de 9, no? Anar a Sant Magí i descarregar-lo la primera. Sí. A Sant Magí els hi van haver aquesta estratègia, no? Doncs jo crec que amb el 5 de 8 l'has de normalitzar, per molt que faci 2 anys que no el tens, ara ja el tens. Llavors, creu-te'l, o sigui, creu-te'l i endavant, saps? Perquè crec que també és un castell que et dona com molta confiança dins de la gamma de nou.
2: I ho deia l'altre dia el Jordi Andreu, són un nivell de castells que és una colla que no pateix per assajar aquests castells. És a dir, es poden assajar molt bé i no tenen cap tipus de limitació per assajar aquests castells, que en moltes colles la limitació que tens quan vols que és el 3 i 4 9 és la gent.
0: Sí,
2: ells
0: correcte.
2: No tenen aquest hàndicap. Per tant, ho poden gestionar molt millor que altres colles que busquen aquests majors objectius.
0: Jove de Tarragona, s'està fent aquest moviment de castell de 10, no? Que amb ells els implica trucar totes les portes i ser-hi tots, perquè realment és un castell molt al seu abast, amb 5 de 9, 2 de 9, pila de 8, tornarien a repetir la millor actuació de la
1: Jo veig molt l'actuació Sant Fèlix, he de dir, per mi crec que el primer diumenge va d'això. Crec que també tenen bastant clar aquesta idea de separar el 4 de 9 en folre i pilar del pilar de 8, és a dir, no fer dues estructures d'alta intensitat de pilar al mateix dia, i que hi ha una intenció fins i tot de repartir tots els cromos que ja han fet de gamma extra en les dues jornades. Per tant, l'estrena del 9 de 8 jo crec que també la posposaran. Així que jo clarament aposto per 3 de 10, crec que el primer diumenge. A més, amb aquesta nova amistat amb els verds, doncs també farà que acabin de rodonir la pinya, s'acabin de tornar els favors.
0: I però el 9 de 8... Què li aporta a la jove de Tarragona? Perquè hi ha gent que se sorprèn, no? Vull dir, dins de tota aquesta gamma exigent que tenen, què li aporta estrenar aquest 9 de 8?
2: Per mi és un cromo més, perquè el següent pas de la jove és una altra dimensió, com és o el 4 de 9 sense folre o el 4 de 10, que és una altra gamma.
0: Tu dius esgotar tota la gamma per baix,
2: no? És a dir, una mica fent el símil amb les colles de 8, no? Que dius, ostres, fas el 5 de 8, fas el 2 de 8, fas el 7 de 8... Ells és una mica el mateix amb la gamma extra. Un cop han fet pràcticament tots els cromos, podríem entrar amb un 3 amb el pilar hipotètic, però el següent que estan assajant ja és allò que sobrepassa la gamma extra, que són aquests premium, no? De 4 sense folre, que és un castell que per una colla com la jove segurament és d'un dia concret, com pot ser un Santa Teresa, que és el provoqui i ja està, o un 4-10, que té una data concreta, que és concurs. Per tant, és una mica per omplir el repertori i segurament perquè tots aquests castellers i castelleres que treballen i que formen aquesta massa puguin gaudir també de fer un gran castell a plaça.
0: Molt bé. Castell de colla, al final. Colla vella. A 4 de 10 crec que és l'objectiu que s'han plantejat.
1: Sí, sí, clar.
0: Amb visió de futur, no? Perquè al final amb ells els hi suposa venir a Tarragona amb el simbolisme que té Tarragona, perquè ja és la plaça del concurs, no? D'alguna manera. Llavors, si tu ets capaç de descarregar allò que vas carregar per Sant Fèlix, entenem que el 4 de 10 seria castell de sortida i la vella aniria per més coses al concurs.
1: Bueno, jo crec que tenen l'espineta de quasi descarregar-lo, no? Això els hi va passar. Crec que, a més, situar-te per anar al concurs amb aquest castell descarregat també et dona molta confiança i no hi ha més marge que fer-lo aquí, per tant, tenir-lo molt més consolidat i acabar de detectar aquelles coses, no?, que et puguin fer fallar al concurs. Això em sembla ineludible. De cara als castells nats, tinc dubtes, perquè, clar, jo crec el 2 net ha de sortir, perquè fins i tot els he sentit parlar de 2 de 9 en folre, d'objectius fins i tot més enllà, però que és imprescindible haver rodat com a mínim, un mínim, el 2 de 8.
0: Jo tinc dubtes sense que folre. No veiem... O sigui, jo crec que aquest pas intermig que estem teòricament dins del món periodístic, no em sembla imprescindible fer el 2 de 8 descarregat a plaça. Jo crec que se l'estalviaran, aquest pas.
1: Sí.
2: Bueno, l'estadística...
0: L'estan descarregant a l'assaig.
2: Però l'estadística diu que ningú que hagi descarregat el 2 de 8 a plaça hagi descarregat el 2 de 9 sense manilles. L'estadística és així de capritxosa.
0: Sí. Bueno, i la taula de puntuacions del concurs encara és crua en aquest
2: sentit. No obrirem aquest meló.
1: Però també us recordo que després hem de ser conseqüents amb les paraules que diuen els pares de colla, que és... que no farem coses que estiguin en contra de la seguretat. A mi, provar el 2 de 9 en forma sense haver fet ni un 2 de 8 a plaça, em sembla agosarat.
2: Totalment
1: d'acord. Utilitzarem aquestes paraules. Jo també crec que hi ha una sèrie de màgia amb el 4 de 9 sense folre, Tarragona i la Colla Vella. Per tant, tampoc no és un castell que descartaria i que al final, mira... tenint la confiança que li tens, si tothom està centrat, que jo crec que el toc d'atenció ja els hi va passar el 10 de setembre,
2: sí,
1: doncs ho poden resoldre.
2: Jo veig una mica com que la vella aquest any està tinguent com una de freda i una de calenta, però quan és calenta és molt calenta. I quan és freda se'n surten molt bé. I em va donar una mica el 10 de setembre aquesta sensació de ha sigut una freda, però bueno, i que diumenge poden fotre aquí un petardasso dels guapos.
3: No els hi passa factura, però sí que és veritat que...
2: Home, sí, sí. Que, bueno. Però em refereixo, hi ha moltes colles que tens una caiguda i baixes dos esglaons. La colla vella ha demostrat aquest any que tenen caigudes de 5 de 9 i la següent diada t'obren de 5 de 9, per exemple. Mm. Que és aquell fet de dir... Són una colla que, per molt que els hi passi factura, com a totes, moralment són molt forts i es creuen molt el projecte.
3: Sí, i qui també està molt fort i també va pel Castell de Déu a Tarragona són els castellers de Vilafranca.
1: Estic trobant a faltar la típica roda de premsa de castellers de Vilafranca anunciant que faran Castell de Déu i la propaganda, perquè són molt bons fent propagandes.
2: Ja. A més,
1: i m'estranya que no hagi arribat, perquè és una cosa que se sap, que s'ha sentit a dir, però per part d'ells, que són els, us diria, els millors comunicant els objectius, no ha aparegut.
3: Però aquesta temporada van estar tan clars sempre.
2: Home, a Vilanova van ser claríssims amb el 3 de 10.
3: Sí, era el primer, però a l'Arbós ja no els hi va caldre tant.
2: Però és veritat que tenen un 3 que feia anys que no veiem un 3 de 10 com el que estan fent els verds. És espectacular. I a la vegada a mi em genera el dubte que la setmana passada van anar extremadament tranquils. Normalment al Born feien castells de 9. La setmana passada van fer 4-8 amb el Pilar, 3 de 8, 4 de 8.
1: Sí.
2: I és com, fotran 3 marxes de cop...
1: Tenien no sé quantes
2: baixes. Sí, baixes, segur. Ja.
3: I l'11 de setembre caien en divendres...
2: I que és... no era un tema de que no tinguessin els castells, però és el fet de... La colla l'has de tenir molt ben preparada mentalment per dir... Vale,
1: Sant Fèlix. De 3 de 8 a 3 de 10,
2: No, i què tens, Sant Fèlix, et regues una setmana a un quart de gas per lo que ets tu, ara... Arriba el diumenge dia 20 de setembre i aquí van totes les naus a la plaça. Tot i que jo crec que és dia d'estrenar. Recuperar el nou de 8 pensant en concurs.
3: I que, bueno, que al final tampoc no pots arriscar en accés.
1: Sí, jo el nou de 8 no el veig,
3: No el veus?
2: Jo sí, perquè
1: jo
2: penso...
1: Jo soc de 4 amb el Pilar.
2: Jo crec que és 4 amb el Pilar, 3 de 10, 9 de 8.
1: Jo apostaria per la torre, si poden. Sí. No sé.
2: Veig que tenen molt clar.
1: O 5 de 9,
3: 5 de 9.
2: Veig que tenen molt clar que el 9 de 9 va a concurs.
1: Sí,
3: sí.
2: Tots els inputs, i quan van acabar Sant Fèlix, l'objectiu era 3 de 10, 4 de 10, 9 de 9 a concurs.
1: Jo apostaria en la línia contrària.
3: És estrany, això, perquè... O sigui, és estrany perquè crec que les temporades que hem vist, tant el 2 de 9 sense manilles com el 9 de 9... Hem vist aquesta estructura prèvia rodada molt abans, no? I ara no estem veient el que en principi hauria de ser...
2: Clar, però és que aquest any els verds t'han fet molts castells a l'assaig. I a mi això és el que em té. El 4 de 9 amb el Pilar va aparèixer amb un 4 de 8 amb el Pilar Plaça. Però perquè n'havien fet 15, potser, a l'assaig. És a dir, els verds crec que han fet una cosa que és normalitzar molt els castells sencers a l'assaig que volen pujar sobre una pinya. I el 9 de 8... me la huelo per aquí.
3: Bueno. Ostres, jo avui em sento molt desorientada, No sé, he estat al pont, jo crec. Joel, el dia abans, a les 6 de la tarda, plaça de Mercadal, Diada Misericòrdia, Moixis, Lleida i Reus.
2: Sí, el cartell de sempre. Nosaltres tenim bastant clar que l'objectiu, si no canvia res, aquesta setmana és el 3 de 9.
3: Vamos, molt bé.
2: Avui hem fet... Bueno, dimarts vam fer una roda de premsa anunciant que els objectius de la colla pel concurs és la tripleta màgica.
3: Wow.
2: I això passa per fer el 3 de 9 abans o inclús el 4. Hem ficat 6 anys als dos castells, els creuem folre terra pràcticament cada assaig, però el 3 ens dona millors sensacions que el 4 perquè li hem d'acabar de corregir.
3: Com sempre, el teniu una mica millor.
2: Sí,
1: és psicològica. És una cosa psicològica.
2: Sí, més que tècnica, per mi és psicològica. I jo crec que és això, que dissabte seria 5 de 8, 3 de 9 i 4 de 8 ja pensant en rodar-lo el màxim possible i el concurs, si tot tenies bé, doncs, tindrà la màgica. Moixis volien portar castell de 9, no sé si 3 o 4.
1: Vale, 5 de 8 i 2 de 8, entenc, si poden.
2: Suposo que sí. I Lleida... Si no els hi canvia res d'una setmana, volen estrenar la torre de 8, el 3 de 8 i descarregar el Pilar de 6.
1: Uau, quina ambició.
2: No s'hi han ficat per poc. A mi això m'ho va dir el cap de colla a finals d'agost i vaig dir, ets boig? La setmana passada m'ho va confirmar i segueixo pensant que ets boig.
1: Lleida són els vigents campions de l'edició del dissabte fins que no es demostri el contrari.
2: Sí, sí. Jo, de la manera com han dit, a més m'ho han dit diverses persones, vaig pensar, xapó, endavant, tant de bo surti tot bé.
3: Amb tot. La setmana seguirà com que la setmana que ve no tindrem programa, perquè pel que sigui serà una mica 23 de setembre. Avancem la prèvia del que ha de venir.

0: Santa Tecla, ja hem repassat xiquets i joves, anem a fer un parell de titulars, Sant Pere i Sant Pau i Serrallo.
1: Sant Pere i Sant Pau, jo crec que hi han rumors d'aquest 2 de 8 en folre que tenen moltes ganes d'estrenar, però crec que coneixent-los passarà molt perquè l'altre ho tornin a fer ben fet, que és 5 de 8 i 4 de 8 amb el Pilar. Veurem si estan totes les peces bé, que crec que tenen algun copet, algú tocat, però jo crec que hauria d'anar per aquí buscant, evidentment, la millor actuació que han fet mai. Vull dir que estem parlant de millors actuacions de la història, poca broma.
2: És que estem parlant de, segurament, la millor Santa Tecla de la història.
1: Sí, sí.
2: És que no és poca broma, i estem parlant d'una Santa Tecla on el Castell Petit sigui un 4 de 8. Té un valor terrible per Tarragona, és espectacular. I el Serrallo crec que és la colla més fàcil de predir que pot fer aquesta Santa Tecla.
0: Home, és que s'ho fan a sobre.
2: Vull dir...
1: Festa. No,
2: per... A banda que s'ho fan a sobre, crec que s'ho mereixen fer-s'ho a sobre, perquè han demostrat, com molts cops els hem criticat, que portaven Castells de 7, que era un drama, aquest any jo n'he vist drames del Serrallo, i el 2 de 8 que carreguen l'altre dia és un 2 de 8 extremadament digne i que pesen molt els nervis, i potser diria una mica l'obertura segons i terços.
1: Obert,
2: però és un castell que... El folre treballa excel·lentment tot el castell, defensa les rebrincades fins a l'aleta, no aguanten perquè no aguanten,
0: i
2: ja falta nervis...
0: No coneixies el que havia de
1: dir. És a dir, jo crec que l'estratègia de l'11 de setembre és boníssima perquè la lectura que n'han fet sense que ningú s'hagi fet mal, no? Que això també al final pesa és una gran notícia, els hi dona la capacitat per arreglar això i realment poder-se fer seu un castell d'extrema dificultat.
2: I que han demostrat que el tenen totalment a l'abast. He de dir que tinc una mica d'ai-ai amb aquest 3 de 8. Fa molts dies que no el fan a plaça... Confia molt amb el 4, el 3 no el veiem tant, i tenen un carregat, el descarregat a Sant Magí, i a Sant Magí no el veiem.
1: Va anar a regolínxia, de més.
2: Saps? És com, tinc ganes de... Jo, per desitjar, m'agradaria que sortissin de 3 de 8 a Santa Tecla, agafessin confiança del tot i després fessin el 2. Perquè potser és el castell que estan deixant una mica més, entre cometes, en darrere.
0: Bueno, tant de bo tinguin temps a l'assaig per ajustar tant el 2 com el 3.
2: Bueno, i el
0: 2 el
2: tenen perfectament a l'abast.
0: La Mercè històrica, titulars Castellers de Barcelona, Joves de Valls i Minyons.
1: Castellers de Barcelona acaba d'estrenar 5 de 8 i, per tant, la idea és estrenar aquí el 3 de 9 en folre i ajuntar-los els dos junts. Justament suposo que amb 7 de 8 o amb 2 de 8 en folre veurem quin és el següent castell.
2: Joves, en principi, castells emmanillats, ja siguin el 2 i el Pilar, i seguir rodant 3 i 4 de 9 en folre per preparar l'octubre que els espera aquesta gent.
0: Molt bé, i Minyons a Terrassa?
1: Clar, 2 de 9 en folre, jo els hi veig segur. Aquí hem de veure si, perquè és una diada per la que aposten molt, arriba el 5, que alguna vegada també ha estat una gran aposta, i crec que és el dia de l'estrena de Pilar de 8. Veurem, perquè fa molt de temps que no el fan. No sé si és la plaça millor, també, perquè tens una façana, però...

0: Cerdanyola, que són dues colles que han carregat el 2 de 7 enguany, doncs el poden repetir.
1: Molt bé. Doncs, fet aquesta superprèvia de dues setmanes, anem a pel safareig.

0: L'Aina ha fet una carta sense saber que la persona a qui va dirigida estava avui a Tarragona.
1: és que és magnetisme pur, perquè és que estic preocupada. Si estava, és senyal de que hi ha preocupació a l'Hisenda.
0: Sí.
2: Estoc.
0: El senyor Chartres s'està passejant pels carrers de la nostra ciutat i no és broma, són dades.
1: Veus? Realitats.
2: Me l'imagino amb una americana groga.
1: No, total, us heu d'imaginar, que no us serà difícil, que jo avui no sóc Aina Mallol, sinó que sóc Santa Tecla. A l'atenció de qui correspongui de la fàbrica de Chartres. Benvolguts, sóc Santa Tecla, sí? La santa, la patrona de Tarragona, la de la processó, la del braç, la de que cada setembre té mig Tarragona fent coses que probablement no faria si fos conscient de les conseqüències. I us escric perquè estic patint. No perquè arribin tots els pilars a l'Ajuntament, no per si plourà, no per si tot anirà a l'hora, sinó pel Chartres. He estat fent una mica de seguiment de la situació i el panorama és francament preocupant. Comencem pel Serrallo. L'altre dia, fan un 2 de 8, i pel que m'han explicat, van caure 2 caixes de Chartres. Com qui no vol la cosa, sense ni fideuà ni res per pair. Jo, que porto segles, com ja sabeu, fent miracles, encara no entenc com aquesta gent aconsegueix que mitja colla no acabi a la mar. Després tenim a la jove de Tarragona. Aquesta gent està en aquella fase de la temporada en què qualsevol cosa és una excusa per obrir una ampolla. Un castell de 10, Chartres. Un assaig que ha anat bé, Chartres. Un assaig que ha anat malament, també una mica de Chartres. Una xarxa que aguanta, Chartres. I després hi ha els xiquets de Tarragona, clar, amb el centenari, la catedral a la catedral, estrenes, celebracions, actes, aniversaris... Vaja, i tot el que tenen muntat. Ja corre el rumor que estan estudiant connectar un sortidor de Chartres que comuniqui els despatxos de Rubén Viñuales amb el pati d'assaig. Tenen més números de que els hi deixin posar un sortidor de Chartres que no pas els hi deixin arreglar la xarxa allí dins de l'Ajuntament.
0: El business és el business.
1: Totalment. I finalment, els meus estimats castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ells estan un esgraó per sobre. No us penseu que es conformen amb el típic Chartres groc, no. Ells són de castells perfectes. I clar, veient l'arc que tenen per obrir el vano, em fa patir que no els hi quedi Chartres verd. Així que estem ja una mica preocupats perquè encara no hem començat a fer mamadetes i aquest és l'estat de la situació. 4 colles més les convidades. Una ciutat, un setembre, camí de concurs i una quantitat de Chartres que fa patir. Si no interveniu immediatament, això pot provocar una crisi institucional. Per tant, us faig una petició molt senzilla. No deixeu Tarragona sense Chartres per Santa Tecla. Perquè us aviso, jo puc fer miracles, puc fer que surti el sol després d'una nit de pluja, puc fer que un castell que semblava impossible acabi descarregat, però no puc fer aparèixer una caixa de Chartres del no-res. I no vull haver d'arribar al punt d'haver de baixar jo mateixa a la fàbrica, amb el meu braç sota el braç, bueno, ja m'enteneu, i dir, escolteu, ompliu Tarragona de Chartres o us faig sortir en processó. I creieu-me, no voleu que això passi. Perquè si Tarragona es queda sense Chartres per Santa Tecla, jo no responc del que pugui passar. El 2 de 8 del Serrallo serà el menú dels vostres problemes. Atentament, Santa Tecla, patrona de Tarragona.
0: Mai m'hagués imaginat que Santa Tecla tindria aquesta veu d'haver narrat castells de manera imparable des de Sant Magí fins a Santa Tecla.
1: Bueno, Santa Tecla, qui on li veus, en Palma Sant Magí i no...
0: I un casament així gros i...
1: Sí. Bueno. Bueno, ja està. Jo crec que
0: ha arribat el
1: missatge, espero.
0: Sí, sí, sí. Anem a ser una mica més romàntics, perquè hem començat el programa molt romàntics i no volem deixar de ser-ho.

0: A veure, ho dèiem al principi d'aquest programa, que tu pots escoltar La Figuereta i pensar, ostres, no em faré casteller perquè és que a tots els hi va com l'ojaldre, saps? El tema dels amors. Entre uns que ho deixen, els altres que sí, les trava amunt i avall. Llavors, hem dit, anem a equilibrar una mica el contingut d'aquest programa i anem a parlar de la gent que realment porta 10 i 20 anys amb la seva parella, els seus fills tenen ja 20 i 30 anys, i allà segueixen exhibint l'amor setmana rere setmana a totes les places del món casteller.
1: Sí, però l'amor es panseja, Elisenda.
0: Sí, si no el regues,
1: si no
0: és com
1: el
0: una
1: regues,
0: planteta.
1: S'ha de regar, això.
0: Sí. Per això, nosaltres, que no volem que ho deixem amb la vostra parella de tota la vida, us hem portat alguns consells. El primer de tot és el que més preocupa en aquesta redacció, que és que ens hem vist obligats a activar el sindicat del morreig.
2: Estic important.
1: Però a favor, em faré marretes, pancartes i tot el que calgui, perquè això s'està perdent.
0: O tens 14 anys i no has conegut una dimensió més enllà del morreig...
1: Entre 14 i 18...
0: O ja no te'n fas.
1: Exacte. Estàs en un banc menjant pipes i et fas quatre petons, i això ja no. La gent s'amaga per fer-se petons. Però què és això? Tu abans podies cridar pel carrer, aneu a un hotel, i ara això ja no ho pots fer.
0: Clar, tu
2: anaves
0: de festa.
2: No recordava aquest moment.
0: I no quedaven cantonades, trobaves allà tothom menjant-se els morros. I ara no. Ara amb prou feines es fan un piquito quan es troben. No.
1: No.
0: No, no.
1: En llengua. No, és que clar.
0: És que què estem jugant? Per tant, primer de tot... morreig. L'amor és hortero, ¿vale? El que estem veient ara a Instagram és un aparador de l'Amancio Ortega,
1: sí,
0: amb una cosa disfressada d'amor. Però l'amor és hortero i fa fàstic des de fora.
1: Correcte. Ara.
2: Perquè genera enveja, i l'enveja fa fàstic.
0: Però l'enveja també és un motor, perquè tu vols trobar aquell amor escarós.
1: Tu vols que algú et fiqui la llengua pampaneta.
2: Tu veus un morreig d'aquells d'antes i tu dius, hòstia, em vull un així, saps?
0: I que vingui el de... com es diu la pel·li aquella?
1: Patrick Swayze, tu.
0: El Patrick
1: Swayze aixecant-te.
0: I t'aixequi a mitja festa.
2: A mi em dius Patrick Swayze, veig si és comanet, eh? Vull dir, jo ja...
1: És que no sé si us recordeu l'escena.
0: Imaginari col·lectiu, eh? Llavors, petons, ja ho hem dit, sense vergonya i sense motiu. A punta pala i per tot arreu.
1: Vinga.
0: Després, una altra cosa més cookie, l'abraçada.
1: Sí.
0: Sabeu aquells pilars de quatre que la Judit deia no els fa ni Cristo? Ves-hi tu amb la teva parella de tota la vida a tancar aquella pinya.
2: Clar que sí.
0: I us feu aquella pinya tan cookie, tan íntima.
1: Quan fa que no us poseu un darrere l'alt? És que ara sonarà...
2: Això, Aina.
0: Aturoi.
2: Següent, Aina, següent punt, no passa res.
0: Feu pinya als pilars de quatre, sí, que és l'únic lloc on podeu triar una neu. Després busqueu-lo per celebrar, home. No? O sigui, tu m'estàs dient que t'abraces amb tots els Alonsos que han esmorzat callos, t'abraces amb la mare de la teva millor amiga, amb el vuitè lateral, que no saps ni quan va aparèixer a la colla, i la teva parella no saps ni on és després de descarregar el millor castell. Home,
1: no pot ser.
0: Per favor, encén una mica de
1: flama. Fes el favor d'anar-la a buscar, ensenya el teu amor i l'alegria.
2: I en aquell moment, morreig de manual.
1: Ara, home. Ara.
0: Així, amb l'esquena cap
2: a... Ara, que portes faixa per algú.
0: Sí, hem d'anar a buscar aquell... Que la plaça està plena de gom a gom.
2: És igual.
0: Tu t'obres pas com Moisés va obrir les aigües.
1: Sí.
0: Seguim, perquè això no s'acaba aquí.
2: A cas no s'obren pas els verds per anar a buscar gent a la pinya? Doncs
0: sí.
2: Pues tu igual, pues pallasso.
1: Voleu fer història? Morreig.
2: Ara.
0: Després, hi ha moltes postdiades a la temporada. Vull dir, si tens una vintena de diades, tu creus que has d'anar a totes les postdiades, que ets un cutre? Agafes una i te'n vas de cita romàntica.
1: Ara.
0: Tu agafes l'alfombra d'Aladín i t'emportes a la teva parella a sopar en un restaurant on hi hagi silenci i bona olor.
1: Oh, això...
0: Això... És prioritzar l'amor. Sí.
2: Això és molt top, pel meu gust.
1: És molt bonic.
0: Després...
2: El més probable és que trobis a 15 parelles més castelleres amb la camisa i alguns encara amb els pantalons blancs i dius, per què estem tots al mateix lloc?
0: Perquè esteu enamorats i és igual. Seguim a les xarxes socials. Aquí ve on hem de destruir l'aparador de l'Amancio Ortega.
2: Totalment.
0: I penjar aquelles fotos horteres. Aquelles de hi ha tanta confiança. I ens hem vist de tantes maneres que m'és igual que la foto estigui borrosa, que m'estiguis fent un petó amb tota la suada d'haver anat d'excursió. No, res, tu penja-li la cançó més cutre que t'agradi més amb la vostra cançó.
1: Oh, és que...
0: Aquí ja, bueno, Like, retweet i favorito.
1: Bueno, sí, sí, estic molt a favor d'això, eh?
0: T'estàs enamorant, eh?
1: De la foto... Sí, m'estic enamorant, no sé ben bé d'aquí, però...
0: De la secció.
1: De la secció, de la secció.
0: Després la sorpresa de tant en tant. Tu imagina't, sou de dues colles diferents. I a tu t'han suspès l'assaig. Tu guardes aquella informació. Oh, avui no tinc assaig.
1: No, Elisenda,
0: no siguis cutre, no li
1: pareu
0: diguis.
1: Pareu aquí, m'estàs generant necessitat. És que no, no sóc,
2: això es fa.
1: No
0: i de sobte,
1: de cap colla.
0: Tu no tenies assaig i apareixes a l'assaig de la teva parella allà a ficar-te d'últim cordó, a arrodonir aquella pinya
2: i
0: fantàstica.
2: I si ho fas bé del tot, portes una faixeta petita per dir, jo vinc aquí, però vinc a sumar.
0: A suar. A suar i a sumar
1: és que
0: amb tu.
1: Jo us ho dic en sèrio, que a mi em passa això ara, m'ajunollo, eh? Torno a demanar matrimoni, qui sigui, eh? És que és molt
0: i
1: bonic, eh?
0: Ara ja us morireu, perquè ja travesso la línia de la intimitat.
1: Et passes d'aquí, vinga.
0: El massatge, nois i noies, el massatge. Fem una cosa física. A la teva parella crossa potser li ha pujat el seu pes multiplicat per 10 aquell dia. Pots arribar a casa i apreciar el portento físico que tens i fer-li un fotut massatge,
1: oi,
0: si us plau. Eh? Que la cap de crosses es mata per ella i tu ni te la mires? No m'assigueu cutres. Massatge, nois.
2: Detalls, els detalls, que són els detalls. Ja amb està. Això ja ho arregles tu.
1: Jo trobo que és romanticisme pur. Jo, de veritat, si a partir d'ara, amb aquest manual, la gent no comença a menjar-se la boca en públic i a penjar fotos...
0: Jo et deixo els castells.
1: Deixem de fer aquest programa.
2: Jo no vull dir res, però si algú escolta tots els programes des de la primera temporada fins ara, ara mateix té la millor relació del món, perquè l'hem ensenyat a lligar, a com deixar-ho, a com tornar...
0: Jo, després de fer aquesta secció, a mi no em funciona cap dels consells que us he donat, però bueno... Jo sé que a algú li funciona.
2: Poder no l'estàs aplicant del tot bé?
0: No entrarem en aquest, en jardí. Aquest jardí, d'acord?
1: Te aconsejos vendo que pa mi no tengo. Jo només us dic que el meu home és fisioterapeuta. I de massatges...
2: I te fa bueno, pocs.
0: Passem a la següent secció.

0: Com que ja ens està... Bé, havíem passat del romanticisme a arruïnar-nos els pròxims 10 anys.
1: Se'ns en va de les mans tot sempre, saps? Tenim aquest do.
0: Sí, com el temps d'aquest programa, perquè ja estem tardíssim. Joel, manual de supervivència per Santa Tecla.

0: Arriba la setmana de les tres reines de les festes de Catalunya i la grossa de totes a Tarragona és Santa Tecla. Per tant, avui us faig un manual ràpid picadet de com fer-ho per Santa Tecla i no morir al l'intent. Pas número 1, accepta un nou, veuràs tot. Ara estàs en aquell moment que tu agafes el programa, t'il·lusiones, jo aquest any ho aprofito, estaré aquí, estaré allà, concert, castells... No. No, no passaràs res. Només una estona. A Santa Tecla, una estona pot començar a les 7 de la tarda i acabar amb... Vés a saber com. Per tant, sintetitza. Marca 3 coses imprescindibles al dia. Si en fas 2, et pots donar per satisfet. Pas número 2. Calçat és estratègic totalment. Això no és el Coachella. Avui no volem patir de moda. Santa Tecla és un entorn hostil. Carrers de pedra, aglomeracions, cerveses que misteriosament apareixen al terra. I aquelles persones que trepitja sense voler, però ho fa amb una sabata que sembla una armadura medieval. Porta bambes. Bambes còmodes. Sabates boniques a la bossa. Com a molt, una foto i a la bossa.
1: Aquí a Tarragona crec que li diuen quecs, a vegades.
2: Quecs?
0: Quecs, també. Alpargates. Algo còmode. Una recomanació. No estreneu calçat. Si ho feu...
2: Ah, vale. No, fallagata.
0: Clar, perquè acabareu fent com si haguéssiu fet la baixada dels pilars, però de genolls. Número 3. Estudia els teus amics o amigues, amics i amigues, perquè el teu grup el podràs dividir en 4 persones.
1: A veure,
2: quins som nosaltres.
0: Hi ha l'organitzador. A les 8 ens trobem aquí, a les 9 anem allà, a les 11... Aquest pobret innocent encara creu que la gent arriba puntual.
1: Soc jo, eh?
2: Sí, us ho dic, sí.
0: Tenim el desaparegut o desapareguda. Diu que va al lavabo i reapareix l'endemà a les 6 de la tarda amb samarreta diferent i no sap on ha estat.
2: Sí.
1: Sabríem identificar-lo. Sí, és més Elisenda, correcte.
0: Número 3, l'expert en logística porta aigua, Kleenex, bateria externa, entrepà i fins i tot un desfibrilador.
1: El Joel.
0: Totalment. I hi ha una persona que a la 1 de la matinada diu, va, anem a fer l'última. Aquesta persona no és el teu amic, és una prova enviada per Santa Tecla.
2: Alba, Esteve i Judit, enyora. Sí, ja està. Tanquem.
0: Pas número 4, i molt important, que és l'art de trobar-se. Dir ens veiem a plaça durant Santa Tecla és com dir ens trobem a internet. Quina plaça, a quin punt, a quina hora i en quin univers paral·lel. Una tècnica professional és establir un punt de trobada molt concret a la cantonada del carrer, al bar tal, on sigui. Tot i així, fallareu. Però almenys fallareu amb un pla. I sobretot, si no hi ha cobertura, no entreu en pànic. Seguiu el soroll de les gralles. Sempre hi ha algú que coneix algú, que sap d'algú, que sap on és tothom.
2: I a sobre s'han liat tots entre tots.
0: Pas número 5. És bastant important gestionar la bateria del mòbil. Però per què ho dic, això? Perquè té 3 funcions vitals. Trobar els amics, saber què està passant i demostrar que hi eres. Però hi ha una norma. No graveu tot el concert amb el braç en l'aire perquè ningú, absolutament ningú, revisarà demà 43 vídeos verticals on només se sent uo-o i es veu el clatell d'un desconegut. Graveu un moment, feu una foto, envieu un missatge important, una nota de veu d'amor romanticona per dir et trobo a faltar.
1: On ets?
0: Exacte. I ja està.
1: Vinc a fer-te un morreig.
2: Exacte. Sindicat el morreig, vota a favor de tenir bateria al mòbil.
0: Pas número 6. És bastant fàcil i és el protocol del seguici. Quan veieu que arriba el seguici, no intenteu travessar pel mig com si anéssiu tard del bus. No és una rotonda, és un moment solemne, popular i meravellós. Feu-vos a un costat, deixeu passar, admireu les bèsties, el foc, la música i les figures, canteu l'Amparito ben fort i passeu-vos-ho molt bé, però deixeu que la gent disfruti. I el pas final, gaudeix sense competir. No cal ser qui ha anat a més actes, qui ha dormit menys o qui té més anècdotes impossibles. Santa Tecla és per viure-la cadascun a la seva manera, en família, amics, primera fila, des del balcó, ballant, mirant castells o simplement fent una volta. Perquè al final, el millor de la festa és això, trobar-nos tots al carrer, saber que hi som i tenir la sensació de que per uns dies la ciutat funciona amb una energia especial. I si no t'agrada la festa d'una plaça, te'n vas a l'altra i arreglat. Així que cuideu-vos, quedeu-vos amb la gent que us faci riure, porteu calçat còmode i, sobretot, si algú us diu l'última i marxeu, feu-li cas només si ja és de dia.
2: Se'ns ha colat una música perquè anem a parlar del centenari de l'himne dels xiquets i parla de tot menys de petons. Però molt ràpid, és... no passa res, la disco mòbil a vegades... Està perfecte, Sílvia.
1: He posat jo el número que no tocava ara.
2: Estem fent aquest aclariment perquè després rebrem missatges de xiquets de Tarragona dient per què relacionava els petons amb el nostre himne.
1: Bueno, petons a l'escut.
2: Petons.
1: Va, ja està, tot lligat. Bueno,
2: molt ràpidament.
1: Escolta, què en penseu una mica d'això de tenir himne? Jo crec que era un debat que havíem de tenir, perquè Xiquets de Tarragona va estrenar himne. Té una tornada que és una mica moderna i que s'enganxa.
2: Ens la vam aprendre, però ja no ens la
1: recordem. Però ja no ens en recordem, la vam cantar fins i tot una miqueta. Però he de dir que em va passar el tros inicial el mateix que em passa amb tots els altres himnes. A veure, voleu dir que cal fer alguna cosa tan antic i tan solemne?
2: Top 3 paraules que tenen els himnes rococós.
1: Exacte.
2: Amunt, sí? Història i orgull.
0: Molt bé.
2: Tu fas això, després hi poses gralla i enxaneta,
1: llavors,
2: per dissimular.
1: Helena Gadel, Mariona Escoda, Anna
2: Nina,
1: Dibora...
2: Anna Dibori.
1: Nina...
0: Jo sé que aquesta setmana tinc el problema de la cançó dels Amics de les Arts.
1: Ja. Yeah.
0: Que em sembla tan bona... que l'altre vaig...
2: El món casteller està dividit, eh?
1: En aquesta cançó,
2: sí.
1: Eh?
0: Jo la trobo guapíssima.
2: O la ames o no la ames.
1: Jo he de dir... És
2: a mi m'ha agradat.
1: Els vaig conèixer. A mi, quan una persona em cau bé, ja la cançó m'agrada més.
0: Que,
2: no sap separar l'obra de l'artista.
1: No, és que sóc així, jo.
0: A mi, jo, no sé, entre el vídeo i tal, va ser com... Hòstia, que guapo posar-te,
2: sí, sí,
0: saps?
2: Sí, mola.
0: I potser defuig una mica d'aquest amunt, història, sí, i tal, i m'agrada molt.
1: A mi m'agradaria molt veure un himne així modern d'alguna colla fet per Figaflaues.
2: A Valls no pot ser, perquè Figaflaues se'ls va el xiringuito, sí, la meitat de la població.
0: Ah, ja. Jo recomano des d'aquí a la gent que tingui accés a internet que busqui l'himne de Pallagos de Conflent.
2: Oh, és que hi ha moltes colles que tenen himnes i no ho diuen perquè... Ojo, l'himne, eh? No direm noms, perquè no volem fer mal a ningú.

0: Toca, toca Festa Major, toca Misericòrdia, la Mercè i Santa Tecla, el Joel us ho ha dit. Nosaltres repassem molt ràpid tot el que no us podeu perdre.
1: Triplet de reines.
0: Si teniu parella, perdeu-vos algú i demostreu-li que esteu enamorats. Si no en teniu, no cal dissimular.
1: I morregeu-vos pel carrer.
0: Tot.
1: Ja està.
0: A Reus, Maria Jaume i senyora Tomasa, després de l'assaig dels xiquets de Reus, sobretot després, no abans. Dissabte, Correfoc i Orquestra Mitjanit per celebrar els 45 anyets dels xiquets de Reus.
2: Efectivament, ens fem grans, tu.
0: Es fan... Molt bé, eh? No sempre que en digueu 45.
2: No, eh? Em sembla que siguin 15 vegades,
0: sí,
2: tu.
0: Sí, teenagers, molt bé. La Mercè, si us agrada l'aglomeració i la gran ciutat, aquí no som d'això, però hi ha els Amics de les Arts, els Catarres, Esbelana, Maria Jaume, Sexeni, Buós, la Pegatina, bueno, tota la flor i la nata. I Santa Tecla, xulíssim, concert familiar després del primer diumenge, que segur que és el que més de gust ve.
2: Allà, del Francolí.
0: El Francolí.
2: Amb aquella mica de sol que cau allà de
0: refilón. Tot ple de nens, eh? Xiula i rigui per xics.
2: Mira que són dos grupazos, eh? Perquè ho fan molt guai, però...
0: Sí. I si sou més d'arrossegar-vos allà on us porti la multitud, doncs Festa Matalassera del primer diumenge. I tothom sap que si a la jove li va bé també obren el local.
2: Sí,
0: el que passa que no ho posen al programa per prudència.
2: I si vols fer una excursió, te'n puges a Sant Pere i Sant Pau i també fan festa.
0: Sí. Pues perfecte. Ah, i assaig fan, pobres.
2: Hòstia, veritat!
0: Ah, sí. Sempre, sempre els hi toca.
2: Bueno, també s'ho posen ells mateixos, eh?
0: Bueno, sí, sí. No res.
1: Ens trobem d'aquí 15 dies per fer la prèvia del concurs de castells.
0: Ai, mare de Déu, santíssima. Si ja hem derrapat avui, imagina't quan quedi no rep el concurs. Ja ens ho trobarem. Gràcies, Sílvia García, al control tècnic. Tot això és una producció de la Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
2: En aquest punt, el Meteocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
3: Per tant, quantitats molt importants amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
0: El PNB donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, però no al segon, el que recull la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
2: Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
2: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
2: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic a Catalunya.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
0: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, juga la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
6: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. De nou mirant cap al cel. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit, aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i el migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i, en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista de Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona en tots dos sentits per un accident que talla un carril en sentit Barcelona. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. A la B23 hi ha l'antídot al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Barrera del Vallès en sentit sud i l'antídot a Mollet en sentit nord. A la B30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. La C58 va carregada entre Badia Sabadell en tots dos sentits. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i l'antídot a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a Poblenou i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i previstos per demà.
4: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat. A Torredembarra, 33, i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
0: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins les 8 del matí.
4: El Metocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
5: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
4: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
0: El temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
4: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
0: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
6: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
0: Gràcies, Sílvia. Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
7: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Pereira és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
8: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
7: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos habitatges i aparcaments.
0: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, en diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
4: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
0: A tot això, un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen. Tot plegat ha passat aquest matí quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà el seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz.
9: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
10: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
9: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bellbé.
11: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
12: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas. a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
11: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: Mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a Plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, a les 8 del vespre està convocada també una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
13: Bona tarda. A Plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una seixantena de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a Plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera sobretot de que demà el Congrés dels Diputats voti els dos decrets en matèria d'habitatge.
0: I afegim també la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
4: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com a d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
14: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
0: L'altre titular de la tarda també, el Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador, bona tarda.
15: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns, a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges, en particulars majors de 40 anys, per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
16: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
15: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'únic

0: Esquerra, oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
1: També la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
2: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
3: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
2: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
4: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
2: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
1: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre. I coincidint amb aquest aniversari, avui també ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
5: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que va respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona, també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan el matí, un dels acusats, l'inspector que va utilitzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Mar Dalmau.
7: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
8: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
7: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
8: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
7: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
1: I recordem que el Servei Català de Trànsit ja va anunciar que Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
5: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
9: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
1: En cultura, en una setmana per arrencar el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. David Navarro.
10: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
11: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
10: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça d'handbol juga a partir de les 8 del vespre a la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Vesprem hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessan.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que un partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: La Federació Catalana de Futbol ha presentat la temporada 26-27 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana. L'ens federatiu vol que la selecció masculina i femenina absoluta puguin disputar almenys un partit durant la temporada i que ho facin amb la nova equipació, que ha recuperat les 4 barres. A més, la federació i la xarxa han renovat l'acord per ser l'operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda, un partit de la jornada d'aquesta categoria es pot seguir per les televisions locals i també la xarxa més. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
4: I en quant a seleccions, doncs, bueno, s'abstindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, que les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màximes possibles.
2: En bàsquet, el Barça disputarà demà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul a partir de les 7 de la tarda. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai davant d'un equip turc que ve de guanyar la pista del Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. Alexander Sekulic, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
5: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
6: To do a good job as a team.
2: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Les medalles olímpiques de Belmonte van arribar a Londres 2012, amb 2 plates en 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, l'Ali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa.

0: avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial porta a porta, RECOM, que va anunciar l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Marnova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació. Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura, després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Info...
2: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà. Especialment, Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
4: En aquest punt, el Metocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
5: Per tant, quantitats molt importants amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot tot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
2: El PNB donarà un suport crític al primer dels 2 decrets d'habitatge del govern espanyol, però dirà no al segon, el que recull la renovació de contractes i indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
4: Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
6: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quien protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
2: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
4: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
2: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
4: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

0: Catalunya.
1: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol juga a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
3: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i també la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
4: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció a aquestes alertes per pluja. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit, aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i al migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i, en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona, en sentit Barcelona, per un accident que talla un carril. També hi ha retencions de retruc de Sant Adrià de Besòs a Badalona, en sentit Mataró. A la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac, a l'ús de la Trinitat d'entrada a Barcelona, a la B30 i a cua entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit Girona. La TV-7044 està tallada a Montblanc per un camió avariat i hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, a la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs, i l'Antitud a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i, sobretot, els previstos per aquesta nit i demà.
4: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on no s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat. A Torredembarra, 33, i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
0: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins les 8 del matí.
4: El Meteocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
5: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser, doncs, algun tornado, alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
4: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
0: I el temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
4: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
0: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
6: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
0: Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
7: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Pereira és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
8: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
7: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
0: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
4: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
0: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bebe.
9: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
10: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
9: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, també a les 8 del vespre està convocada una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. A Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
11: Bona tarda. A plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60ena de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera sobretot de que demà el Congrés dels Diputats voti els dos decrets en matèria d'habitatge.
0: Doncs parlant d'habitatge, el ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer amb la modificació del Pla General de Badalona, un projecte que diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a diversos barris de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Bufalà i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran més de 300 nous habitatges que es destinaran al lloguer i compra en règim social o de preu assequible. El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer, una zona verda situada per sobre de la B20 i pròxima a la serralada de Marina. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
13: Sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
12: Totes les noves promocions inclouran la reurbanització de l'entorn amb l'adequació dels carrers i l'enllumenat a càrrec del promotor privat.
0: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador.
14: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns. A l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
15: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
14: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
0: Encara en clau política, la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen o han marcat el novè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
16: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre i coincidint també amb aquest aniversari, avui ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
4: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que van respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan al matí un dels acusats, l'inspector que va autoritzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Mar Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril al més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
19: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i els més grans, i Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo.
21: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïdes aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: En cultura, en una setmana per arrencar, el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. David Navarro.
23: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
24: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts, les presències, no?, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
23: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
0: I la Ràpid ha presentat la programació d'actes de la desena edició del Festival Orígens, que commemora una dècada de recreació històrica i cultura popular al municipi. Ràdio Ràpida, Hernán Subirats.
1: Entre les novetats destacades d'enguany hi ha la recuperació de l'espai del Cafè del Russo i l'organització d'un pinxo solidari que anirà en benefici de la Fundació contra el Càncer de Pulmó de Ricky Rubio. L'alcalde de la Ràpida, Javier Reverté, ha subratllat la importància de celebrar 10 anys d'identitat local.
2: Celebrem els 10 anys d'Orígens, tornem a identificar-nos buscant el que som, d'on venim, on volem anar, recordant tot el que hem sigut, pagesos, mariners, i sobretot celebrar i tenir per damunt de tot el que som, identitat i essència d'un poble.
1: La festa Orígens de la Ràpita tindrà com a plat fort l'esperat intent de batre el rècord Guinness de parelles ballant la Jota Vella, serà el dia 11 d'octubre, i es clourà amb el concert de Pep Jimeno Butifarra.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça d'handbol juga a partir de les 8 del vespre, és a dir, d'aquí a uns 5 minuts, la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Vespre hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial de Clubs pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessant.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: En bàsquet, demà el Barça disputarà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai. Alexander Sekulić, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
4: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
2: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Sílvia Pujol, Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Belmonte compta amb una dilatada trajectòria on figuren 4 medalles olímpiques. També va ser la guanyadora de 16 campionats del món i 24 europeus. En els seus més de 20 anys de trajectòria professional va obtenir 60 medalles a la Copa del Món. Va trencar 8 rècords del món en piscina curta, 74 rècords d'Espanya i va guanyar 132 títols nacionals. Belmonte es converteix en la 6ª nedadora que competeix amb Espanya en formar part del Saló de la Fama i s'uneix a Bernat Picornell, Manel Estirarte, Andrea Fuentes, Martín López Zubero i Jesús Royán.
2: Les medalles olímpiques de Belmonte que van arribar a Londres 2012 amb 2 plates en 200 i 800 metres papallona i també a Rio 2016 amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, Lali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial porta a porta, RECOM, que va anunciar a l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial i per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nul·la comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació. Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura: després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
7: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara hi ha convocada una cassolada davant dels ajuntaments per exigir al Congrés que aprovi demà els dos decrets d'habitatge. L'ha convocat el sindicat de llogateres. La nostra companya d'Esplugues Televisió, Emma Romero, és a la plaça Sant Jaume. Emma, ja fa estona que sonen les cassoles. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Sí, ja fa estona que l'ambient aquí a plaça de Sant Jaume té cada cop més afluència i sobretot amb molta més reivindicació. A mesura que passen els minuts, són més els manifestants que s'apropen a la plaça per participar en aquesta cassolada en defensa del dret a l'habitatge. Ara mateix crec que podeu escoltar les cassoles i fa res també els crits dels manifestants. Una protesta que s'està desenvolupant de moment de manera pacífica. Com bé comentaves, la convocatòria ha començat una miqueta abans de les 8 del vespre i està prevista que es mantingui durant els pròxims minuts. Els manifestants arriben contínuament aquí a la plaça i sense deixar de sonar aquestes cassoles de forma reivindicativa. Després de la cassolada també mencionem que l'organització preveu que es torni tothom cap a la plaça de Catalunya per reforçar aquesta acampada que ja porta 3 dies i que demà divendres serà el quart i esperen que sigui el definitiu.
1: Moltíssimes gràcies, Emma. Ja ho sentíem, cassolada, i és que estem a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. El PNB ja ha anunciat que donarà un suport crític al primer, no al segon, i ara les mirades estan posades en Junts, que de fet d'aquí a una hora començarà una executiva per decidir el motiu, el sentit, volem dir, del seu vot. I també són pendents de les pluges aquesta tarda al sud de Catalunya, que han deixat registres de fins a 80 litres per metre quadrat a l'illa de Buda. El Meteocat ha situat el perill més gran per intensitat de pluja. L'última informació que en tenim és a la zona sud del país. A partir de la mitjanit, amb les últimes previsions, el nivell vermell es queda a la franja que va de la mitjanit al migdia de divendres. Alerta Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Terra Alta. També s'hi afegeix el Baix Camp a partir de les 12 hores. Es preveu fins a 40 litres per metre quadrat. I darrer punt, l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que va treure l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre ha assegurat en el judici contra ell que no es va fixar cap a on anava el tret. Ha dit que tenia la visió interferida pels escuders que eren davant seu i que després de disparar fins i tot va tornar a armar-se.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada d'escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys! Ei, hola, hola, família. Com aneu, cowboys i cowgirls de la casa? Benvinguts un cop més a Tot Country. Soc el vostre amic, el Frank, i avui tenim per davant un programa d'aquells que fan goig. Tornem a compartir amb tots vosaltres una experiència ben parida que van viure els membres de l'equip a principis d'aquest juliol passat. Com ja ho vaig xerrar la setmana passada, va ser el Festival Huercasa, a Riaza, allà a Segòvia. Un poblet ben bonic, a gairebé 2.000 metres d'alçada i... a un quilòmetre del poble, pam! Un camp de futbol de gespa impecable transformat en el paradís del country. Vinga, que no anem amb romansos avui. Comencem a fer rodar la música amb la gran Crystal Shawanda i el seu Tamás. My roots are showing.

0: Continuem el viatge a Riaza. Més endavant del recinte hi havia tot de food trucks per no quedar-se amb la panxa buida. Pizzeries, tapes, gofres i un menjar Tex-Mex que feia caure de cul. Tot amb taules i bancs ben amples per fer petar la xerrada i per fer amics mentre sopaves. Més enllà, més barres i més xiringuitos, vaja, que no faltava de res. I de cua hi havia, però ben poca. I parlant de fer amics, passejant per allà vam coincidir amb una colla de companys valencians que ja coneixíem de la competició Grapevine 32. Va ser una gran alegria retrobar-nos. Feu una ullada a la xerrada que vam tenir amb ells.
1: Companys, hem trobat a una gent de València. Saben la tira, supersimpàtics. Hem estat de matí amb ells, allà al poble. Aquesta tarda els hem trobat aquí al camp de futbol. Bueno, a veure, com us dieu?
2: Jo, Pepe.
3: Jo, Clara.
4: Jo, Pasqual.
1: Pasqual, tu estàs per allà de la casa nostra, no?
4: Sí, jo estic al Vallès Occidental, estic a Terrassa.
1: Molt bé, molt bé. I tenim aquí el company que... O sigui, hem començat a parlar de country i m'he anat tornant petit, petit, petit, petit, petit. Dóna-te aquesta afició.
2: Bueno, des que era menut, no? Sempre he sentit música de totes les tradicions i la música americana sempre m'ha encantat, no? I el country, pues jo què sé, seria... Igual tindria 12, 14 anys quan vaig començar i el rock americà de la costa oest i després, bueno, pues els clàssics...
1: Lliçons ens podria donar a tots. Tant de bo tingués a cada programa. I tu, què fas tu?
3: Doncs jo vaig vindre així per primera vegada per ell, a Huercasa, per sentir concerts, vaig voler ballar i me vaig enganxar al ball. I ara ballo country des d'aleshores.
1: A la València teniu un grup?
3: A València, a la Lauribel, sí. Alma de country.
1: Molt bé, i com us va per allà? Què tal? Com ho porteu?
3: Ens va bé, sí, ens va bé.
1: Feu festes mensuals i
3: sí,
1: tal?
3: Sí, cada volta som més grups, sí, sí, sí. Bé, va animant-se la cosa, sí. No com a Catalunya, però sí, sí.
1: Bueno, perquè va començar per dalt i anirà baixant, no?
3: Sí, sí.
1: M'agrada. Mira, poso l'accent i tot. Què collons? Bé, i tu què fas per allà a la nostra terra?
2: Explica. Bueno, jo treballo de professor allà. Soc un altre València treballant de professor a Catalunya i bé, la veritat és que estic molt ben rebut i em tractem molt bé i estic encantat de la vida d'estar allà.
1: Molt bé, doncs me n'alegre molt d'haver-vos conegut i ara tots tres direm un adéu perquè això ha de ser curtet, si no, no tenim lloc per posar cançons, vale? Un, dos, tres. Adéu!
3: Molt guapo. Bueno, adéu.
5: Tot country amb Frank Colom.
0: Així es fa, companys. I ara, agafeu-vos fort a la cadira que ve el ritme del tambor. Des de l'altra punta del món ens arriba Larry Kent, acompanyat del Jamal Hamilton, i aquest tema titulat The Drill of It All.

0: I ja són de tornada a Tot Country, la vostra llar de la música amb olor de fusta, cuir i pols pel camí. Doncs sí, com us deia, l'ambient del Festival Huercasa va ser de traca i mocador. I atenció, perquè també ens vam trobar amb sorpreses que no us podríeu pas imaginar en un festival country. Escolteu, escolteu que no té pèrdua.
1: Ei, companys, sabeu una cosa? Que no ens esperàvem i els amics de country de Vilanova ens han portat a una floristeria. No us ho perdeu. I en esa floristeria resulta que hi ha la responsable del baile country line dance en Riaza. ¿Quién eres?
2: Pues mira, t'ho diré en català, perquè sóc catalana.
1: Toca'm els collons i balla.
2: Em dic Esther Bleda. I, bueno, fa un any que faig classes aquí i tinc molta gent.
1: Com és que vas vindre per aquí a Riaza?
2: Bueno, això ja és una història més personal.
1: Bueno, és igual, fa 20 anys.
2: Fa 20 anys.
1: Sí. I encara conserves el nostre idioma i tal?
2: Home, sí, sí, perquè encara parlo amb gent que parla català. A casa meva no, eh?
1: Vas començar amb el line dance aquí a Riaza?
2: Sí.
1: Gràcies a ser català i saber que es ballava allà?
2: No.
1: O ho vas captar de per aquí a la vora? O perquè tu vas voler?
2: La veritat és que el primer any jo tenia la floristeria i tanta gent, no es podia aparcar, o sigui, no, la música... Jo el primer any deia, quin cunyàs, això. Sí. Però el segon any vaig sortir a la plaça i vaig dir, jo vull sentir aquesta música, sí, i jo vull ballar com aquesta gent. I vaig començar fa 10 anys amb la Caroline.
1: 10 anys?
2: Sí.
1: I balleu aquí al poble? Teniu un local per ballar
2: sí,
1: aquí?
2: Sí, està allà.
1: Aquí al darrere de la sí, floristeria? Sí. Aquest merder que se sent ara?
2: Aquest, sí, sí, aquest merder que se sent ara.
1: Tens molta gent?
2: Bueno, doncs pues, 36 persones.
1: 36 persones, companys, preneu
2: Riaza,
1: nota.
2: Eh?
1: A Riaza.
2: Bueno, la veritat és que molta gent és de cap de setmana que són de, que, bueno, que tenen casa i són de cap de setmana, però bueno, és igual.
1: M'imagino...
2: Estan motivats, eh?
1: Sí, sí, sí, i els estic veient aquí de reull. M'imagino que quan venen aquests dies deus anar de cul.
2: Home, doncs una mica, però ja estic més relaxada.
1: Sí, vale, vale.
2: Bé, la floristeria està tancada.
1: Li feia cosa parlar per vosaltres, però fixa't-hi tu que bé. Escolta, era...
2: Menys mal que no se'n veu, perquè estic vermella, segur.
1: A la de tras diem adeu.
2: Vinga.
1: Adeu! Adeu.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. N'hi ha per llogar-hi cadires, oi? Doncs per pair la sorpresa, anem amb un altre artista colossal. Des d'Austràlia, un autèntic outlaw del country oceànic, Troy Casardelli, i la seva cançó, Indian Pacific.

I bé, família, encara ens queden un tou de coses per explicar-vos d'aquest festival tan especial. Però haurà de ser en el pròxim programa, així que no us el perdeu pas. Nosaltres marxem per avui, però ja ho sabeu, la setmana que ve tornarem a ser aquí mateix, a la mateixa hora i al mateix canal, un servidor, en Frank i tot l'equip d'aquesta casa. Recordeu que tot això ho fem uns quants bojos pel country de manera 100% voluntària, sense cobrar ni un ral. Només per amor a la música i per compartir aquesta passió amb tots vosaltres. Us deixem amb la cançó que tanca el programa d'avui, un ritme contagions dels Old Man Markley i el seu tema, Out the Bottom. Cuideu-vos molt, mantingueu les botes ben netes i sobretot,

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Protecció Civil enviarà un alerta els propers minuts per avisar les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp per avisar de l'episodi de pluges torrencials que s'allargarà fins demà a les 2 del migdia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha situat el perill més gran d'intensitat de pluja a la zona sud del país, recordem, un nivell vermell fins demà a les 2. La zona més afectada és a les Terres de l'Ebre. També s'hi afegeix, hem de dir, a la Terra Alta, en aquest cas, entre les 6 i les 12. En aquests indrets, la intensitat pot superar els 40 litres en mitja hora, però hi pot haver acumulacions de fins a 200 litres. Escoltem la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
2: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys. Fins que no passi aquest període, encara hi ha possibilitats de precipitacions molt intenses que afectaran sobretot el sud del país, però també podria anar basculant aquesta precipitació fins demà a aquesta hora en altres indrets propers al Camp de Tarragona.
1: Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat que es faci cas de les alertes.
3: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes. És a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que, sobretot, les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat.
1: Una persona ha hagut de ser traslladada a un centre hospitalari arran de l'episodi de pluja. Sembla que, segons Protecció Civil, té lesions de caràcter lleu. 12 persones més s'han vist afectades. Municipis com Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpida, Mas de Barberans, Mas d'Enverge, Santa Bàrbara, tots del Montsià i els del Deltebre i Tortosa i Baix Ebre han anunciat que suspenen les classes. Un altre dels temes destacats, Coalició Canària votarà sí el primer dels decrets d'habitatge demà al Congrés i votarà no el segon. Ara les mirades estan posades en Junts, que comença a hores d'ara una reunió telemàtica de la seva executiva per decidir el sentit del seu vot. Un apunt perquè dilluns que ve comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i les persones més grans. Salut fa una crida al vacunar-se els mestres i també el professorat.
4: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial porta a porta, RECOM, que va anunciar a l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació. Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura, després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudia en programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
6: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: Continguts en xarxa.
10: El que no pots fer és ficar-nos...
11: L'Edgar s'està tornant pitjor persona des que et coneix.
12: Sí, això és veritat.
10: Abans Veus? De començar el programa ens estem veient un vídeo d'un gat que anava a dir que... Però això que no és ataxi el que té, no sabem exactament... És que no podem, tio. És molt fort.
12: Sembla els gossos aquells. Aquells gossos del carrer, de persones ambulants, que corren i fan guau, guau, guau, i fan mortals.
10: Ah, és un gat amb una llengua cap a fora. Uns
11: Aviam, no sabem què li ha passat, pobre, en aquest gatet. Algú li va passar.
10: Però és que a més es diu com? Parkour?
11: No, parkour es diu al vídeo. O sigui, el titulen com que fa parkour perquè li posa una sèrie d'obstacles.
10: Un pal d'escombra. Però clar, estem parlant d'un gat que es deu moure a 1 per hora.
11: Es mou d'una manera pues, original.
10: Està clar que hi ha un problema.
13: Sembla no sé. Una joguina d'aquelles que li donaves corda i caminava.
14: Sí.
12: Una joguina trencada.
14: Però fixa't que tots els obstacles els passa, eh?
11: No, sí, sí, ell sí, ho sí. passa, eh? O sigui...
10: No, està...
11: no cau, eh? No cau.
10: És que no puc veure-ho. Jo ho sento, això. No serà... Aviam, serà eutanasia, això, no?
12: Hi ha un comentari, hi ha un comentari que posa no és Blue, és Jason Bourne.
10: Hòstia, que no.
11: Quanta maldat, eh? Bueno, jo us porto una pregunta avui. S'haurien d'extingir les protectores d'animals? Víctor, te pregunto.
14: Pregunta-li el Janís. Quan es quedi sense feina ja veurem què. No ho sé.
10: Seria una bona senyal.
14: Seria, sí. Sí, en sèrio, sí.
11: Clar, però això no és... Jo us pregunto si s'haurien d'extingir, no? Si en un món ideal no fessin falta.
10: Depèn de per què es fes servir la protectora d'animals, no? Sempre està bé que hi hagi qui protegeixi els més necessitats, però suposo que seria una molt bona senyal.
11: Bueno, si no existíssim...
10: En un món utòpic i dígic,
13: si
10: no?
13: Si les extingíssim ara, tindríem el carrer ple de gossos i de gats pollosos, sarnosos,
10: sí, clar, mateix
13: malalts...
10: No. Però si...
14: Extingir l'humanitat, no, David?
10: Sí. Abans sí.
13: Potser seria millor.
11: Sí. Home, sí, sí. Això sí que seria millor pel planeta, sí. Sense cap mena de dubte. Bueno, el que sí seria formidable és que giressin les tornes i les protectores, en lloc d'acollir animals abandonats, acollissin els que abandonen i a sobre patissin el maltracte que han ocasionat.
10: Això ho has tret del George Orwell?
11: Sí.
10: Mare meva.
11: Rebel·lió en la granja.
10: Déu-n'hi-do. El que passa que aquí al final sí que giren les tornes i crec que els porcs se'ls hi va bastant la...
11: Es tornen humans.
10: Se'ls hi va bastant la castanya.
11: Sí.
10: Però sí que seria interessant. Sí, interessant. Molt. No vegis. Au.
11: Centra't. Seguim.
5: Sense puces, amb l'Àlimas Riera, David González i Víctor Rey.
10: Programa número 24.
11: Tots els animals són iguals.
14: Alguns més iguals que uns altres, no?
10: Ho dius pels porcs que dèiem, eh?
14: Exacte.
11: Bueno, aquests s'assemblen al David. Quatre potes sí, dues potes no.
10: Va, deixem-nos de rebel·lió a la granja, que ja sabem com acaba, i anem al tema que ens correspon avui. Tot i que Catalunya posseeix una de les millors lleis de protecció animal, pensem que aquí es va abolir els animals en circ, toros, etc. Encara hi ha... braus, perdoneu. Encara hi ha moltes víctimes de l'abandonament, de la ignorància i de la manca de neurones. Avui volem parlar d'abandonaments i trencar una llança per a totes aquelles voluntàries i treballadores, Karens i personal que adquireix gossos invisibles i els dona una vida digna. T'estàs partint, no? Quan he dit lo de Karens, et fa gràcia, no?
11: És molt d'Instagram, això.
10: Lo de Karen, sí. Bé, no, però és que al final jo crec que és gràcies...
13: Però són necessàries, les Karens.
10: Moltíssim.
13: Són molt necessàries.
10: Moltíssim, moltíssim. Trobo que és... Sí, sí. És que bueno, gràcies amb elles tenim el que tenim.
11: Et sents una mica Karen per dins?
10: Sí.
11: Més que rebre també pel número de gats que tens. Perquè Karen és com molt de gat.
10: No,
11: és molt
10: no
11: de
10: confon.
11: Dona que té gat.
13: Més tenen mala hòstia, les Karens.
11: Sí. Sí, sí, home, sí, a veure, sí, sí, sí. Si has de conviure amb uns gats...
10: Va. Sort que no escolta el programa, aquí sabem.
11: Bueno, ja li passaré. Autèntics herois de la protecció animal i no la corella de pòssers a la que estem acostumats. Gent que s'embruta i que, quan agafa un gos, sap que acaba de començar un nou camí i es farà càrrec d'ell, passi el que passi. Però també hi ha una altra cara, a la que, per desgràcia, estem acostumats. La gentussa que abandona, maltracta i es desfà dels animals, excusant-se en qualsevol tonteria. Avui recollim excuses de merda.

0: Bé, i és que avui hem pensat que parlant de protectores d'animals, parlant d'abandonaments i parlant de tot el maltracte que es rep i d'aquests mononeuronals que no saben ni per on pixa un gos, valdria la pena, dins de la secció Casos de Merda, fer una mena de rànquing de les excuses que aporta la gent a les protectores per abandonar directament, per no fer-se càrrec, per desfer-se del gos, donant aquesta fabulosa imatge a la seva família i a la societat. Llavors, si us sembla, podríem preparar una música de redobles, no? Amb un plas! Com ho veus?
1: Perquè dir-li abans al pobre Edgar perquè la busqui...
0: Home, no, ell és un màquina. Aviam, quan estàvem abans aquí al bar, aquí a sota, doncs hem estat recopilant amb la Cris, amb en Víctor, amb la Lali, hem estat recopilant una miqueta, doncs, coses reals, i a més, en més d'una ocasió, que han estat diverses vegades repetides, aquestes excuses. Val?
1: Sí, hi ha gent que no és original.
0: Comences, Cris, et sembla? Típica?
2: Jo començaré amb una, no és tan típica, però és la que em sembla més absurda.
1: El número 1.
2: És que deixa massa pèl.
0: Buah. Què esperes?
3: Que deixi plomes.
0: Brutal. Sí. Anem a per una altra?
1: A veure, Víctor, parla ja.
3: No sé, està amb el tambor aquí. És que ha crescut massa i visc en un pis.
1: I ho diu una persona que va comprar un gran danès, no?
2: Sí.
0: És que sí, jo m'estava imaginant un menjador de 5 metres quadrats amb el gran danès en el sofà i la família al terra.
1: És que això
0: ha crescut massa.
1: Clar. Qui ho hagués dit, no?
0: Que gran. Però jo què sé, és com quan tens un nen, tio, ha crescut massa.
2: Sí.
3: L'abandonem.
2: Sí, ja no em val.
1: És que es tira molt de la corretxa i no el puc passejar. Però tampoc m'esforço en que no tiri de la corretxa.
2: No, això normalment ho diuen quan és un cadell, encara.
1: De fet, com que no surt, tira més de la corretxa.
0: A fer-li una modificació de conducta perquè tira de la corretxa.
3: Sí, perquè tira de la corretxa, sí. Jo abandonaria també perquè tira de la corretxa.
1: Perfecte.
0: Aquesta,
1: és millor no portar corretxa i si no tira.
0: La que ve ara és de les meves preferides. És que no es porta bé amb la meva nova parella.
1: Canvia de parella.
0: Directament, però és que...
2: També hem sentit que és veritat, que la meva nova parella no vol el gos.
0: Sí. És que es munta la meva parella. Això ho he vist, també. Caniches, en sèrio?
3: Que es munta, i clar, l'altre no se la munta, i el caniche sí que se la munta, i ell gelós.
1: Claro, claro, sí. Claro, és que l'envidia és molt mala.
0: Seguim.
2: És que ens separem i ja no volem el gos.
0: Un clàssic.
3: Típic.
1: Aquesta gent, per mi, hauria d'anar a la foguera, ho sento.
0: Ens ha deixat un àudio a en David, de la protectora, en David
1: Nocelo. Em pensava que eres tu.
0: Jo mateixa.
1: Tu otro ego.
0: Mi otro ego. No, en David Nocelo, un crac de la protectora d'animals de Parets del Vallès amb una excusa de merda. Endavant, fiquem l'àudio, porfa.
4: Què tal, companys? Com esteu? Sóc el David de la prota de Parets. Aviam, mira, una de les excuses, no sé si més boges o més... Jo diria més cabrones que he sentit últimament, que he escoltat últimament, és una gossa de 13 anys que van deixar la protectora perquè s'havien comprat un pis nou i tenien por que la gossa embrutés el pis. Vull dir, aquesta és una excusa, hòstia, que em va recargolar la sang. Vull dir, hòstia... Jo crec que més cabrona que aquesta no en trobareu cap. La gossa de 13 anys va tenir molta sort perquè, res, quan portava una tarda a la protectora, una noia que ens havia adoptat un gos de 15 anys, que se li va morir, per desgràcia, fa poc, se la van portar i ara té una vida de puta mare. O sigui que la història va acabar amb final feliç, però, hòstia, l'excusa era per matar-los. O sigui que jo diria que aquesta és bastant, bastant cabrona.
1: A la foguera, també.
0: Això és de ser un...
2: Hauríem de tenir un registre de merdes que
3: fot
2: aquestes excuses
0: i que mai més a la vida tingués un animal. Tu saps, s'ha parlat moltes vegades, i entre protectores, i s'ha parlat moltes vegades de tindre aquesta llista negra que no existeix.
2: El problema és que no són públiques, aquestes llistes negres.
0: Però, ostres, tio, és que aquesta persona es mereix, ho sento, tio, però es mereix que no tindrà...
1: A la foguera.
3: Els pebrots que has de tindre per anar a una prota
1: i
3: dir això.
1: I abandonar un gos de 13 anys,
0: Seguim amb el següent...
3: És que estarà millor a la protectora que a casa. Vosaltres el cuideu molt bé.
1: Que no sé com sobres perquè no quiere, eh?
0: Exacte. Vosaltres el cuideu molt bé i, a més, us heu d'encarregar.
1: I, a més, gratis.
0: Clar, tio.
1: Clar.
0: Aquí entraríem també en aquests casos, Víctor, que ens hem trobat més d'una vegada, com aquell desgraciat de la torreta, ho puc dir així de clar, no direm el nom.
3: No, no fa falta.
0: Però de que els fem un informe per portar el gos a la protectora.
3: Sí.
0: Hala. Però no, és que com no, el gos no és apte per nosaltres, en podeu fer un informe per deixar-lo a la protecció? Ara corro a fer-te.
2: Bueno, hi haurà casos pocs, però un percentatge...
3: És que aquí no ho hem ficat,
2: petit.
3: Però...
2: Potser sí que estaria millor la protectora al gos que segons amb qui...
0: Sí, sí, és veritat, sí, està clar, però l'excusa
2: però no
0: i això, tio... Tens un galletot amb la mà oberta, però un galletot tremendo.
3: I més que aquell va ficar les vacances pel mig, eh?
1: Següent. És que els nens volien un gos i no se'n cuiden.
0: Com?
1: Que els nens volien un gos, sí. Els hi han comprat, adoptat, és igual, aconseguit, i ara els nens no se'n cuiden.
0: Perquè, clar, tu no podies veure que...
1: Que els nens no anaven a cuidar el gos.
3: Que tens un nen de 3 anys, no? Tu això no ho veus.
1: O que el teu nen es cansa de les coses cada setmana.
0: Cuida'l tu, el nen.
1: Jo això m'ho deien als meus pares, eh?
3: El gos, el nen que el bombin.
0: Fora, el nen, tio.
1: Els meus pares no m'han deixat tenir gos i ara en tinc 9. Aquí lo dejo.
2: Quins són uns quants d'aquests, eh? No pots tenir gos.
1: I després he hagut d'acumular tots els gossos que no em van deixar tenir.
0: Vinga, següent. És que el veterinari és molt car. I això ens hi hem trobat, amb aquesta. No puc tindre el gos perquè és que ara mateix no m'ho puc permetre.
1: Però després vaig a sopar.
0: Ja. Sí, clar.
1: Que això ja ho he vist, també.
2: Cotxe,
0: no podies haver, no podies haver vist abans que un gos té unes despeses, no? I que el veterinari és molt car, no? No podies haver vist abans,
1: avui en dia no hi ha excusa, eh? Pregunteu-li ChatGPT quan
0: surt de mitja. Ara, el nen té la Play 5.
3: Fem sí. Una crida perquè els betes siguin gratis, va.
1: Això sí. Això
0: són amb una Play 5, amb una Play 5, què t'entren? 3 plaques. Des d'aquí volem fer una crida de que tots els centres... No han de ser gratuïts els centres veterinaris.
1: No han de ser gratuïts,
0: tio.
1: Però un descuentillo una mica més barat.
0: No, han de pujar el preu, els centres veterinaris. Que han de pujar el preu, i tant que sí. Tio, han de rebentar tot, home. Tio, que no vagi aquesta gent allà, home. Ja està bé. Jo estic fart. Mira, de fet, tu mira per Google qualsevol veterinari, es fiquen a tots a caldo. Sí, perquè ara, en sèrio, hi ha molta gent que no li agrada anar al veterinari perquè... En situacions, sobretot extremes, quan passa una urgència, no estem bé, no? Anem allà dolguts, ostres, el gos s'està aquí en el llindar a punt de morir-se i tal, i a ningú li agrada. I tothom critica aquests veterinaris, però és que, a més, es queixen de que a vegades ingressar un gos un diumenge a la nit, fer-li unes plaques, no, és que m'han cobrat 400, 500, 1.000 euros. I és car, ja ho sabies que valia això.
2: Aquí hauríem d'entrar en un altre...
0: Què esperes que val? 50 euros? Això et valdrà 50 euros?
2: Qui posseix, a dia d'avui, tots aquests hospitals veterinaris? Perquè ja no són hospitals veterinaris.
0: Queden pocs.
2: Són centres de grans corporacions i grups d'inversor, que, a més, també són propietaris d'aquests meravellosos seguros per mascotes.
0: I pinsos.
2: Estan venent pinsos, etc. És a dir, ja no estem parlant del veterinari normal.
0: No, estem parlant de que aquestes multimarques, aquestes multinacionals que han absorbit primer el món de l'alimentació, immobiliàries, etc., ara mateix estan encarregant dels centres mèdics veterinaris.
2: I tant. De fet, em sembla que, si no m'equivoco, són els mateixos, els que tenen Nestlé ara mateix, són propietaris del grup Mars, és a dir...
1: Gent pobra.
2: No és el veterinari del teu poble del que ens queixem per preus.
0: Tema.
2: No.
0: Seguim.
1: Cris.
2: Ah, aquesta és bona. És que és massa mogut i resulta que han adoptat un braco de Weimar.
0: Bien, però
1: qui ho havia d'esperar, eh?
0: Però era maco.
2: I s'ha menjat
3: clar,
2: el sofà.
3: Visualment és una passada.
1: Platí, i quan tenia 2 mesos dormia.
2: Sí.
1: Després ja no.
2: Sí. Bueno, aquí no hi entrarem, no? Però braco de Weimar seria similar a moltes altres races.
1: Jo vaig conèixer un cas de braco que vivia a Barcelona. És el cas del gos tiba molt de la corretxa. No el puc treure, per tant, tiba més de la corretxa. El tenien lligat a dins de casa perquè el gos havia arribat a tal nivell d'ansietat que ja ni per casa podia estar i jo i una amiga meva doncs, el trèiem de bona fe a passejar.
2: Fem una crida a la gent que tingui gossos que pugui assumir,
1: per favor,
2: si us plau.
1: Sí.
0: Següent.
3: És que acabem de canviar el sofà i l'està espatllant.
0: Toma, això és similar al que ha dit en, sí, el David, no. I recordem que això són...
1: Foguera.
0: I això és foguera, això, aquesta persona. Sí. O ferides i sal a sobre. Sal, sal, sal.
1: Talls, si sal. No el deixis pujar al sofà, ja està, fin. Si no vols que t'espatlli
0: el sofà. Tallem-lo amb un cúter, pengem-lo al més pur estil d'Holocausto Caníbal i sal.
1: Vinga. La següent és que estic deprimit i no em puc fer càrrec.
0: Un altre clàssic, i tots aquí l'hem viscut. És que amb la medicació, ara mateix no puc ni treure el gos. Saps, en l'anterior programa que parlàvem de la gent aquesta zombi,
2: sí,
0: dels que porten,
2: sí,
0: aquí el botanit o la crosteta aquesta...
2: Són aquests que et persegueixen després pel carrer.
0: Que van tots així flipats, tio, com de menjar-te el cervell.
2: A mi em va trucar una dona, una mica perquè... Anava per aquí la línia, no? Des que, clar, jo no estic bé... I llavors crec que la gossa no està bé, perquè jo no estic bé. Vosaltres sou etòlegs i li podeu receptar medicació antidepressiva a la meva gossa?
1: Que no necessita medicació.
2: La meva gossa.
0: De fentanil ídols.
2: Aquella dona volia la recepta de l'etòleg per cascar-se ella.
0: Una mica d'aquetolar, fentanil i vinga a volar. Ja ves. Va estar el panorama, eh? Va, tira, un altre.
1: Víctor.
3: És que ara ens mudem a un pis i no tindrem jardí.
0: Clar, clar. Ho entenc, clar.
3: Estic molt cansat d'això, del jardí.
0: L'has viscut, aquest, eh? No tinc jardí.
3: I gent de... que no volen gos i no passa res. No tinc gos, no vull gos.
1: Clar.
3: Però no em diguis, jo vull tindre gos, però com no tinc jardí, no em venim. O sigui,
2: no,
3: és que pas.
1: A més, entenc, són gent, hòstia, que tenia un jardí i ara no en tindrà i, per tant,
3: no tinc
1: col·lapsen.
3: Jardí.
1: I...
3: No tinc jardí, segurament no tindré mai jardí, però sempre tindré gos. O sigui...
0: Jo, mira, una cosa que també, si voleu, ja per tancar temes, coses de merda, que m'he trobat un parell de vegades. A lo millor va per aquí, també.
1: Perquè... No, és de mushing, eh?
0: Sí, però penso que a lo millor tindràs algun cas similar. Però jo m'he trobat amb una persona que ha anat molt de solidària adoptant un pastor belga malinois, mal, un funcionari, per treballar, aquest pastor belga malinois, i és que no té suficient gas, estic parlant al cap d'un any, el torno, perquè no té el gas que jo esperava, el torno.
1: Sí que has trigat en saber que no té gas, no?
0: No només has trigat, sinó t'has carregat el gos directament, i és que és igual, vull dir, si no té gas. Tio, tu has adoptat això, te'l vas i te'l menges amb patates, i fora, tio. Era no, algo similar, el perro no tira?
1: És un... Bueno, la gossa jo crec que mai va funcionar, l'únic és que com ja havia
0: fet... Com el teu cervell!
1: Ningú s'ha rigut. De fet, només la va fer servir per fer una camada, que no va sortir molt bé, perquè van sortir alguns amb alguns problemes de mandíbula.
0: Com el gos aquell que em van veure. Sí.
1: No tant, no tant. I com que ja veia que no, pues se regala perquè no la voy a usar esta temporada, no va competir, i clar, és com una bicicleta. O sigui, tu com canviaves la gossa per la bicicleta amb aquella publicació de Facebook i no notaves la diferència. I dic, i què que no vagis a competir? L'animal, treu-lo a passejar, dona-li de menjar, deixa que descansi i no necessita competir.
0: Flipa, papino.
2: Dins del món del treball amb gos i de l'esport amb gos, també hi ha molta gent que no sap que un gos de treball també pot ser una mascota.
1: Sí, que no cal.
2: Quan
1: no...
2: el teu gos és jubil, deixa'l anar a córrer. Fes el favor de quedar-te a la casa tranquil, vivint la jubilació.
1: Que no es moren. No passa res. No cal que faci mushing aquella gossa.
0: Bueno, tots al sac i al fons del mar, no?
1: I al foguera.
0: Apa, anem.
5: Sense puces. Amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
0: Bé, feia bastanta il·lusió.
1: Anava a parlar jo, eh?
0: Anaves a parlar tu, doncs.
1: Sí.
0: Parla, com
1: hem
0: sempre.
1: Hem quedat amb l'Edgar, que parlava jo.
0: Ho estàs acaparant tot.
1: Perquè fa uns dies vam enviar...
0: Sí, sí,
1: vam,
0: sí,
1: enviar la Carla, vam... però com que necessitava...
0: Enviar, eh?
1: Sí.
0: Com el que envia un paquet de DHL.
1: A la Carla, que és la becària.
0: Sí, sí, sí.
1: El que passa que com necessitava supervisió, doncs també van al Víctor.
3: Sí, jo estic per supervisar.
1: Van anar a la protectora de Granollers.
0: Mala idea.
1: Per què? Perquè si es quedaven a la Carla?
0: Els dos.
1: Vas anar a abandonar la Carla? Perquè ja no la necessites?
3: Sí, però no agafaven persones.
0: Estaven a tope.
1: Tarades, no agafaven.
3: No.
1: Bueno, doncs van estar fent unes preguntes, aquests dos. Tu l'has sentit?
0: Sí, sí, jo l'he escoltat i m'ha encantat, perquè a més trobo que és superimportant que es puguin fer aquest tipus d'entrevistes des del lloc de treball. I bé, doncs endavant amb l'entrevista que va fer en Víctor amb en Genís, de la Protectora d'Animals de Granollers.
6: Avui ens hem apropat a la Protectora de Granollers per parlar amb el Genís, i que és qui ens explicarà com funciona tot el tema relacionat amb protectores. Hola, Genís.
7: Buenas.
6: Què tal?
7: Doncs molt bé.
6: Sí.
7: A veure com va l'entrevista.
6: Nerviós?
7: Bueno, no estic acostumat a aquestes coses.
6: Bueno.
7: Però bueno.
6: Qui és Genís?
7: Bueno, doncs jo sóc el Genís. Bueno, porto ja quasi 10 anys aquí a la protectora de Granollers. I bueno, vaig començar directament aquí al mundillo del gos a la protectora. Tot va començar per, bueno, una gestió de les meves gosses a casa. Vaig fer un curs,

0: que va haver una vacant i bueno, a dia d'avui pues, estic aquí com a coordinador amb un altre company, que és l'Ivo, que ja està ara ja amb els gossos. I bueno, això.
1: Quantes persones sou aquí ara mateix, Genís?
0: Bueno, en teoria, en l'equip de gossos, entre coordinadors, que són dos, i cuidadors, quatre, és a dir, som sis, perquè tenim com dos grups, per estar sempre caps de setmana, festius, mentre uns descanses, estar treballant. En l'equip de gossos, doncs, som sis. En l'equip d'administració són tres. Després, ara mateix hi ha un veterinari, hi ha dos ATVs i hi ha tres cuidadores de gats.
1: Aquesta gent per atendre a quants animals?
0: Bueno, va variant, eh? Però normalment, clar, entre els gossos solen haver uns 80, més o menys.
1: Tela,
0: eh? I gats, clar, pensa que segons la temporada, perquè quan és temporada de cria i tot això, puja molt el volum de gats. Clar, cada dia podem arribar, bueno, hi ha dies que potser reculls 5 gatets, hi ha dies que potser reculls 20 gatets. Això anem a lo que hi ha. I gats poden haver-hi a vegades 200 o més, més els que hi ha a cases d'acollida. És una bogeria el tema dels gats, també. Hi ha molta feina.
1: Voluntaris?
0: Voluntaris també venen a ajudar en el tema de neteja de gatera, venen a passejar gossos, també. I, bueno, tot el que són cases d'acollida també són voluntaris. La veritat que ens ajuden molt i n'hi ha molts voluntaris. Sempre fa falta més, però sí.
1: Suposo que hi ha un responsable, que pot ser tu, no?, que és qui s'encarrega de dir-li al voluntari quin gos pot treure o quina és la millor funció que pot fer en aquell moment. Et trobes amb gent maca o també hi ha el típic de jo vull treure aquest gos sí o sí?
0: Bueno, no és que hi hagi un responsable directament, ja nosaltres pues, som els cuidadors, lògicament si un cuidador porta poc temps pues, sí que pregunta, però bueno, això ja pues, quan ve una persona o una família pues, analitzem una miqueta com són, els preguntem abans de donar-li un gos i lògicament hi ha gossos que no es poden donar, que els traiem els responsables. I bueno,
1: això ho entén la gent, Genís, o...?
0: Bueno, hi ha gent de tot. A veure, entenen que no volen un gos complicat, però sí que hi ha la típica gent que potser ve i et diu no tinc força, vinc amb el nen petit... clar, es pensa que venen al zoo i es pensen que poden escollir el gos i, clar, millor venen 20 persones un dissabte a 30 graus i també has de dir que els gossos ja han sortit i em sap greu, però amb el perfil que tens pues, no putejarà el gos.
1: No és apte per aquest animal.
0: O no és apte, o que potser el gos ja ha sortit i li donarà un cop de calor. Va estar allà, de passejos, per exemple.
1: Com és un dia la protectora?
0: Bueno, sembla... Això no hi ha dies, perquè aquí no descansem mai. Pensa que aquí comencem normalment a les 8 del matí i acabem a les 8 de la nit, de la tarda, però sempre hi ha dues persones de guàrdia, perquè hi ha recollides 24 hores. Hi ha una persona que fem al Vallès Oriental, hi ha municipis que sí, municipis que no, i hi ha una altra persona que fa el tema Hospitalet de Llobregat. Allà no hi tenen protectora, llavors, bueno, som una protectora bastant gran i ja des de que jo sóc aquí, doncs ja fem aquest servei amb ells. Queda una miqueta lluny, però bueno, així estem.
1: Bueno. Creus que avui en dia hi ha més abandonaments o menys?
0: Abandonaments sempre hi ha hagut. Jo crec que el problema ara mateix és que, bueno, clar, les protectores no fa molt temps en si que existeixen i que es porten com es porten avui en dia. I, bueno, això es va començar i quan jo estava aquí al principi, doncs, potser teníem 7 gàbies buides. I ara hem tingut que partir patis, hem tingut que fer més gàbies, perquè, clar, al final es van quedant aquí els animals més complicats. Clar, penseu que els animals no sacrifiquen. Estem dos educadors aquí per treballar amb aquests animals, que no es quedin tot el dia una gàbia, tots els animals surten de passeig, però no tots els animals són adoptables, com així dir-ho, a no ser que vingui una família i digui, pues mira, estic disposat a passar per això, a treballar amb aquest animal, i a vegades pot sortir malament. Però, clar, hi ha animals que es queden aquí fins a l'últim dia. I bueno, és complicat, és complicat. Llavors no es tracta de que hi hagi més o menys abandonaments, perquè això va com va segons l'època, el dia i tal. No és una

0: estadística clara, però bueno, abandonament sí que potser n'hi ha més perquè també hi ha més gossos cada cop més.
1: Si féssim un rànquing, anem a ficar tres coses que serien els principals motius pel qual la gent pot abandonar. Jo, per exemple, no crec que arriba estiu, vacances, i el perrito em molesta i fora.
0: Bueno, això és un motiu, però jo crec que el principal motiu és la falta d'educació de l'animal.
1: O dels propietaris.
0: Bueno, els propietaris principalment, però clar, al final el que rep l'educació és de l'animal, que ha de ser per part del propietari o per part d'un educador. Però jo crec que aquest és el principal motiu, sobretot pues, problemes de comportament, tema ansietat i tema doncs, manipulació, reactivitat, perquè des de petits pues, no s'acostumen, no segueixen unes pautes, reforcen coses que no s'han de reforçar, no es castiguen les coses que s'han de castigar. Llavors, clar, això cada cop va més. Quan l'animal es fa gran, ja veuen que no poden amb l'animal. I, bueno, si l'animal té la sort de tenir xip, o bé es fa per tema ajuntament, que l'ajuntament doncs, els fa una multa si l'abandonen, suposadament, o venen aquí i ho volen fer legalment. Si tenim espai, ho podem fer arribar a un acord. Si no tenim espai, doncs, hi ha una llista d'espera molt llarga. I el que no té xip, doncs, s'ha salvat el propietari.
1: Creus que la gent entén què és tindre un gos?
0: Realment no. Es pensen que són potser com nens, com... O...
1: Jo crec que és més que es pensen que és un ninot, no? Que tu ninot. Que té un botó que tu li dius ara t'encens i ara et para.
0: I ara t'apagues. I avui tinc que fer això i t'has d'esperar.
1: I
0: ara vull fer això i tu passes a segon plano. Sí, aquest és això.
1: Quines són les excuses més sorprenents que heu escoltat? Si us han abandonat un gos, han vingut aquí, us han abandonat un gos... Hòstia, és que...
0: La principal excusa és que no tinc temps. Ara m'ha canviat la vida, ara m'he separat, ara pues, tinc nens, ara... Això, passa al segon plano, el gos, per qualsevol motiu.
2: M'agradaria saber també si ho fan amb nens, eh? Agafar i dir, no tinc temps, deixo un nen allà amb un orfenat...
1: Fuera, aparcau, eh?
2: Sí, bueno. Vaig, m'ho anar de vacances d'estiu, saps? Em fa nosa.
1: Un gos que t'hagi robat el cor.
0: Buah! Ja porto ja molt temps aquí i he tingut uns quants. Al final, són ells, eh? Que... Al final, a mi, realment, no és el més fàcil o el més bo que em roba el cor. Al final, és el gos que més temps li dedico perquè ho necessita. Perquè potser arriba amb moltes pors, amb problemes de comportament, i jo m'ho prenc com un reto, i al final veus que el gos respon bé i t'ho torna, tot això t'ho torna.
1: Hi ha alguna cosa de treballar en una protectora que la gent no s'imagini?
0: Principalment les hores que estem aquí. La gent es pensa que les protectores es porten amb voluntaris. Voluntaris pues, té la seva vida, té la seva feina, i bueno, i hi ha un mes que ve tots els dies, hi ha un mes que no ve, i no saben tota la feina que hi ha aquí, tota la feina.
1: Adopció que més il·lusió t'ha fet? Un d'aquests gossos que tu hagis treballat i diguis aquest gos venia sent un cabron i ara es mereix el millor...
0: Bueno, hi ha una gossa que em va fer molta il·lusió, però al final, bueno, va patir la leishmania i es va acabar morint al poc temps d'adoptar-la. Era una Rottweiler que la van deixar lligada a un cotxe desguazado. Quan vaig anar a arribar-la, a buscar-la, pues, bueno, intentava mossegar. Bueno, era una gossa que quan t'apropaves t'ensenyava tota la dentadura, un Rottweiler, que dius, hòstia, a veure qui em mete la mano aquí. I, bueno, jo vaig veure que només era... ensenyava les dents, que no mossegava. Però, clar, la gent, pues, intimida. I a mi em permetia fer-li de tot, cures, tot, m'ensenyava les dents, però mai em va fer res. Ficar-li les pastilles dins de la boca, m'ho deixava fer tot. Al final va haver-hi una família molt, molt maca que la van adoptar i li van donar els seus mesos de felicitat a una casa, però al final, pues, bueno, la leishmania va fer que marxés.
1: Com es pot ajudar si algú no pot adoptar, altres maneres que hi hagin de poder ajudar aquí a la protectora.
0: Bueno, hi ha moltes maneres. Pots apadrinar un gos, pots fer tatímer, pots fer donacions, voluntari... Moltes maneres.
1: Un gos que semblés impossible d'adoptar i acabés trobant família. Què t'ho diguis, va?
0: Aquest... N'hi ha molts, eh? Encara que no ho sembli, hi ha gent que és bastant sacrificada. I, clar, nosaltres coneixem l'animal aquí a la protectora moltes vegades i, clar, els animals quan estan aquí estan espantats, a la defensiva. Nosaltres som cuidadors, no som família, a vegades, i com hi ha 80 gossos, no els hi pots dedicar temps. Llavors, el gos està a la gàbia i tu no el pots passejar, ho han de fer voluntaris, a vegades... Arribes, avui tens una ferida i avui l'únic que faré, l'interacció que tindré amb tu, serà curar-te la ferida. Doncs clar, el gos diu, pues, no et té com a referència, al final. Doncs clar, tu has d'entrar i l'únic que fas aquell dia amb el gos és, a part de donar-li menjar, és curar-li la ferida. Doncs els animals estan a vegades a la defensiva i a part pues, tots els gossos bordant, tot... Però, bueno, hi havia, per exemple, un Sharpei, l'Eco... És que han passat molts gos. El Servan, que és un gos també pues, d'aquests, que ja veu que li vas a fer qualsevol cosa, un gos de 50 quilos, s'amaga al darrere de la gàbia i quan t'apropes t'ensenya tota la dentadura. Doncs, pues, bueno, al final te l'has de jugar i veure fins a quin és el límit del gos, perquè si tu et guies perquè és una senyal de calma, el gos està dient et mossegaré, pues, probablement una persona no s'apropa. Però, bueno, al final, jo estic aquí per a veure què passa. I, bueno, i veus que al final el gos només et fa això a vegades. És por, el que sigui, i bueno, hi ha gossos que estan en famílies. Jo he fet la prova, la família està disposada a passar per això, i després també, sempre sabent quins són els seus límits. Nosaltres sempre oferim ajuda amb aquest tipus d'animal, no es té el gos i espavila't. Tens un gos problemàtic, si tens qualsevol cosa, pues, ha d'anar al veterinari i no hi ha manera. Pues, hi anem nosaltres amb l'animal, li posem el morrió, el que faci falta o el porten aquí, perquè millor estan en acollida, perquè un gos així complicat no és... Que tu quan fas una adopció hi ha responsabilitat des del propietari. Clar, doncs, si un animal porta aquí 5 anys, té problemes de comportament, pues, facilitem que pugui, potser marxi en acollida... per després facilitar pues, tot aquest tema de veterinari i tot això, perquè al final estem nosaltres per manipular els animals.
1: Una experiència complicada que t'hagis trobat a l'hora d'anar a buscar un gos. Venint cap aquí, cap a la zona on estem, m'has explicat un cas dels malis.
0: Sí.
1: Pots explicar aquesta o pots explicar una altra que diguis, no, però aquesta encara era pitjor.
0: Bueno, jo crec que una ja no és per la situació, és per com jo vaig anar-hi. Bueno, jo soc una persona que no puc estar desconnectat de la protectora i, bueno, vaig tenir-me que operar de l'ombro i tenia per 3 mesos de baixa. I ja portava un mes a casa i em menjaven les parets. I vaig dir, doncs, bueno, vaig a la protectora a treballar, i encara que no estigui allà fent molta feina, així molt bruta, doncs vaig a alguna recollida... I, bueno, llavors trucant perquè hi havia una plantació de marihuana on estaven allà tota la Policia Nacional, tots els tios quadrats, catxes... Hi havia dos gossos allà. I hi havia una osseta superbona i una altra que es presentava molt bé. Llavors, clar, era un gos com un pastor alemany, més o menys, però creuat. Clar, jo vaig anar amb el cabestrillo. I arribo allà i la gosseta bona, oi, sí, li poso la corretxa, puja la furgoneta, molt bé. Se m'apropa l'altra, m'olora una miqueta, li apropo la mà... I jo, hòstia, el perro, saps? I, bueno, al final, doncs... Pues, clar, és un gos que no acceptava cap pressió, cap manipulació, perquè és un gos que vivia salvatge. Segurament anava i menjava el bestiar, es colaven a casa, salvatge, i estava per vigilar la plantació allà. I, bueno, al final pues, li vaig tenir que ficar la pèrtiga i pujar-lo allà amb un braç, i la Policia Nacional flipant. I, bueno, el gos està aquí, està molt bé, i ara ja el coneixem bé, sabem... com tractar-lo, però aquest gos pues, segurament no l'optarà mai.
1: Segueix aquí. Què t'agradaria que la gent entengués després de visitar una protectora?
0: És molt bona pregunta, eh? Al final... Bueno, la gent no sap a vegades... Bueno, no saben que al final estan ben cuidats, perquè es pensen que arribar a una protectora és tot deixadesa, animals destrossats... I aquí doncs, tenim la sort de portar-ho tot el dia en tema veterinari, tenim gent especialitzada, que potser un animal doncs, no pot estar a una casa, però aquí té el seu espai bé, que no tots els gossos estan en gàbies, tenen espais una miqueta més grans, surten, si no és cada dia, és cada 2-3 dies, i bueno, que això, que la gent es pensa que arribar a una protectora és tot desastre, i no tot és així, tampoc. Sí que hi ha animals doncs, que, clar, fa molta pena, però bueno, dintre del que cap, doncs, els cuidem el millor possible.
3: Sense puces. Un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
4: Doncs superxula, la veritat, l'entrevista.
5: Sí, la veritat que ho vam passar força bé.
6: Vas poder controlar la Carla? No se't va ficar cap gàbia, ni va intentar robar un gos. Ni...
5: M'esperava una altra cosa i va anar tot
4: super. A mi hi ha una cosa que m'ha encantat de l'entrevista, és quan li preguntes que quina imatge pensa que té la gent d'una protectora, i em flipa molt, no?, perquè normalment t'esperes o què esperen d'una protectora, tal. M'agrada molt el que contesta el Genís, que és que, sobretot, que es pensen que és com un lloc doncs, molt cutre, molt brut, amb gossos molt fets caldo, tal. Sí que és veritat que hi ha una realitat al darrere heavy, en molts casos, no?, perquè coneixem moltes de les històries que succeeixen a les protectores, però en Genís fa una menció especial, no?, a que surten, inclús a vegades surten més que si estiguessin amb una família, que hi ha cuidadors, que tenen, no només tenen voluntaris que s'encarreguen, sinó que tenen treballadors, que tenen gent fent guàrdies per les recollides.
6: Ara no ho plantis tan bé, que et dirà algú que està millor que a casa seva
4: ara
6: i l'anirà a abandonar.
4: Abandonar gossos.
6: Vale, estan tristos els gossos, no els deixeu allà a la protectora.
4: Com et vas sentir dins la protectora, Víctor?
6: Està pensant.
5: Sí, perquè, o sigui, per una banda bé, perquè estàs amb gent que és molt guai, la Carla, el Genís és una passada.
6: Estan ajudant els animals?
5: Sí. Però per altra, crec que s'ha d'anar. Crec que és important anar i visitar una protectora. Perquè veus els ulls d'aquells gossos i... Uf.
6: I pots sortir sense portar-te cap?
5: Per collons. No perquè no vulguis agafar-los a tots, segurament.
6: Ja.
7: Bueno, així acabem, no? Entre tots, que tenim 30 però... gossos entre nosaltres.
5: Però és molt fumut, eh?
4: També a mi m'agradaria dir que moltes vegades els educadors canins o els que ens venem com a educadors canins no tenim l'experiència de la protectora. No?
5: Ni de conya.
4: En molts casos no n'hi ha l'experiència de la protectora. Una persona com en Genís, que porta 10 anys remenant gossos, que és capaç d'anar a agafar-te un malinois que està lligat amb una farola, emportar-se 4 mossegades i el veus encara somrient i anant cap allà, immunitzat una mica a la realitat que s'està trobant cada dia, arrossega molta més experiència probablement que
5: no tots nosaltres.
4: Que no molta gent.
5: Sí, que jo segur. O sigui, jo després de l'entrevista vaig estar parlant amb el Genís i surts dient no eres nadie.
7: No, la protectora és on més aprens, a remenar gossos. I és on veus els problemes més heavy.

0: Bé, i parlant d'aquest especial de protectores, avui m'agradaria parlar, dins el magufo de la setmana, d'una història real que va passar fa uns anys amb un malamute que es deia Kendo a la protectora de Caldes Animal, on jo treballava. I bé, de fet, en Kendo va ser un malamute que el dia que el van anar a buscar, me'n recordo que van en Rafa i un altre noi, ja li va propiciar unes mossegades. No? Durant el trajecte de recollida fins a la protectora es van emportar unes quantes queixalades. Aquest malamute, recordo que mica en mica es va anar fent famós, perquè era un gos...
1: Per les mossegades?
0: Sí. Sí, perquè havia engatillat a tothom, però a més era un gos que engatillava fins al punt de que el company, en Rafa, li havien fet cirurgia en un dels bessons. Era el cuidador. S'havien portat queixalades guapes, no? Era tan gran, tan bèstia en Kendo, que ja et dic, es va fer un nom. Crec que va ser l'època una mica, una de les... Poder la segona fornada, no? De creixement dels educadors canins i tot, no? Hi havia com molta moda de l'educació canina amb aquest gos. I es va crear com una mena de peregrinacions, no? Com el que va a Lourdes, per anar a salvar el Kendo. Estem parlant de que el Kendo, lògicament, no podia compartir xenil. Estem parlant de que per treure el gos a fora al pati es va tindre que inventar un sistema
1: de
0: politges bastant bèstia i posicionar el cotxe dins el pati d'una manera per enganxar amb la corda, poder obrir, poder-lo enganxar després i que sortís a passejar, no? Un cas que... Ara, mirat fredament, moltes vegades pensem si no és millor l'eutanàsia. Depèn de quin cas, no? Però no era viable l'eutanàsia perquè ja es va fer un nom al Kendo i això doncs, va donar peu a totes aquestes peregrinacions. I a cada qual la feia més grossa, amb en Kendo, no? Venien magufos d'arreu del país. Si no recordo malament, juraria que va sortir la TV3 i tot això.
1: De quin any estem parlant?
0: Jo crec que t'estic parlant perfectament de fa 13 o 14 anys, ben bé, eh? Ben bé.
1: O sigui, eres jove, tu i tot.
2: Tenia cabell.
1: Sí.
0: Llavors, sí que et sé dir que van vindre això, no? Venia gent des de... Anem a posar-li un mocador de lavanda. La primera persona que va entrar a posar-li un mocador de lavanda al cap...
1: Perquè no estava reflexopet.
0: Li va...
1: Si no,
0: li va rebentar els braços. També et parlo de que en aquell moment, a la protectora, tampoc es posava un límit a la gent que anava, no? Ara, a dia d'avui, jo crec que això ens hauria d'enginyar, però a dia d'avui suposo que...
3: Sí, ara sí, han passat moltes coses...
0: Heavies, no? Sí, tu saps, lletges. Perquè heu currat amb protectora. Sí. I saps que el més normal amb una protectora és que vagi un educador caní en plan, i jo vull arreglar aquest gos, que en aquest cas amb el Kendo era per fer-se famosos, exacte, per la bola que hi havia, et diguin, escolta, experiments al parc. Això és el més normal, si tu no toquis el cuidador. És que sóc educador, sí, però l'altre porta 10 anys remenant gossos a la brote.
3: Bueno, en un d'aquests casos va aparèixer un home dient que era... Ara no recordo què deia que era, però portava una placa com la de la policia que s'havia fet ell mateix, que sí, posava no sé què.
0: Sí, sí, el conec.
1: I què posava la placa?
3: Allò va acabar molt malament.
0: Sí, sí. Conec. Tela...
1: No vull explicar més,
0: no, però... Sí que podem dir que se li apodava el torrente dels gossos. Era un personatge...
1: Això aquí a Catalunya?
0: Sí, un personatge que anava amb una placa d'aquestes de perito judicial, que és un curs que tu treus de cap de setmana, que pagues perquè ets tonto. Pagues 300 euros, dius que ets perito judicial, amb te vida faràs de perito judicial, perquè ho farà la policia.
1: Si fa il·lusió, un veterinari.
0: Bueno. Un veterinari, si de cas. I aquest senyor, a nosaltres, jo no sé si això t'ho havia explicat, Cris, aquest senyor a nosaltres ens havia arribat a vindre a la protectora. Tu no sabes quién soy, em traia la placa, soy perito judicial, vengo a llevarme este perro que es de unos compañeros míos. Jo, no, senyor, váyase de aquí.
1: Què vol dir que és de unos compañeros?
0: Pues bueno,
1: Què volia fer aquest senyor?
0: No, s'havia fet un decomís en una casa, perquè tenien un gos abandonat en una cadena, s'havia fet una casa en penya xunga, s'havia fet un decomís, el gos estava a la protectora i, com sempre, pues hi ha un procés aquí. Un procés de que tu has d'anar allà, has de mirar si pots anar amb la policia, has de demostrar que aquest gos és teu pagar la multa que per emportar-te el gos. I el tio venia amb la placa, no? Vengo a llevar-me el perro. No, vagis amb vostè o trucarem a la policia.
3: Bueno, va fer el mateix uns anys després. El que passa és que li va colar una mica més i vam acabar molt malament amb aquest senyor, eh?
0: Bé, doncs seguint en tela. Sí, el famós torrente de los perros. Seguint amb el cas d'en Kendo, anava anant gent i a quanta més gent anava, més víctimes. Més víctimes a la saca sí, d'en Kendo. Perquè imagineu el tamany que té un malamute i trobar-te amb això, no? Des d'aquesta persona de que et vinga aquí amb un mocador de la banda i et fico un mocador de la banda al cap, mossegades a les mans i tal, va anar, de les que recordo, en recordo 4 o 5, un altre que amb la foto, va anar a fer-li fotos i amb la foto feia allò que hem comentat moltes vegades en aquesta secció.
1: Solucionava amb la foto. Aquesta no la va mossegar.
0: No, aquesta no la va mossegar.
3: Va ser més intel·ligent que la resta.
0: Va vindre, tampoc direm el nom, però tu saps de què parlo. El Yes and Click, vale? Que amb clicker també, jo clic-clic, amb el clicker jo t'arreglo el gos, estem parlant de que no és un... No, que no, que el gos et vol matar, que et vol rebentar la cara.
1: Algú va ajudar en Kendo?
0: Sí. Curiosament, en Rafa, el que el van a buscar i es van portar diverses mossegades i té el bessó destrossat, va adoptar el Kendo. I va ser brutal, perquè cal dir que amb aquesta història jo em va deixar flipat. Però molt, molt. Perquè el tio era d'aquelles persones que li anaven molt als reptes. No.
1: Home, sí, sí.
0: Aquest gos...
2: T'ha d'anar al repte... Por...
1: Si no, no estàs allà...
0: Et va a la juerga, no? Jo, el Kendo, l'he arribat a raspallar, pentinar, acariciar, l'he tret a passejar després, mesos després de que estigués amb en Rafa, ¿vale? Que és el que va adoptar aquest gos. Però me'n recordo això, no? Que es va generar una quantitat de fama arrel d'aquest gos i que anaven de tot arreu allà.
1: I perquè no hi havia l'Instagram com ara, si no...
0: Uf, flipes, eh?
3: Todos los seres de luz que t'apareixen en situacions així.
0: Seres de llum. Toma, que quan el clicker te l'arreglo, sí. El Kendo.
1: I Fight for Kendo hagués sigut hashtag.
0: El Rafa, senzillament, pues, tolerància, i el que va començar a fer va ser passejos amb el gos, entendre molt bé el que necessitava aquell gos... I avall.
3: I paciència.
0: I paciència.
1: Tenir un metge de confiança que et pogués entendre.
0: Fuà.
1: Si et mossegava...
3: Bueno, aquest fenomen de los seres de luz pel carrer també ens el trobem.
1: Ha trobat el Lidgar, suposo.
0: Has trobat el Kendo?
1: On has posat una foto així random?
0: No, això és una foto. Això és un malamute gegant. Va, tirem.

0: avui es porto una notícia, vale, amb la que jo no estic 100% d'acord.
1: Vinga, va, a veure.
0: A veure, llegeixo el titular, vale? Un tal Ignacio Arija, no sé qui és, en teoria veterinari i expert en nutrició animal, diu: si el teu gos menja excrements humans, deixa-li. És un comportament normal per ell i renyar-lo altera el seu sistema nerviós.
2: Deixa a la Mel que mengi merda de persona, tio.
0: I si tiene droga, com em va passar a mi amb el pelo, pues no passa res. Que se drogue, no?
1: Ja vam parlar d'un cas en el Magufo d'un
0: gos... O sigui, jo tinc un veterinari expert en nutrició animal que dic...
1: Ja vam parlar d'un cas d'un gos que l'havien intervingut dues vegades a un labrador de treball a les Franqueses del Vallès perquè es va trobar amb un educador que li deia que el gos s'estava regulant i que si volia menjar merda, que mengés merda. Fins que se li feien uns taps que el gos el tenien que intervenir. Dues vegades.
0: A part, que tu no saps
3: què porta,
0: allò. Perquè algú que caga pel món, així, doncs home, no?
1: Sí, el caga i vete, d'aquests del paper de vàter per la muntanya, ja ho sabem, el típic.
0: Ja et dic, a mi em va passar, i jo que un senyor expert veterinari digui que a més no el renyis, que alteres el seu sistema nerviós, que és molt millor que es mori d'intoxicació, però el sistema nerviós...
3: No, després que vingui et faci petonets a la cara.
0: Sí, això també fa molta il·lusió. Fantàstic. Si pot ser amb el paper de vàter una mica enganxat, que hi ha gent que aquesta que porta paper de vàter...
2: No, on està anant la conversa? No m'estic perdent.
0: Sí, aviam, si tens gos... Segur
3: que no mengi merdes humanes, coi. Ja està, no passa res.
0: No cal que t'alteris i que li peguis, però no el deixis que mengi caques.
1: Porta coses més.
2: Però què estàs dient de paper aquí a la boca, tio?
0: Tu no t'ha passat això?
2: No, el què?
0: Que el teu gos ha anat a buscar pel bosc?
2: No, això no em passa.
0: El que passa que no estaràs mirant el teu gos. A la Cris sap de què parlo.
1: Jo he vist preservatius a la boca.
0: Ah, molt millor, m'has de parar.
1: També, clar, tio.
3: També. És que es troben moltes coses pel parc, eh?
1: Sí. Doncs
0: pues també deixa'l, perquè a veure si el renyes i el seu sistema nerviós...
1: S'altera.
0: Va. Bueno, amb la nostra recomanació d'Instagram d'avui, algun dia potser ens passarem a TikTok, però de moment som boomers, és un que al David no li agrada. Jo li vaig enviant, però no sé si t'agrada o no. Hi ha un... Us he posat un àudio... perquè és d'un en concret, que clar, si no el veieu, pues, haureu de sentir l'àudio. Són com dos marionetes, no? Diguem, de gos, titelles, perdó, català correcte, passa'l. Puccinel·lis. Que comenten vídeos que els hi arriben. ¿Vale? Són dos gossos, heu d'imaginar dos gossos de titelles, argentins, que van comentant vídeos. Llavors, us he portat un àudio.
1: A veure, no, tio.
0: Calla.
1: Dos gossos argentins comentant vídeos.
3: A mi m'està fent com molta gràcia, eh?
1: I a mi,
3: sisplau.
0: Que sí, ya verás.
4: Ok. ¿Por qué cuando nosotros hacemos caca, ustedes lo juntan con una bolsa y se lo llevan a otro lado? Si lo que hacemos es biodegradable, intentamos hacerlo en el pasto para que se degrade la fotosíntesis, el abono.
5: Tiene lógica, Pache, lo que decís, ¿eh?
6: A ver, lo que se hace se guarda porque a veces ustedes...
1: A veure,
2: és la versió argentina de Rocadoc?
3: Em sembla fantàstic i crec supernecessari que trobeu unes titelles com aquestes pel vostre programa.
0: Ta bueno noche, ¿vale?
1: Com?
0: Ta bueno noche, tal qual suena en argentí. Són molts vídeos, doncs això, surten les dues titelles. Si vols posar un altre, que no sé si es podrà sentir o no se sentiria.
7: Ese viene... ¡Qué chamarringo, no le digas!
8: Pero Harry Dogg, porque
7: está... ¡Después lo van a cargar!
8: Pero está vestido Harry Potter, no te das cuenta.
9: Los Bulldoggingers, son eso.
1: Bully. Mentre estàs veient això...
0: Seguiu-lo, está buena noche.
1: Buat, aviam, anem a la bústia, no?
0: La tens plena?
1: Sí, clar, com sempre.
0: Aviam.

0: Bé, avui tornem a tindre la bústia de veu plena, que això vol dir...
1: Un missatge.
0: No, aquesta vegada, tres. Us recordem que si teniu qualsevol dubte, voleu expressar el vostre malestar emocional o senzillament us interessa compartir un bocí de la vostra insignificant vida, podeu enviar-nos un missatge de veu al 673-71-4242. 673-71-4242. Endavant amb el primer missatge.
2: Mireu, jo necessitava saber a veure si vosaltres estàveu a favor de comprar gossos específics. És a dir, si vosaltres teniu molt clar que voleu fer una disciplina, esteu d'acord en comprar i no adoptar?
1: Estàs d'acord, David?
0: Bé, doncs és interessant, i més amb el tema que ens ocupava avui, de les adopcions, de les protectores... Sí, estic molt a favor.
1: Sempre i quan sigui un
0: criador responsable... i sapiguem el que volem fer. I una cosa no treu l'altra.
1: I després no abandoneu.
0: Això sempre. Jo a casa tinc gossos adoptats, però també tinc gossos que m'he comprat amb un bon criador, buscant una cosa molt especial i molt específica, i punt. També us hem de dir que cada criadors responsables... La veritat és que...
1: Bueno, no són la majoria, però n'hi ha pocs.
0: Però al final...
1: Informeu-vos bé.
0: Sí, jo sí que estic una mica fins a...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un SOS alert per avisar que l'episodi de pluges intenses s'allarga fins a les 2 de la tarda de demà divendres. En concret, el missatge s'envia a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. El Meteocat ha emès un avís de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts a partir d'aquesta mitjanit en 4 comarques i també a la Terra Alta. Però aquest últim cas no s'allargarà tant. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat i ha explicat que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en aquesta zona.
5: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
4: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania màxima precaució i prudència davant aquest episodi i estar amatents a les alertes.
6: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes.
4: Aquesta tarda s'han registrat fins a 82 litres per metre quadrat a la illa de Buda. 9 municipis del Montsià i el Baix Ebre han suspès les classes aquest dijous. A Tortosa s'ha decidit tancar els equipaments municipals. A poques hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, PNB i Coalició Canària han anunciat que donaran suport al primer dels dos decrets i que rebutjaran el segon. Ara totes les mirades estan posades en Junts, que amb una abstenció permetria aprovar el primer decret. Aquesta tarda, a les 8 del vespre, hi ha hagut cassolades davant dels ajuntaments de molts municipis catalans per exigir que s'aprovin aquests dos decrets. I la plaça Urquinaona ha estat escenari de moments de tensió entre activistes i Mossos amb la manifestació de record del 9è aniversari de l'1 d'octubre. S'ha creat una barricada en contenidors que han incendiat el carrer Pau Claris amb cas fins que els Mossos han dispersat un grup de joves i els contenidors amb les furgonetes mentre els joves els insultaven i els llançaven objectes. I avui al Parlament una de freda i una de calenta. D'una banda, el Parlament ha tombat la proposta del govern de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a la hipoteca. De l'altra, el Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns.
7: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
8: Premià de Mar en 3 minuts.
7: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial porta a porta, RECOM, que va anunciar l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació. Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura, després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
0: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
7: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
0: Home, testimonis.
7: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
0: A la teva ràdio local.
8: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
10: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
9: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
8: Continguts en xarxa.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: L'any 1925 es podria dir que Igor Stravinsky era el símbol de la revolució musical a Europa. L'home que 12 anys enrere havia trasbalsat París amb l'estrena de la Consagració de la Primavera, potser la més escandalosa de la història, on va literalment rebentar la sala amb els acords més estridents i els ritmes més salvatges mai escoltats. Però aquell any la salut a Stravinsky li va fer la guitza i va començar a patir una infecció greu i molt dolorosa en un dit de la mà dreta. Els metges el van informar del pitjor dels diagnòstics. Podia quedar incapacitat per sempre per compondre o tocar el piano. Desesperat i sense respostes en la medicina, aquell compositor fred i analític, fins llavors desvinculat totalment de qualsevol religió o afecte sentimental, va decidir viatjar a Itàlia per buscar la seva última esperança a la Basílica de Sant Antoni a Pàdua. Stravinsky es va posar a resar davant la imatge del sant i mentre ho feia va experimentar una sensació inexplicable. Una calor intensa li va recórrer la mà i va sentir com una pau d'esperit inesperada. Quan va sortir del temple, el dolor havia desaparegut i pocs dies després, la lesió era ja història. Aquest episodi de sanació va portar aquell compositor provocador i racional a una mena de retorn immediat a la fe ortodoxa i va transformar el seu art per sempre. El rebel de l'avantguarda va abraçar el misticisme i a partir de llavors tota la seva obra va quedar impregnada d'espiritualitat, com per exemple, potser un dels casos més evidents, a la Simfonia dels Salms, que va dedicar a la glòria de Déu. Doncs bé, avui, amics i amigues, us hem preparat un recull de música amb un alt contingut espiritual, escrita per músics excepcionals que, tot i haver viscut l'espiritualitat de formes molt diferents, han sabut impregnar aquesta pulsió quasi divina a les seves obres.
0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

Des del primer moment en què l'espècie humana va fer música, una de les seves funcions principals va ser acompanyar els ritus, ritus religiosos, tribals... Doncs bé, amb aquesta utilitat primordial, els nostres avantpassats van seguir fent servir el so com a vehicle dels sentiments que no es poden expressar en paraules, sobretot quan es refereixen a temes com la transcendència i l'espiritualitat. Ja a l'època grega i romana, però també més endavant, al llarg de més de 10 segles, els cants monòdics de l'Església van ser el llenguatge musical de comunicació amb la divinitat. I si busquéssim en els orígens del cristianisme, ja sabeu, aquell que parlava encara en grec i que es movia per terres d'Orient, ens trobaríem música amb un alt contingut espiritual com aquesta que estem sentint.

Sentíem a la monja maronita libanesa Sor Marie Queirutz, especialitzada en cants místics i religiosos de l'Orient Mitjà. En aquest cas, ens interpretava una al·leluia de la tradició bizantina, una música que ens transporta als autèntics orígens de la música cristiana, amb melismes arabitzants que es van anar diluint a la part occidental del Mediterrani amb el pas dels segles.

No hi ha res al món que s'assembli tant a una pregària com la música. William P. Merrill. No es pot entendre la història de la religió, jo fins i tot diria la història en general, sense entendre el paper que la música va jugar, en fi, en moure exèrcits, en complaure poderosos, però sobretot en commoure les ànimes sensibles. Per això, si poséssim el comptador a zero de la història en temps de Plató, ens trobaríem que al llarg de més de 15 segles la música va estar directament vinculada als actes religiosos i a la doctrina de l'Església. En aquells anys, si fem l'excepció de la música més rústica, més popular, gairebé tota la música que es concebia era una música que podríem anomenar espiritual. Segons autors com Franz Fitzpatrick, la música és un art privilegiat per la seva capacitat de transportar-nos més enllà dels límits de l'intel·lecte i del cos físic, esquivant els judicis de la ment pensant. Per això és una de les eines més directes per a la meditació i per elevar l'ànima sense necessitat d'estructures dogmàtiques.

0: Johann Sebastian Bach és un d'aquells pocs casos en què podríem dir que gairebé tota la seva música està amarada d'un sentiment espiritual, i fins i tot la música profana, ja sabeu, aquella que va escriure per instruments, per violí, per violoncel, per llaüt, etc. Tota aquesta música en Bach traspua un cert misticisme, una certa elevació. Nosaltres sentíem el Collegium Vocale de Gantz, en aquest cas amb el director i psiquiatre Philipp Herwiger, en el Crucifixus de la meravellosa missa en si menor de Bach. L'única peça catòlica que va escriure aquest luterà convençut i, en tot cas, un exemple insuperable de com la religió ha utilitzat l'espiritualitat innata que té la música per elevar també l'esperit dels fidels, fins i tot dels més insensibles a les arts o la teologia.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: La música és el millor mediador entre l'esperit i els sentits. Ludwig van Beethoven. Fins al segle XIX, l'espiritualitat a la música va ser, com hem vist, canalitzada a través de la música religiosa. Però en acabar el segle XVIII, en Mozart, per exemple, en concret, ens podríem fixar, s'endevina ja en algunes àries d'òpera, i sobretot a la seva música maçònica, com va traient al cap un sentiment espiritual que és més humanista, més deslligat de la fe, i més aviat vinculat amb l'amor per la humanitat. Doncs bé, qui finalment abandera aquesta espiritualitat, diríem laica, amb totes les conseqüències, és, i ja a principis del segle XIX, el gran Ludwig van Beethoven.

Ja sé que vostè és un ateu, li va etzibar Haydn a Beethoven arran d'un comentari d'aquest últim sobre l'oratori de la creació del mestre austríac. I probablement Haydn no anava desencaminat. Beethoven mai va professar, diríem, una fe devota i sincera a través dels canals estàndard de la doctrina. Però, en canvi, no hi ha discussió a l'hora d'afirmar que va ser un home profundament espiritual.

En un llibre publicat recentment que porta per títol L'espiritualitat de Beethoven, el seu autor, Bernard Fournier, explora el catàleg del geni de Bonn per mostrar-nos com, a banda de les seves obres de caràcter clarament religiós, com la missa en do major o la missa solemnis, el catàleg de Beethoven és ple, absolutament ple d'exemples d'aquesta visió espiritual i humanística que es va començar a desplegar a Europa a partir del 1800 i on, sense negar a Déu, es col·loca l'home en el centre de l'energia espiritual. I algun exemple bastant evident d'això que estem comentant amb Beethoven és el moviment lent de la novena simfonia, una autèntica declaració d'amor a la humanitat, podríem dir, alguns quartets de corda, com el número 8 de l'opus 59, el número 12 de l'opus 127. I també alguns moments de la seva obra pianística, com aquest meravellós adagio de la sonata número 8 en do menor.

Sentíem a Radu Lupu, el mític pianista romanès, en la seva versió de l'Adagio Cantabile de la sonata número 8, opus 13, anomenada Patètica, de Ludwig van Beethoven. Que, per cert, no hem d'entendre el mot patètica com una cosa terrible o desgraciada, sinó més aviat associada, en la seva etimologia, al pathos, la paraula grega que expressa, diguem-ne, un sentiment profund, una emoció profunda. Doncs bé, Beethoven escriu aquesta sonata quan ja frega els 30 anys i no pot negar que els símptomes evidents de la seva sorda és incipient. De manera que aquest moviment que hem sentit ple de sentiment i s'ha interpretat moltes vegades com una mena

Espiritualitat és una paraula que fa certa por, cert respecte a l'intel·lectual. Pronunciar-la sembla que vulgui dir renunciar al raciocini, a la lògica, al pensament científic. Es veu potser com una capitulació davant lo irracional. Però bé que capitulem davant la música, la més inexplicable i la més irracional de les arts. I és que l'espiritualitat, és cert, té a veure amb una voluntat de transcendència de l'ésser humà, la consciència de que no tot acaba en un cos que ens atrapa i ens esclavitza, i que a l'univers hi ha, probablement, quelcom més sublim, més pur i superior. I no cal insistir en el fet que l'espiritualitat no és exclusiva de les persones amb sentiment religiós, sinó que és un sentiment absolutament universal, potser fins i tot més intens i arrelat en altres cultures que no pas en la nostra. Avui, però, ens quedarem, si us sembla, amb la música que ens és més propera, perquè a Europa la música espiritual també la trobem per tot arreu, com en aquest quartet de corda que va escriure Samuel Barber i que, per suggerència de Toscanini, l'autor va orquestrar convertint-se en un adagio per corda que ha esdevingut una de les músiques, diríem, amb tensió espiritual més populars de la música occidental.

En les seves reflexions sobre l'art, el pintor Vasily Kandinsky afirmava que la música és l'art espiritual per excel·lència, perquè no necessita copiar la realitat. El so mateix, el so pur, actua directament sobre l'ànima per una necessitat interior. Doncs bé, aquesta capacitat d'expressar el que no poden dir les paraules és el que atorga a la música el seu caràcter fortament espiritual. I a tall d'exemple, us he proposat aquest preciós i emotiu adagio de Samuel Barber en la versió de l'Orquestra de Cambra de l'Smithsonian Institute.

La música neteja l'enteniment, l'inspira i l'eleva a un regne al que no podria arribar per si mateix. Henry Farr Weger.

Hi ha poques músiques concebudes per l'òpera o per l'escena que continguin una música de transcendència espiritual tan potent, tan intensa, com el Parsifal de Richard Wagner, de la que estem sentint ara la seva obertura. El cas de Wagner és certament peculiar en aquest sentit, perquè mai va ser un home religiós, en principi. Les seves arrels filosòfiques s'endinsaven més aviat en Schopenhauer, de qui era molt devot, i de la seva fascinació pels mites nòrdics. Però ja en la seva maduresa, per no dir bellesa, va brollar en ell un sentiment místic poderós, molt proper al cristianisme, que el va portar a escriure la seva obra més espiritual, que gairebé més que òpera s'anomena Oratori Sacre, que és aquest Parsifal, que explica els fets d'aquest cavaller de la cort del rei Artús a la cerca del Sant Graal. Una obra sobre el perdó i la compassió cristianes que va suposar per Wagner l'eterna enemistat del filòsof, ateu i antic amic Friedrich Nietzsche.

0: Segons el filòsof inspirador de Wagner, Arthur Schopenhauer, la música és l'expressió directa de la mateixa essència de l'univers. Per Schopenhauer, escoltar música és l'única via de redempció i d'obtenir una pau, diguem-ne, definitiva davant del patiment del món. I Wagner, que era un mestre en això de traslladar pensament i filosofia a emocions musicals, va traduir aquesta filosofia de Schopenhauer en sons perquè els seus oients, els seus espectadors, l'entenguessin directament. Wagner utilitza, com sempre, la música amb una habilitat extraordinària per impactar emocionalment en les ànimes dels seus espectadors, amb una música que parla de déus i de mites pagans, però que està impregnada d'una intensa espiritualitat. I hem sentit, evidentment, el preludi de la seva darrera obra i culminació del seu art, el Parsifal.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Avui, amics i amigues, ja veieu que estem fent un repàs per la música més espiritual, la que ens inspira a reflexionar, a meditar, fins i tot. La música espiritual, com la vida espiritual, ha de tenir una important component de contemplació, de serenor. Doncs bé, segons els neurocientífics que ho han estudiat, les músiques idònies per l'elevació espiritual tenen, fixeu-vos, unes freqüències determinades, les freqüències que estimulen les zones alfa del cervell, precisament les que indiquen relaxació i reflexió.

Acabem de sentir el Da Pacem Domine del compositor estonià Arvo Pärt, un dels músics vius amb un component més espiritual, sens dubte, les seves obres. Ell mateix és un home que traspua serenom, aquella gran barba que porta aquell aspecte d'eremita meditatiu. Doncs bé, Pärt va ser un músic experimental a la seva joventut, un home que utilitzava el que es tenia que fer en aquell moment, tècniques dodecafòniques, fins que va veure que allò no tenia cap sentit, no li veia sortida. I llavors es va aturar. Va estar prop de 10 anys en un silenci creatiu absolut, estudiant i gaudint i disseccionant, diríem, la música religiosa antiga i buscant un so propi, un so que va trobar. Va trobar la resposta en un món de calma, de ressonàncies i d'harmònics. I va inaugurar, si és que es pot dir així, una nova tendència en la música contemporània que algú ha definit com la nova espiritualitat, la qual inclou noms com Carl Jenkins, John Taverner, Morten Lauritsen o, a casa nostra, Bernat Vivancos.

0: Si volguéssim fer una llista dels compositors que s'han apropat a la música amb una intenció espiritual, espiritual però no estrictament religiosa, la llista seria llarga, potser més llarga del que podríeu pensar d'entrada. Ho va ser Beethoven, evidentment, com hem vist. També Brahms, en certa manera, almenys en el seu Rèquiem alemany, que no és religiós, és purament reflexiu. Ho va ser Mahler en algunes de les seves sinfonies. Poulenc, evidentment, fins i tot...
1: Avui s'activa la nova recollida de brossa comercial.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial Porta a Porta, RECOM, que va anunciar l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment avui en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial. I per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc del que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. I a hores d'ara, sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de línies i nula comunicació cap als usuaris. I avui, 1 d'octubre, el Consell de la República de Premià de Mar convoca els premianencs a commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre amb un acte al Porxo de l'Alió, indret emblemàtic de la celebració del referèndum d'independència del 2017 al nostre municipi. Sota el lema de Tornem a l'Alió, ens proposen una trobada a les 6 de la tarda davant de l'escola on podrem, d'una banda, aportar col·lectivament una paraula, record o vivència d'aquell dia i també participar a la final de la concentració en una fotografia de família amb l'urna del referèndum. I avui també parlem de l'inici de les obres a l'escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars. Ara, això podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. I seguim parlant d'educació, les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció de l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors del CIEI, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. I un apunt de cultura, després de que s'esgotessin ràpidament les entrades per alguns dels espectacles de la nova temporada de l'Amistat, la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de 3 dels espectacles que han tingut més demanda, una acció que es podria repetir si funciona en les següents programacions.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Estàs escoltant? Premià Mèdia. Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torreche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, al camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avançada de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I, sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema més seriós.
1: Bueno, no, és perquè... No. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creu al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran i inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR, i res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: No me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats, perquè avancem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: És que a mi t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà. I abans de tot, potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el tema.
0: Bé.
1: Vale? I ja està, llavors vaig
0: van
1: preparar...
0: Van bé la partida?
1: Sí. Va ser un one-shot, però van bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Oh, dos guions, eh? Dos guions, un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al VI, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells, són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí, sí, sí. Però bueno, més o menys, sigles tercer al cinquè seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació. O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona... Així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'imperi romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no? Perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització. No? Mm-hmm. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles tercer, quart, cinquè, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà, anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no? Que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'Alt Imperi, no? Els segles tercer, quart, cinquè, inclús sisè, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no? Aquella idea de Gibbon, no? De la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no? Mm-hmm. L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Uh-huh. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
1: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
0: En general, no?
1: És comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes en moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Sí. Estaràs d'acord amb
0: no
1: mi?
0: Només no, sé. No només d'imperis.
1: No només d'imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia, i en essència aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit ho comentes, això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. Vull dir, les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra, com Ucrània o l'Iran, pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat, com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, que va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho anirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no, a parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: No, a Warhammer, o... més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale? Ja ho has anat fent, les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles III, V i en alguns casos VI de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí, sí,
1: l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma, ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que, igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia a república, de república a imperi, no? De principat a... Bueno, que sigui, no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i, sobretot, que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la resta. No? Una miqueta
1: sí,
0: que...
1: bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual, va tenir un imperi molt gran, va perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
0: Una miqueta de rastre.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà, o vés a saber, igual és etern. No ho sabem.
0: Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bolada de vidre aquí.
0: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar, o sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on haurien de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions.
0: És preciós. La notícia de Nitalium és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnic. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae Damià Marcel·lí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google. Us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I, mm-hmm. I sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps què em recorda?
0: Aquest recorda.
1: Perdona'm. A les guies que feien... pels soldats americans pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Ah, que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé qué... I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí.
1: Si porta dos fletxes...
0: És que és un sergent, no?
1: Le saluda a usted. Pues això em recorda una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí. Bueno, és que això és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles V i VI. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh. i el Corpus Juris Civilis, del 528 al 539. A això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a uir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vallès i aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens hi acostaràs tu.
1: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes. Alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar. I va professionalitzar l'exèrcit i ho va convertir de facto en una forma d'escalar socialment, perquè tu entraves com un reclutilla podies acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber... S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment sí. Compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el Legatus Legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes però i el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no?, que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Són els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, al programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo amb,
0: Endavant, endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge al davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Rissus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està.
1: I,
0: I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que eren
1: vaig
0: molt
1: dir,
0: diferents.
1: Sí, ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatense? No m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No
1: vaig jugar
0: grans.
1: Molt, perquè jo ja quan va sortir la Tila, jo ja havia abandonat els Total Wars gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir, què heu fet? I ja, aquí ja...
0: Pos el Rome 2 i la Tila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills vagin a la uni o alguna
0: cosa... Ja s'hi posis.
1: Pues ja els jugaré.
0: Vale. Quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Gràcies a aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma perdem del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: El segle II, eh?
1: Sí.
0: Vale.
1: És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres se'ls incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, a ascendir-los a la situació, a l'ordre senatorial, perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una regió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades, ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid. No? No has complit la promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Això no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no?, de qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitanei, que no es traduix per limitadito, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla una mica a compte, eh?
0: S'assembla una
1: compte
0: mica...
1: Compte que comitatenses sembla que...

0: simular a posar un nom per a cada cosa.
1: Ripenses.
0: No és el mateix un límit ni un ripenses, perquè el ripenses està en un riu. Lògica romana.
1: Vale, vale, vale.
0: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale, vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials sequestres, dutxes, ducs.
1: Una altra paraula que en sona.
0: Exacte. No? De cada dutxe, però no dutxe del Mussolini, eh?
1: No, no, no.
0: Dutxe de duc.
1: De duc, sí.
0: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Dutxe, que és general, no?, en retí, de cada regió, o praeposti limitis.
1: Prefereixo dutxe.
0: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en lloc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província. És a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no ha quedat clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests dutxes.
1: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
0: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
1: Digues quin és.
0: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
1: Vale.
0: No era el que tu pensaves.
1: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
0: No l'he llegit aquest encara.
1: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
0: Sí, jo també, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria de la medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
1: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta a dues recomanacions de llibres.
0: Molt bé.
1: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
0: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
1: Mm-hmm.
0: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
1: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien als límits de l'imperi, no?
0: Vivien als límits, que no al límit.
1: Bueno, depèn de quin.
0: Bueno, ui, hauria
1: hi havia algun pujadíssim, saps?
0: Algun Tito Pulo de l'època.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie, Roma.
0: Avui estem...
1: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
0: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
1: HBO.
0: HBO. Aquí es van cobrir de glòria, eh?
1: Sí.
0: Dues temporades divines.
1: Haurà envellit una mica malament. Jo crec que em vagi d'una mica...
0: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
1: Sí, perfecte.
0: Però no sé si fa massa anys. Jo, fa 6 anys que no sé on visc.
1: La paternitat.
0: Exacte.
1: Els limitanei vivien als límits de l'imperi i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
0: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin. Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens una unitat ja que es pugui moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
1: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com els exèrcits es van fragmentant...
0: És que és tot,
1: no?,
0: un procés. I és un procés lògic. I no hi ha, aquí no hi ha cap... No, recortàvem... És més útil així, no?
1: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
0: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els limitanei com a milícies, també. que exercissin un paper de soldats pallesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
1: Vale.
0: L'única diferència que teníem

0: els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitants no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, la Guàrdia Civil.
1: Bueno, és que té molt... però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises els comitatenses, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
0: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
1: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
0: Doncs mira, la notícia de Dignitat on recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria. Vale. Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
1: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
0: Falten els benjamines.
1: Aquests no els van posar.
0: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Catafracti, els amants de Age of Empires 2, segur que les coneixen.
1: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
0: El 2 i el...
1: El Rome 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
0: No sé per qui vinc, si sempre m'acabes picant amb alguna cosa.
1: Sí, tenim els Catafracti.
0: Catafracti, no? I els Clivanari, que era cavalleria cuirassada, també. Vale. La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
1: sí,
0: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
1: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
0: Sí.
1: Som-hi.
0: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federades.
1: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme.
0: Feudalisme.
1: Els feudetari, no?
0: Exacte. Feudalisme i federació, també.
1: Uh-huh.
0: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular. Ja, per un moment que vam dir, és que... No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
1: Un egipci, no?
0: I una got, una copa, una gerra.
1: Uau, i te't queda una vaixella fantàstica, no?
0: Avui anem. Vaixella és com una armada, no? També, de vaixells.
1: Sí, exacte.
0: Avui estem sembrats, vale.
1: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els limitanei? Que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi, limitanei... Exèrcits més fraccionats, potser, no? I dividits per tota la limes, no?
0: Pel que fa als limitani, la infanteria legionària també es dividia en destacament sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50-100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites, Els Cunei Equitum, que veien falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar a l'AE, dividida en primari i secundari. Uh-huh. S'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
1: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
0: Home, una gent que anomena diferent els limitani si és estan veritat, en un riu
1: veritat,
0: o no,
1: és veritat.
0: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
1: És veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
0: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
1: panetone, sí,
0: aquí
1: sí.
0: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament l'infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
1: Vale.
0: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum. Segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
1: Què s'hi passa amb els rius? No?
0: Romans, no sé. Tot organitzat.
1: Tot ben quadradet.
0: Sí.
1: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitaner i els tipus d'unitat que hi podem trobar. I ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
0: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claretat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor el limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.000-1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida dels escolars, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gàties Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
1: Té masses.
0: Bé, segons Agàties, rondava els 645.000 efectius en total.
1: Home.
0: Jones va deduir que Agàties incloia les forces navals i basant-se en la notícia de dignitat va estimar uns 600.000 efectius.
1: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
0: Més o menys el que té França.
1: Imagina't.
0: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. Uh-huh. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
1: Hòstia!
0: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
1: Vale.
0: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclesia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
1: Una setena part, eh?
0: Una setena part. A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides a la notícia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en dos o tres jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
1: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
0: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
1: No, és una xifra important, i tant, i tant.
0: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
1: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir, equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
0: Bé, analitzarem en més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
1: Curiós, perquè s'havien abandonat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla
1: el
0: que torna a estar de moda.
1: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
0: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italians en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
1: Això és important.
0: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
1: Vale.
0: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecta amb plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per platí.
1: Molt bé, ja tenim el casc. I la cuirassa, què?
0: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
1: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
0: Vale. I per la lòrica esquamata, o cuirassa d'escates.
1: Perfecte.
0: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivenari, unitats a les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
1: Anaven vestits de ferro, no? Sí. Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari és la que porta. No?
0: La de l'Astèrix.
1: Exacte, la d'Astèrix i Obélix, la de Gladiator.
0: És superxula, però
1: va funcionar durant un temps concret.
0: Sí, la de Mayas és molt millor.
1: Més difícil de fabricar.
0: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant...
1: No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
0: Són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntàvem bé, estaves
1: malament, fotut, no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
0: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem d'aquest causa una ferida... superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
1: clar.
0: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell. Clar. Però bueno,
1: sí.
0: Jo també prefereixo les anelles.
1: Sí.
0: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota. Vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
1: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
0: etc. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
1: Quina gran idea.
0: He vist gent que ho fa.
1: En tens una guardada a casa?
0: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré. Potser algun dia quan tingui temps me'n la faig.
1: En fas una, clar.
0: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata, més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava. 4 duros,
1: clar.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Recta final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinàulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinàulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal.
1: En particular per al món etrusqui i romà. Bàsicament fan que cor similar a Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir que no és que sigui ell sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, dels cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí. Sí,
1: vale, jo vaig...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, la llança, vale? Que era una javelina, la lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, la font de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dotar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut, i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals, que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud, amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola...
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: ...que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i, sobretot, és molt xulo pensar hòstia puta si em claven això, saps? Finalment, la daga, o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes...
0: Òbviament.
1: En detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna aquest model quan se'n ve necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges hel·lèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits hel·lènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Mira, quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Continguts en xarxa.
5: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Per poder mirar

0: Premià Mèdia, informació.
1: Alguns dels espectacles de la nova temporada de Teatre de l'Amistat han tornat a exaurir bona part de les entrades en pocs minuts, una situació que ja havia generat preocupació al mateix equipament i que també havia estat objecte de peticions per part de grups municipals com el PSC i En Comú Podem, que han reclamat mesures per garantir que el màxim nombre de premianencs puguin accedir a l'oferta teatral del municipi. Ara el govern municipal treballa en una possible resposta. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de tres dels espectacles que han tingut una demanda més ràpida.
2: Estem mirant de programar tres de les obres que es van exaurir més ràpid una segona vegada, com ja havíem fet en alguna ocasió, i així permetre que més premianencs puguin gaudir del teatre professional a Premià. Ja ho anunciarem bé. I potser, de cara al futur, valorarem si aquesta mesura ja s'ha d'incorporar des de l'inici.
1: La regidora assegura que aquesta mesura permetria ampliar l'accés al teatre professional a més veïns i veïnes a Premià de Mar. La intenció és anunciar properament quins seran aquests tres espectacles i les noves funcions. Anglí també ha avançat que, de cara a futures temporades, es valorarà si aquesta fórmula es pot incorporar des del principi a la programació.
0: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Hola, bona, sóc el Mateu Ribas, i tinc 16 anys i sóc pianista.
1: Mateu, quan fa que fas música?
0: Ostres, pues jo faig música des dels 4 anys, que vaig començar aquí a l'escola de música, que mons pares van veure, no?, que tenia un talent excepcional i pues, em van apuntar aquí a l'escola de música.
1: Per tant, aquest talent del que ens parles va ser vist primer de tot pels teus pares.
0: Sí, sí. Bueno, jo estava a casa, estava jugant amb les joguines i això, saps que fas música i dius, ostres, pues em van apuntar per gràcies a això.
1: Aquí podien passar dues coses, que tu comencessis i t'agradés, o bé que ho provessis
0: i
1: no fos la teva vocació, no?
0: Sí,
1: va ser el primer, et va agradar.
0: Sí, bueno, sí, ja vam veure que estava superfeliç. Mama, quan anem a música, quan anem a música? I anava, i anava, i anava. Hola, Meritxell, hola, no sé què. M'encantava, era, bueno, era la meva vida, bàsicament.
1: Per tant, els teus orígens o inicis musicals van ser també a Premià de Mar.
0: Sí, van ser aquí quan, bueno, pues això, quan mons pares van detectar això, em van portar aquí i vaig estar fent classes de llenguatge musical i després, gairebé cap als 6 anys, vale, que és quan has d'escollir un instrument, jo vaig dir, ostres, que escollo, ja tinc el violí, que si tinc la trompeta, que si tinc... I vaig dir, bueno, pues el piano, anem a provar amb el piano, que un dels més difícils, no?, també. Però bueno, ja està, pues ara estic amb el piano i estic supercontent i no ho canviaria per res del món.
1: Ara parlaves de 4, 6 anys, que és molt nen, molt petit. Sí. Et sents o t'has sentit una mica nen prodigi, en el bon sentit de la paraula? És a dir, un nen amb unes capacitats potser diferents del que potser estaven fent els nens de la teva edat.
0: Sí, bueno, sí, perquè clar, jo, tots els amics estàvem al col·le, aquesta tarda ens veiem, no sé què, jo, no, tinc música. Ai, no, he de fer això, ai, no, he de fer l'altre. Llavors, clar, jo crec que una mica sí, no?, perquè el fet d'anar gairebé cada dia a música i dedicar-li les hores, quan era petit no li dedicava tantes hores, però és que ara estic dedicant bastantes hores en el piano, i sobretot ara que ha passat l'estiu, i a l'estiu sí que he apretat bastant més.
1: Clar, parlem de l'estiu, d'aquest descans que pots fer durant un temps, però no sé si acabes descansant o realment realment sempre segueixes fent, potser a un altre ritme, però segueixes sempre doncs, entrenant i fent proves i assajant.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. És com que no he tingut gairebé descans. Aviam, sí que he anat al poble dels meus avis, he anat també a bastants llocs, hem anat a Tarifa amb l'òpera de Badalona, vale? Perquè havia de fer uns solos de trompa, que també toco la trompa de segon instrument, i això, bàsicament això.
1: Que bé. Mateu, ara parlaves de la relació que tens amb el piano, que és doncs, l'instrument que vas escollir des de molt petit. Tens la sensació de conèixer bé l'instrument ja? És a dir, tens pocs secrets ja amb el piano?
0: Bueno, el piano té les seves coses, s'ha de dir, perquè no es tracta de tocar-lo i ja està. Tu, tocant aquesta fusta, has de poder transmetre les teves emocions. Un pianista o un músic ha de saber transmetre les seves emocions amb aquesta fusta d'aquí i amb aquestes cordes, no? I és bastant difícil de trobar el punt aquest, perquè, clar, tu toques i dius, ostres, però és que no m'està agradant perquè no està sonant bastant bé, no està sonant com a mi m'agradaria, saps? Llavors has d'intentar pues, un altre pas, estudiar més i passar soles amb ell, saps?
1: Has dit una cosa molt important, més enllà de la tècnica i de la pràctica, que fa molt temps que la fas, transmetre emocions a través de la música i, en aquest cas, a través del piano. Quines emocions, primer, et transmet a tu i quines creus que has aconseguit transmetre a la gent doncs, que et ve a veure o t'escolta?
0: Aviam, tu les emocions que has de transmetre, tu quan estàs tocant és totalment tranquil·litat, perquè tu estàs tocant davant de gent, estàs tocant una peça que potser has estudiat durant un any sencer, que t'ha de sortir bé. També tenim un altre punt en la ment que et diu, ostres, tu creus que ho estàs fent bé aquí, tot aquí, mentre que estàs tocant i has de fer bona cara i dius, bueno, sí, ho estic fent bé, no sé què. Però costa molt de transmetre les emocions en un instrument, perquè no és el mateix pensar-ho que transmetre-ho, saps?
1: Per tant, això és important. I la gent que t'escolta, què et diuen? O quines emocions diuen que els has fet aflorar a través de la teva música?
0: Això també depèn molt de la peça, no? Perquè si toques una peça super, super brillant, com el primer de Tchaikovsky, aquest que fa el... Aquest és més com de la virtuosisme, però si toques aquesta que està tocant ara aquesta ala, aquesta és una mica més de tranquil·litat, de pausa, no? De un moment per pensar, saps?
1: Molt bé, molt bé. Amb això que ens deies, parlàvem dels teus orígens aquí a Premià de Mar, ara preguntaré per l'actualitat, on estàs, què estàs fent, però és veritat que tu retornes d'alguna manera, si més no, un cop l'any, gràcies als pastorets, no?
0: Sí.
1: A Premià de Mar. Explica'ns una mica aquest vincle, perquè els que hem pogut veure aquests pastorets t'hem vist allà, a la fosa, doncs també dirigint una mica doncs, la part musical. Explica'ns una mica també aquest vincle que tens també doncs, amb la cultura popular de Premià de Mar.
0: Sí, sobretot. Aviam, jo, el que sempre era una tradició, amb anar meva àvia, els veure els pastorets. Mm. Llavors, clar, un any, ja quan tenia els 13, 14, vaig estar parlant amb la Teresa Madurell, que la Teresa Madurell és una dona que fa de regidoria, vale, d'escena. I vaig estar parlant amb ella, escolta, em podries passar les partitures de piano, aviam si me les podria mirar jo algun dia i aviam què podria fer? I em diu, sí, clar, no sé què, ho parlo amb el director, el Jaume Planes i tal. I doncs, clar, l'any següent vaig veure que tenia les peces així i vaig dir, escolta, Teresa, podria fer un pas més? I van estar parlant a la secció de directors, no?, que és la Gemma, el Jaume, i després està la Carol i la Teresa. Doncs això, que aviam si podia interpretar, no pianísticament, perquè encara no em sentia segur, perquè jo sempre el que intento fer és preparar-me el més que pugui les peces abans de tocar-les en públic. Llavors em va dir, bueno, fes d'ajudant de direcció. La direcció era la Maite, pianista, i aquell any la vaig ajudar a dirigir els cantants. Després, l'any següent, vam veure que jo ja tenia un potencial, perquè ja moltes vegades doncs, em posava a tocar i veia... No? Llavors, és això de, ostres, que guai, ja puc, estic preparat per tocar-ho. I l'any següent ja vaig començar a fer director musical i pianista.
1: Uh-huh. Aquest any una altra vegada?
0: Aquest any una altra vegada.
1: Per tant, ja és una de les primeres exclusives que traiem avui, Mateu. Ara estava pensant a l'estiu, vam fer una entrevista a una gimnasta, no?, i ens parlava una mica del nivell d'exigència, del fet d'estar tot un any preparant-te doncs, per fer un número d'un minut i mig, dos minuts, tres minuts, no?, que t'ho jugaves tot. També té una mica aquesta diferència també amb vosaltres, que és una mica això, no?, durant tot un any t'estàs preparant una peça que després has de defensar durant uns minuts molt concrets i ha de sortir perfecte. Com vius també aquesta part, potser més és a l'exigència i des de el no conformar-te, però entendre que potser no sempre surt tan bé com a tu t'agradaria.
0: Sí, mira, això en els músics passa molt. És super intens en aquell moment, no?, perquè t'estàs jugant tot en aquests, potser, 5 minuts de la peça. Llavors, clar, és el que t'he dit abans, hi ha un trosset de la ment que sempre dubta el que estàs fent, encara que ho sàpigues molt. Ho podria fer jo, les peces que estic tocant ara, les podria fer de memòria i amb els ulls tancats. Però hi ha algun lloc de la ment on et diu, tu creus que ho estàs fent bé? Llavors és com t'ho replanteges i falles, saps? Llavors és un nivell d'exigència molt, molt alt. Perquè, clar, estàs també davant d'un públic, vale?, que això també dona respecte, I a sobre, això de la ment ja dius, ostres, se't bloqueja el cap. I a sobre has d'estar pendent dels dits, de la posició del braç, de com estàs tu col·locat i de tot. Llavors, és molt difícil, molt difícil.
1: També suposo que en això que deies del treball aquest de la ment, això també ho treballes i es prepara, no? És a dir, mentalment, quina preparació fas més enllà de la tècnica de tocar el piano amb les tecles? Com et prepares mentalment, doncs, això, per tot, per una audició, per un espectacle, per, no sé, uns pastorets, no? Sí. Del més gran al més petit. Com ho treballes també mentalment perquè et surti bé i perquè el teu cap també funcioni?
0: Aviam, és molt difícil, és molt difícil, perquè aquest tros de la ment costa molt d'acostumar-s'hi. Llavors el que has de fer és sempre tocar amb la partitura i tocar extra lent. Però extra lent vol dir... Però és que si la peça és així... Escolta. Així, així de lent. I llavors així... agafem la memòria muscular dels dits. I què passa amb la memòria muscular? La memòria muscular que ens ajuda és, sense tenir la partitura, els dits van sols. Sols. També la mena de fer bastant. Però van sols, sí, és això. I no sé si us heu sentit alguna vegada, la Maria Joao Pablo, una pianista molt bona, va anar a un concert, ¿vale? Bueno, era l'assaig general, i tocaven un concert de Mozart amb orquestra. ¿Vale? I el director es va equivocar, o no sé si va ser la Maria, que es va equivocar, i no van tocar el mateix. Ella es va preparar una i l'orquestra es va preparar una altra. Però què passa? El que va començar a tocar l'orquestra, ella ja l'havia tocat la temporada passada. Llavors, gràcies a la memòria muscular i d'estudiar tan lent, li va sortir perfecte aquell concert.
1: Que bé, doncs aquí quin joc, va funcionar. Hem parlat dels inicis, del principi, dels orígens. Parla'ns una mica de l'actualitat, què estàs estudiant i una mica quins són els objectius que et marques doncs, d'ara endavant.
0: Vale, aviam, jo estic fent ara, a part de segon de batxillerat, estic fent 6è de conservatori, que és l'últim any del conservatori. Tenim el grau elemental i el professional, i estic fent 6è de grau professional, que és l'últim. Però el farem 2 anys perquè aviam si puc presentar-me proves d'accés al superior i aviam si puc fer superior a fora d'Espanya. Vale? Aviam si podria anar per allà a Àustria, a Alemanya, que és on allà més la cultura hi ha música, de música. I ja està, bàsicament, jo crec que és això i s'ha d'esforçar molt una persona per aconseguir això, perquè t'estàs presentant davant d'un jurat, que són potser els millors pianistes que hi ha, i a la mínima que hi hagi una coseta, ja està.
1: Ara ens parlaves de marxar potser fora, no?, com un dels teus objectius durant un temps per formar-te, per preparar-te, per veure món al final. Quina percepció creus que té la gent, o aquí a Catalunya, de la música, de la vostra feina, de la vostra professió? Es valora suficient? La gent ho coneix prou?
0: No, no, t'he de dir que no. La gent no... Jo crec que no coneix la carrera de la música. La gent pensa que la música és un hobby. Vale? Per així, per entendre'ns, i no, no té res a veure amb un hobby. Aviam, si una persona pot tocar per un hobby, però hi ha la carrera de música. La carrera de música és una de les més difícils que existeix en el món perquè és la més exigent i més difícil de preparar. Llavors, jo crec que s'hauria de conscienciar una mica la gent de que la música és una carrera, i una carrera difícil no, lo següent. Vale? I és molt difícil d'aconseguir els teus objectius si vas així. Saps? Has d'anar molt així per poder aconseguir aquests objectius. És molt difícil, molt.
1: I què en penses de l'accés a la cultura, de que la gent pugui veure cultura? És prou assumible, assequible, el fet d'anar a veure doncs, un espectacle, una audició, una música? O és potser falta doncs, això que dèiem, de que la gent ho vulgui conèixer?
0: Clar, jo crec que la gent no està tan acostumada ara a anar a concerts de piano clàssic o de coses de música clàssica, vale? Perquè ara ja com està sortint aquesta música nova, no? Ara ja tothom va a posar tot el Bad Bunny, coses aquestes noves, que no dic que no, òbviament, però també tota aquesta música ha sorgit de la música clàssica. Llavors jo crec que també es mereix un respecte, no? Encara que sigui donar-li una oportunitat. Tu dones una oportunitat, ostres, vaig a veure això, ah, mira, això m'agrada, el primer concert per piano orquestra de Grieg, el no sé què, el tercer de Rachmaninoff, molt bonic, no sé què. Ah, anem a veure'l aquí, aquí mateix a Barcelona, hi ha concerts i venen pianistes boníssims. Ha vingut la Yuya Wang, ha vingut l'Andra Shift, ha vingut un munt de pianistes, aquests són els millors pianistes que hi ha ara mateix.
1: Mateu, parlem també del que passarà, perquè m'han dit que estàs preparant un concert, una audició, aquí, a Premià de Mar.
0: Sí, sí, sí, mira, perquè jo ara estic fent el repertori per presentar les proves d'accés al superior, com ja t'he dit abans, i llavors vaig parlar amb la Bàrbara, aviam si podria fer un concert, perquè el millor pels pianistes és quan més vegades ho passis en públic, millor.
1: Molt bé.
0: Vale? Llavors jo vaig pensar de fer un concert aquí perquè tothom em va dient, ai, Mateu, aviam quan fas un concert i t'anem a veure, aviam quan fas això. Doncs pues ha arribat el moment i el proper juny de l'any que ve encara queda, però encara m'he de fer tot el repertori. Normalment serà cap al 20-21, no?
1: Molt bé.
0: I això, doncs que estic supercontent perquè m'hagis acceptat i la veritat, molt eufòric.
1: Molt bé. Què hi faràs per això? Ho tens ja decidit, el que
0: ensenyaràs? El repertori?
1: Sí.
0: Sí, mira, serà com un viatge entre tots els temps, no? Començant des del barroc i acabant al segle XX. Llavors tocaré peces de Bach, peces de Mozart, després peces de Chopin, del romanticisme i del Venice del segle XX.
1: Molt bé. Doncs, Mateu, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres
0: i
1: per també l'Escola de Música, per obrir-nos les seves portes, estar aquí. Si et sembla, per acabar, si vols tocar-nos alguna cosa per acabar, ens regales de nou la teva música. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: De res, home, que vagi bé.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'inici de les obres de la nova escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars, podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. Ho ha dit aquesta setmana el regidor de govern, Xavier Gatius, a la tertúlia política de Premià Mèdia. La qüestió es plantejava arran de les demandes de l'AFA del Centre de Més Diàleg i Transparència, i Negatius feia notar que l'inici dels treballs va ser una decisió unilateral de l'empresa, de la qual no es tenia coneixement, i que per això no va ser comunicada a la comunitat educativa.
3: L'empresa que havia guanyat la licitació, doncs, unilateralment ha decidit de no fer-les. Potser doncs, tampoc no hem tingut molta comunicació per part de l'Ajuntament, i per tant a vegades és difícil, no?, comunicar una cosa que no saps, i que consti que ha dit això, parlant d'aquest possible incompliment de l'empresa, doncs em consta també que s'estan estudiant quines mesures podem interposar davant d'aquest incompliment a l'empresa. I en principi jo crec que la voluntat és sempre doncs, a oferir la màxima transparència possible. Soc coneixedor que doncs, l'AFA ha manifestat que no ha estat així. Jo crec que s'han fet esforços també d'alguna manera per comunicar quan hem tingut informació. Em consta que la regidora té aquesta voluntat.
2: L'empresa adjudicatària de les obres és Constructora d'Aro. A la tertúlia participaven també els regidors del PSC i en Comú Podem, respectivament Pilar Guardenyo i Enric Pons, que van sumar-se a les demandes de l'AFA per considerar que, efectivament, no existeix prou diàleg amb la comunitat i que ja aquest juliol i agost passat l'Ajuntament hauria d'haver donat algun tipus de comunicació quan passaven els dies i les obres no començaven. Gatius, d'altra banda, i en la línia dels arguments donats per l'alcalde en relació a aquest afer, va recordar que si no fos per la voluntat de l'equip de govern, aquestes obres no haurien començat ni el juliol ni l'agost ni al setembre.
3: La gran notícia és que hem començat les obres de la Mar Nova i que, per fi, després de molts anys d'anar darrere d'aquesta qüestió, ara podem dir que s'han iniciat. S'han iniciat, i això ho podem dir obertament, sense els permisos de la Generalitat. Si no s'hagués tingut la voluntat de començar sense els permisos

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.

0: En sèrie, amb l'Ali Giné.
1: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana d'impàs entre setembre i octubre, però amb algunes estrenes destacades a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
2: ¿Cómo matar a un hombre en público y salir impune? El truco está en ocultar las pruebas a plena vista, al estilo del Padrino.
1: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i arriba la temporada 2 d'Inspectora Ellis.
2: Han asesinado a una pobre joven.
3: Las mujeres migrantes desaparecen y se ven obligadas a ejercer la prostitución.
1: Torna aquesta ficció que segueix la detectiu més tenaç d'Anglaterra, la refrescant sèrie policíaca imprescindible del creador de Shetland.
2: Se toman decisiones. Y cuando las cosas no salen según lo planeado, haces todo lo posible para arreglarlas.
1: La trama segueix a la inspectora Ellis i al seu company, el sergent Harper, que arriben a una comissaria per resoldre casos d'assassinat. Malgrat ser menyspreada per ser dona, la protagonista és una detectiu decidida i impulsada per un fort sentit de la justícia.
4: Vale, vale. Adiós.
5: Adiós.
4: Los vecinos se han quejado de los crop tops.
6: És perquè se aburre.
1: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi trobem la segona temporada de Adults.
7: No quiero hacérmelo contigo en el baño, ¿vale? Oh, me encanta el sexo en la discoteca.
1: Arriba la segona entrega d'aquesta comèdia coral per adults sobre un grup de joves al voltant dels 20 anys que viuen a Nova York i intenten navegar junts per l'amor, la feina, les amistats i la família.
8: Quiero que quede algo muy claro. Mi papá no vuelve a poner un pie en esta empresa.
1: També des d'aquest dimecres tenim a Netflix la segona temporada de Medusa.
9: Tratan de matar a Bárbara y ahora a ti.
10: Esto es en contra de la empresa por todos los problemas que estamos teniendo y por eso manda mi papá.
1: Torna aquesta apassionant i complicada història de poder i ambició que s'entrellaça amb un amor com cap altre. La ficció parteix de la desaparició de la nova CEO de Medusa sota la sospitosa explosió del seu vaixell de luxe.
11: Sé que en este mundo hay monstruos nacidos de padres humanos.
1: Aquest dijous encara Netflix i arriba a l'Este de l'Edén.
11: Un bebé puede nacer sin mácula en el cuerpo, pero también sin bondad ni conciencia.
12: Me dirás cómo te llamas.
1: Després de la Guerra Civil Americana, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona els sedueix i els manipula.
12: Encerrada en esta habitación y ya ha iluminado la casa entera.
11: Es muy bueno conmigo.
1: Aquest és l'argument d'aquesta sèrie protagonitzada per Florence Pugh, basada en la novel·la de John Steinbeck i que va adaptar al cinema Elia Kazan al 1955. Ara la seva neta està al capdavant de la proposta com a co-creadora i guionista.
13: Según tu expediente, te cuesta gestionar la ira.
7: ¡Cállese ya!
1: Divendres a Disney Plus s'estrena Coven Academy, el hechizo de las brujas.
14: Somos brujas, la confianza lo es todo.
1: Les portes de l'internat més obscur de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, enfrontar-se a forces obscures i descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia.
15: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal? Que hay algo mucho peor esperándote.
1: També divendres, però HBO, l'estrena de la setmana, Kill Jackie.
15: Algo de mi pasado ha regresado.
16: Jackie, ¿qué está pasando?
15: Alguien contrató a los siete demonios.
1: Catherine Zeta-Jones és la protagonista d'aquesta ficció que porta 20 anys vivint una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i, sobretot, intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues.
17: Todo esto es una puta locura.
18: Puede que tengas razón.
1: Però tot canvia quan el grup de sicaris més perillós del sector reben l'encàrrec de matar-la.
19: Me presento, yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así.
1: També aquest divendres a Amazon Prime i arriba Prefiero la muerte.
20: Puedo oler tu sangre.
21: ¿Qué?
20: Que nos tenemos que ir.
1: Un grup d'adolescents intenta salvar el seu poble d'una invasió de zombis després que el noi més impopular de l'escola sigui mossegat per un dels morts vivents.
22: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer.
5: Tal vez ella tenga la clave de algo.
1: També a Amazon aquest divendres s'hi estrena la segona temporada de Reina Roja, Bola Negra.
16: Jornaya Volzitza, que significa loba negra.
21: Es un asesino a sueldo.
1: Torna aquesta adaptació de la novel·la de Juan Gómez Jurado, ara centrada en la segona novel·la, Loba Negra.
22: Pero no siempre hago las cosas bien.
1: La primera temporada de la sèrie s'ha convertit en una de les propostes espanyoles més vistes de Prime a nivell local.
23: Llevamos mucho tiempo evitando el tema. Soy una soldada.
1: Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Lioness i la seva tercera temporada.
23: Todos nuestros enemigos han estado librando una guerra encubierta contra nosotros.
1: La ficció la podeu trobar completa ja a Sky Showtime. La crítica ha considerat aquesta tercera entrega com la més trepidant, ambiciosa i intensa de la sèrie d'espies creada per Taylor Sheridan.
24: Los objetivos del programa Lioness podrían hacerse públicos.
23: Tenemos que asumir que tienen tu número, que lo tienen todo.
1: Perquè ens situem, Lioness és una proposta d'espies que es basa en el programa real de la CIA basat en infiltracions en els moviments i grups més perillosos.
23: Encontraré a quienes están detrás de esto y me los cargaré a todos.
1: Aquí, però, Sheridan hi aporta el seu toc per fer de la secció Lioness, formada per dones principalment, un grup d'elit responsable de les trames més complicades de l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana.
25: Agarraos bien allá atrás.
26: Secuestraron a una congresista en suelo estadounidense.
1: Com sabeu, Lioness està protagonitzada per Zoe Saldana i Nicole Kidman, entre d'altres. Saldana és la cap de la unitat que durant les dues temporades anteriors ha dirigit a les joves Lioness en les seves missions d'infiltració.
23: És una Lioness. Lo dirijo. No sé si puedo confiar en la chica, pero sé que en ti puedo confiar. ¿Cuál es tu misión ahora?
1: Ara, en aquesta nova entrega, la trama es concentra directament en la protagonista portant l'acció a casa, als Estats Units, amb un segrest que destaparà els punts més foscos de la CIA.
23: Tu padre es la misión ahora. ¿Por qué? Porque así es como sobrevivirá. Lo sabe.
26: ¿Quiénes lo saben?
1: Però anem a pams. Estem davant d'una entrega on les escenes de combat i desplegament militar llueixen amb gran qualitat, com ens té acostumat Sheridan. Però aquí la narrativa adopta una fredor clínica i metòdica que recorda l'estil sec i directe de pel·lícules com Sicario.
23: Tu eres la clave. Vamos a ver lo bien que sabes pilotar.
27: Dos minutos.
1: Una narrativa que des del primer moment juga amb dos temps, que es podrien definir com la causa i la conseqüència. Les dues trames acabaran concluint en un final més lineal.
28: Mamà, eres tu? Mamà?
29: Dame un abrazo.
1: Parlem d'una estratègia no nova, però que aquí funciona bé per mantenir el suspens i la tensió.
30: Totes les opcions, entre elles, declarar el estado de emergencia después de la tercera noche de violencia y disturbios cada 20
31: horas. The Wall Street Journal informa de que Hamas ha confirmado que tiene a 20 rehenes vivos.
1: El tauler del joc, hem dit, és Estats Units, però l'excusa, la guerra d'Ucraïna. En aquesta tercera temporada, ja ho hem dit, tenim una trama molt més intensa, amb més joc, i on, sens dubte, el pes de l'acció dramàtica recau en la seva protagonista.
26: Asesinaron a su familia por orden del ministro de Seguridad Nacional de China.
32: Que haya una Lioness, por lo menos.
1: Menció especial, però també mereixen les interpretacions de Nicole Kidman o de Dave Annabelle, el patidor marit de Saldana que lluita per mantenir la família unida mentre la seva dona cada cop s'allunya més de la vida familiar.
33: He recibido un embarazo. Busco la manera de aceptar el hecho de que me haya alejado por ti, por ellas, por mí.
1: En fi, que si encara no heu vist Lioness i sou amants de les sèries d'acció i d'espies, ara és un bon moment. I atenció, perquè aquesta tercera temporada pot interessar els més escèptics sobre els mètodes de la CIA.
34: La misión es demostrarles a Irán y a China que no somos los únicos con fronteras abiertas.
35: Haga lo que sea para que no les descubra.
1: De moment, aquí us deixem un fragment perquè us jutgeu vosaltres mateixos.
23: No nos gusta hacerlo así.
36: La inteligencia rusa observa más a los suyos que a vosotros. Queríamos contactar desde que empezó la guerra, así que aproveché la oportunidad.
23: Vale. ¿Y qué vas a hacer con ella?
36: Alexei Yurimov.
23: Lo siento, no estoy al día con los espías rusos. Lo mío es Oriente Medio.
36: ¿El SSD?
23: Sí.
36: Lo lleva él. Se ha desplazado al frente. Tengo su posición.
23: Vale. Bien por ti.
36: Queremos que lo capturéis.
23: ¿Y por qué nos interesaría?
36: Puede que un intercambio. ¿Por qué os interesa a vosotros?
0: Es el martillo de Putin. Si lo matamos, la represalia de Putin será terrible. Pero si lo capturáis, así es el juego.
36: Sería peligroso para la unidad, porque si fracasan, serán exhibidos ante todo el mundo de camino a un campo de concentración.
0: Estaríais sacando a la reina de Putin del tablero. ¿Eres consciente del valor que tiene eso para todos?
36: No, si lo entiendo muy bien. Para vosotros. ¿Pero qué sacamos a cambio?
0: ¿Qué queréis?
36: No lo sé. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu campo?
0: Reclutamiento e infiltración. ¿Conoces Honeypot?
36: Lo conozco.
0: Yo estoy al mando.
36: ¿Cómo te contactamos?
0: Dame tu número. Haré que alguien te
36: contacte. Ni en tus putos sueños. Tú me das un número y te llamamos. Tal vez. Si nos interesa, te llamaremos.
2: ¿Ha ido bien?
36: Interesante.
3: ¿Sí? ¿Y a dónde nos manda ese interesante?
36: ¿Conocéis Ucrania?
2: Tienes que estar de coña, jefa.
3: No está en mi lista de los lugares a los que quiero ir.
36: Ya, pues toca ahora.

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21 milions i mig d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda, on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de les línies i nul·la comunicació als usuaris, i tot plegat patint la situació recurrent de cotxes que van plens i amb viatgers drets des de l'origen del servei. Per contra, diuen, no ha transcendit cap novetat respecte del pla de xoc que va anunciar la Generalitat abans de l'estiu. Al Maresme, únicament, s'han ampliat horaris de la línia que uneix Arenys de Mar i Damunt amb l'hospital. Però la Generalitat no és l'única administració que rep en aquest comunicat. Millorem Bus informa que ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils per reclamar-los que facin dues coses: que redactin i enviïn una carta conjunta a territori sol·licitant mesures urgents i un calendari de millores, i que es demani així mateix a la Generalitat una reunió urgent per anar a exigir-los el compliment dels compromisos.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció a l'alumnat. El curs ha començat fa setmanes i ara mateix hi ha equips directius de les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors de CIE, d'educació inclusiva, rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'Escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats.
3: I nosaltres continuem a la vaga. Per què? Perquè el que volem són recursos pel nostre alumnat. Hi ha alguns que els hi falten tutors d'aula d'acollida, que és per l'alumnat nouvingut, els hi falten tutors de CIE, que és bueno, per atenció a la diversitat, o simplement docents que s'han posat malalts. Ha començat mogudet. Bueno, com tothom ja sap, els equips docents de les escoles estem en reivindicacions per falta de personal i aquest n'és un exemple. Tenim escoles a Premià que encara no tenen prou personal i ara mateix les direccions estan substituint aquest personal per qüestions vàries, o bé perquè el departament encara no ha dotat a l'escola de certs càrrecs que hi haurien de ser, com altres baixes que solen passar durant l'any, baixes per malalties, per permisos, que encara no estan cobertes. Són recursos que afecten a tot l'alumnat, perquè treus reforços d'altres cursos per poder atendre aquest alumnat amb més necessitats. I per part del departament també sembla que només estem reivindicant el nostre sou o les famoses colònies, que hi anem perquè ens agrada i perquè som docents i realment creiem que les colònies van bé pel nostre alumnat, però també és una manera de poder fer pressió que tota la societat pugui veure que aquestes reivindicacions són pels nostres alumnes, no són pel nostre benefici. I nosaltres continuem a la vaga. Per què? Perquè el que volem són recursos pel nostre alumnat. Nosaltres estem treballant pels nostres nens i nenes i el que volem és atendre'ls de la millor manera. Cada vegada tenim més necessitats a les escoles i cada vegada tenim menys recursos. La veritat és que no només som els docents, sinó que les famílies també ens estan recolzant. I ara mateix, aquests últims 15 dies, gairebé totes les escoles hem estat fent les reunions d'inici de curs, hem fet les reunions amb les famílies i surt el tema. I surt que no farem les sortides, no farem sortides de tot el dia, no farem les colònies i de moment ens estan recolzant.
2: Ribas també ha explicat que des de la Generalitat sembla que només posin èmfasi en el sou i les colònies, però assegura que els equips docents continuen fent pressió perquè la societat pugui veure i entendre que les reivindicacions són pels alumnes i no pel benefici dels professors. A Premià de Mar, algunes escoles han optat per no...

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Funky Tracks Radio.
2: Elegido producto del año por los consumidores.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l.